estem fent un repàs de les millors peces d'un àlbum històric, el The Eminent Gigi Johnson, i ara ens toca una peça magistral. És una composició original, un clàssic del jazz en format de blues de 12 compassos, compost pel mateix Johnson, i destaca la seva gravació, que és la que escoltarem, de l'any 53, i amb un acompanyament magnífic, el qual potser caldria destacar el trompetista Clifford Brown. Seguim, doncs, amb Jai.

0: Bé, en Josep, que sembla que avui té pressa, avui m'ha fet un dribbling al guió.
1: Ho sento,
0: no tornarà a passar.
1: No tornarà a passar.
0: Bé, aquest tema que acabem d'escoltar es diu Commutation i l'hem posat seguit amb l'anterior perquè en els dos hi ha passatges fets amb l'arc del contrabaix del Paul Chambers, que crec que són per destacar, i aquest swing suau i aquests timbals del Mac Roach. Ara tornaré a presentar la cançó que li tocava ara, que és una cançó que és curta però porta el nom d'en Jay, i per tant és pel seu lluïment personal, i aquí el veurem, l'escoltarem bé amb el seu... és curteta, per això, 3 minutets i pico. Escoltem, Jay.

0: excel·lent, excel·lent quartet amb el Max Roach a la bateria, que és un...
1: brutal.
0: Un tio brutal, sí. Bé, ara canviarem el disc, el plat, li diem al Monter que tregui el vinil que teníem i posem un altre, i us posarem unes peces del Blue Trombone. És el disc que avui us recomanem perquè és realment molt interessant, tot i que, com us explicarà després el Josep, té molta continuïtat amb el que acabem d'escoltar. El tema que escoltarem ara es diu Hello Young Lovers.

I quan ja portem més de 30 minuts de programa, això és Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, avui dedicat a Gigi Johnson, un trombonista que va canviar la percepció del trombó en la història del jazz. En aquest disc, en Johnson manté la formació del disc anterior i va ser enregistrat el mateix mes d'abril de 1957. O sigui que es pot considerar que són el resultat d'una mateixa trobada en diverses sessions al Columbia Studio de Nova York. Escolteu ara aquesta interessant peça anomenada Kef.

Molt bé, aquí podem veure aquesta banda que s'ocupa d'un hard bop molt estàndard. El proper tema és el celebrat Blue Trombone, que dona nom al disc. Aquí podrem trobar, com en la peça anterior, el millor hard bop d'en Jai Jai i la seva banda. Gaudiu-lo, que val molt la pena.

Molt bé, això ja, ja està al moment final. Ens despedirem amb una peça que ens encanta, un estàndard de John Coltrane, però passat al llenguatge del trombó per a Johnson. My Favorite Thing.

0: Bé, i això és tot. Ha sigut un programa a càrrec de Lluís Brugalla i un servidor, Josep Callar, amb en Monter, com sempre, als controls. Recordeu, cada setmana Jazz and Blues Club a Ràdio Caldes.
1: Acabem de disfrutar aquest My Favorite Things.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
2: César Arquer
1: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
2: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
1: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
2: Comencem!
1: Avui ens aturem al centre de Caldes, al carrer Major, un carrer estret, viu, ple de llambordes i d'un poble que tragina i que viu. En un d'aquests racons hi ha una botiga que la gent no només coneix, sinó que gairebé la gaudeix sempre a taula. Un lloc on cada dia hi entra gent en carmanyoles, de vegades demanant receptes, de vegades busquen aquell plat del dia i moltes vegades també amb ganes de conversar, per què no, una estona. Perquè hi ha espais que amb els anys acaben convertint-se en part de la rutina emocional d'un poble, i aquest fa molts anys que ho és. Aquí les mongetes no només es couen, aquí es continua amb una tradició, amb una manera de fer, seguint la tradició dels avis, una manera d'entendre el temps, la cuina, les persones i també fent ofici, de paciència. I el més sorprenent és que aquesta tradició ve de molt temps, del temps de la postguerra, una època molt difícil, on et reinventaves per força, quan era un luxe fer bullir una olla durant hores, perquè el carbó costava diners i la llenya era escassa, i quan en aquells moments moltes famílies sobrevivien gràcies a les llegums. I va ser llavors quan una família de Caldes va tenir la brillant idea de que aquella aigua termal que brollava de la terra a més de 70 graus podia escalfar i ajudar a alimentar. I probablement, sense imaginar-ho, van convertir una necessitat en una tradició única. Una tradició que avui encara continua viva, gràcies a les generacions posteriors. Seguint amb el soroll de les olles, amb l'olor d'aquells cigrons acabats de fer i amb aquella cua de gent dels divendres, esperant pacientment, com si visquessin amb la por d'un cap de setmana de no tenir vida sense llegum. Perquè darrere d'aquest negoci hi ha també una família molt estimada. Una família que acaba convertint-se en una de les cares més reconegudes de Caldes, fins i tot pels turistes. I aquí és impossible no parlar d'aquí, doncs de la Maribel i del Christian. De la Maribel, ara de la Maribel en parlarem després amb una telefonada, i amb el Christian en parlarem ara. De la Maribel comentar unes pinzellades, una dona amb energia, amb caràcter, amb memòria, amb comunicació, molt mediàtica i amb una capacitat genial de connectar amb les persones. Una dona que ha ajudat a portar aquesta tradició molt lluny, des de fires a televisions, des de mercats a actes del poble. Avui ens acompanya algú que ha permès que aquesta tradició perduri, que porti l'essència d'aquells inicis, que ha permès evolucionar amb el pas del temps, sense perdre important l'ànima, i que porta sempre dintre a la Maribel. Perquè amb el pas del temps s'ha de canviar quelcom, i com diria la Maribel, la gent ja no té dues hores per mirar una olla bullint, i per això quelcom s'ha hagut de fer. Han sorgit els plats preparats, les carmanyoles dels divendres, els menús, els llegums cuits, noves maneres de continuar menjant bé, sense perdre la qualitat. Avui entrarem de ple a la història humana, emocional i molt calderina de què? De llegums Parellada. Avui ens acompanya, ja us ho imagineu, en Christian Parellada. Christian, molt benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Sí?
3: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Moltes gràcies, Christian, per venir. Una pregunta. Quan entres cada matí a la botiga i veus les olles, l'aigua, la gent i sobretot les cues del divendres, què sents, Christian? Responsabilitat o ganes de fugir?
3: Bueno, ja ens hem acostumat molt a les cues i
1: sí,
3: i sí, bé.
1: Què vols fer, no?
3: Sí, a la que obro a les 9 en punt ja canvio el xip i a despatxar de pressa.
1: Despatxar de pressa, pobra. Perquè, escolta, tu te'n recordes de quan vas començar a anar a la botiga a ajudar la teva mare a preparar o anar a buscar l'aigua termal? Quan va començar tot això, que vas començar a anar a la botiga?
3: Bueno, jo vaig al principi, quan anava a l'institut. Nosaltres vivíem a l'organització de Can Maspons. I llavors baixava amb mi mare amb cotxe fins a la Vendora, a la botiga. I l'ajudava a portar garrafes, anava a buscar garrafes a la font.
1: Al Font del Lleó.
3: A la Font del Lleó. I a vegades anàvem a peu fins a la Font de l'Església.
1: Carai, molt bé.
3: I bueno, omplíem el cotxe de garrafes quan anàvem a la Font del Lleó, sí? I portàvem, descarregàvem les garrafes i després ja m'anava cap a l'Insti.
4: Però això, de què estàs parlant? De quants anys tenies llavors?
3: Llavors tindria doncs 15...
4: Carai, i estaves catxes o què?
3: No, era un tirillas, encara ho soc.
4: Ostres, ostres, ostres. Ostres, i Cristian, si anem als orígens de la vostra tradició, segurament ara la gent veu patrimoni, tradició, com dèiem, turisme, però els inicis, els dels teus avis, els de la postguerra, tot això va néixer d'una necessitat, com hem dit, que sí? Què et van explicar els teus avis?
3: Sí, aviam... El que jo tinc entès és que la meva àvia va començar abans de la guerra, van obrir la botiga,
4: sí?
3: Però venien vi.
4: Vino.
3: I també venien hortalisses que tenien una finca, una vinya,
4: val.
3: I tot el que plantaven doncs, venien allà o s'anaven a comprar a Mercabarna o on fos i venien
4: val.
3: No?
4: Val.
3: A la botiga.
4: Uh-huh.
3: I llavors, durant la guerra, se'n van anar a Barcelona.
4: Ahà. Uh-huh.
3: Amb una tieta, una germana del meu avi, tenia un pis allà a Barcelona i se'n van anar allà i allà van veure en un mercat tipus com la Boqueria o el mercat de Sant Antoni, un mercat que hi havia allà a Barcelona, van veure una botiga de llegums cuits. No ho havien vist fins llavors que no van anar a Barcelona.
4: Què dius?
3: I el meu avi va pensar, hòstia, això a Caldes, amb l'aigua termal,
4: mira,
3: ja tindria la feina mig feta.
4: Clar.
3: I llavors, doncs, quan van tornar de la guerra, van tornar a la botiga un altre cop i van començar a fer llegums.
4: Ostres, que interessant, no? Escolta, i et van explicar quelcom d'aquella època? Vull dir, que segur que va ser d'orilla, no? Que et tens alguna cosa que et recordi dels teus avis que et comentessin qualsevol cosa d'aquelles èpoques?
3: Dels meus avis no em parlaven gaire. D'aquestes...
4: És clar,
3: de coses,
4: és molt dur,
3: de coses dures no em parlaven gaire.
4: Claro, claro.
3: Ma mare sí que parlava de, pues, quan va començar ma mare a la botiga, doncs, que, ostres, ma àvia es llevava a les 4 de la matinada només per fer el foc, perquè feia les llegums amb foc, amb llenya.
4: Val.
3: I posava la llenya, la preparava, l'encenia, i anava bufant, i que s'encengués, i posava una olleta petita, en comparació amb les que teníem ara, no tenia res a veure, ficava una olleta petitoneta, i, bueno, i passava des de les 4 de la matinada fins a les 9 o les 10 que obrien, estaven allà treballant-hi, amb aquella olleta.
4: Ostres, Déu-n'hi-do, no? Perquè quan comenceu, a quina hora més o menys es va buscar l'aigua? Perquè la gent vegi, no?, realment, quin esforç hi ha darrere, quin treball hi ha. I tothom es menja les llegums, però bé, hi ha un treball darrere, no?, important, no? A quina hora
3: normal, a 5:30.
4: Què dius, ara? Si encara no han posat les llums, no?
3: Sí. Encara aquelles hores ja veig algun runner i algun que passeja el gos, eh?
4: En sèrio?
3: Però poca gent, sí, no corre gaire gent.
4: Ostres, Déu-n'hi-do. Escolta, i què més? Hi ha una cosa molt bonica del teu sector, els llegums. En aquells moments i durant molts anys van alimentar famílies senceres, si tornem als anys enrere, eh? I no era per moda gastronòmica, sinó era, per, com dèiem, per supervivència, per resistència. Vas conèixer els avis a la botiga? Hi havia els avis? Van començar els avis allà a la botiga o no? Va ser la teva mare ja?
3: Els meus avis són els que van començar ells, sí.
4: A fer les llegums, sí. Molt bé. Escolta, i clar, ara hem de parlar una mica, com és evident, de la segona generació, no? Hi ha una persona clau. És impossible parlar de llegums parellada i no parlar, sense el que tenim davant, amb el Cristian, sense parlar de la teva mare, que és la Maribel, que intentarem que ens atengui després per telèfon. Sí. Perquè la Maribel, per molta gent de Caldes, ella gairebé és una institució. La gent no només parla de les llegums, parla d'ella, de la seva manera d'explicar, de recomanar, de donar receptes, de fer sentir còmodes a les persones. Ella ha sortit als mitjans de comunicació, com TV3, Televisió Espanyola, on crec que hi va participar en un programa precisament que era fan, i van venir a casa a gravar. I no era precisament llegums, oi? Ja ens ho explicarà després. Tu te'n recordes? Com vas viure que vinguessin a casa a gravar? O eres molt petit?
3: No era molt petit, me'n recordo. Fins i tot van venir una tele japonesa.
4: Què dius,
3: van
4: ara?
3: Van venir uns japonesos a Caldes i van estar gravant, i van venir a la botiga i van estar gravant el programa en japonès. I un
4: I com us enteníeu?
3: Bueno, hi havia un intèrpret que anava explicant, no?
4: Sí?
3: I li anava traduint en el japonès. Ostres. I anaven parlant en japonès i en espanyol.
4: Ostres!
3: I van estar...
4: Això és autèntic, sí. Però això és a dins de la botiga,
3: a
4: no?
3: A la botiga, sí.
4: I en canvi, l'altre que ens explica la teva mare, que no volem ara dir res, no? No té res a veure amb les llegums, que també va ser molt divertit, no? Bueno, ja ho veurem.
3: Sí.
4: Molt bé, o sigui, que dius que van venir uns també japonesos a gravar.
3: Sí,
4: I us van posar també el programa o no? Us el van enviar gravat?
3: Ens van enviar, sí, sí.
4: Traduït, per això?
3: Ens el van enviar, no. Em sembla que no. Està parlant en japonès.
4: Que bo.
3: Surt ma mare parlant i després amb subtítols en japonès, no? Però quasi tot el programa en japonès.
4: I què era? De com era el procés o què?
3: Sí, el procés de... I com feien... Bueno, estaven sobtats de que venia amb una, uns cuits en una botiga i no...
4: Molt bé. I termal, amb aigua termal.
3: Sí, i amb aigua termal.
4: Molt bé. Sí. I tu vas sortir o què, al programa?
3: No,
4: no
3: vaig sortir.
4: No
3: vas...
4: Bé, escolta, doncs seguim. Doncs la Maribel doncs també va anat a fires, també ha participat a actes de l'Ajuntament explicant receptes, tradicions i defensant aquesta identitat calderina. Com creus que ho viu ella? Tu creus que li agrada molt estar aquesta part mediàtica? I important, el més important, a tu t'agradaria seguir els seus passos d'aquesta part?
3: No, no ben bé. Ella,
4: no?
3: Ella en seguida...
4: No vols que vinguin els japonesos un altre cop?
3: No. Això de que m'estic gravant i preguntant, sí? Sóc més tímid. I bueno, no...
4: Bueno, aquí la ràdio bé, no? Aquí la ràdio bé, no?
3: Sí, bé, no, si haig de parlar, parlo, no? Però no m'entusiasma.
4: No t'agrada tant.
3: Ella sí, és més... Echa pa'lante, no? Per totes aquestes coses li agrada més.
4: Molt bé. Escolta, i com et fa sentir veure que la gent la valora i l'estima tant? Què sents tu?
3: Bé, molt content.
4: Sí, sí, no? Sí. Molt xulo, no? Clar, és la teva mare, sí. No? I, escolta, sempre havies volgut... sempre sabies que voldries seguir amb aquest negoci o et va venir de sobte o et va venir forçat, ara que no ens escolta ningú?
3: No hi pensava, eh? No hi havia pensat mai en fer això.
4: Ostres!
3: A mi m'agraden molt els cotxes, les motos i el meu pare...
4: Ara en parlarem, ara.
3: El meu pare es dedicava a comprar i vendre cotxes.
4: Ostres!
3: I va muntar una compra-venta, un taller, i on vaig començar, a mi el que m'interessava era pues, aprendre de mecànic i estar al taller i això.
4: Carai!
3: Però un cop allà...
4: Què va passar?
3: No és el mateix, o sigui, com a hobby és una cosa i com a feina és l'altra. Després, com a feina, no m'agradava gaire. I sí que ajudava a ma mare pues, alguns dies que tenia molta feina, els dimarts, per exemple, tenia feina i l'ajudava, no? I era algo que m'agradava... Bueno, era més...
4: Va ser algo natural, d'alguna manera.
3: Sí, és algo que, mira, fas la feina, reparteixes, vens i tanques i adéu.
4: I
3: adéu problemes.
4: I no mires els divendres, no?
3: I no és com un cotxe que, ostres, que no li trobo que li passa, el client s'emprenya, que no sé què, li cobres un recanvi que és molt car i s'emprenya perquè el recanvi és car, però clar, és el que hi ha.
4: Clar.
3: I sempre són problemes. En canvi, la llegum, compres una llegum bona, la fas, la vens i tothom
4: però bé,
3: content.
4: També cobra-la, també ho has de fer-ho d'una manera determinada, perquè si passes o no, també has begut oli, no?
3: Sí, també, bueno, has d'estar al tanto.
4: Home, no treguis valor.
3: Has d'estar al tanto i ja quan ja ho tens per la mà... Els primers dies estava més nerviós, però quan ja ho tens per la mà...
4: O sigui, cap bé natural.
3: Sí.
4: Escolta, però i què és el que més t'agrada del negoci aquest?
3: El que més m'agrada?
4: Sí, o el que menys t'agrada.
3: Bueno, hi ha moltes coses que m'agraden. Una el tinc al costat de casa.
4: Què?
3: A sota, que jo visc a dalt...
4: Que bo!
3: I baixo i no haig de gastar benzina.
4: Ostres, que bo!
3: Llavors, bueno... Altres coses, bueno, pues que més o menys es fa bé, és un negoci que no és per fer-te milionari, però tens un sou. I no has de patir perquè ets el jefe, no hi ha ningú que t'esbronqui. Bueno, ara la meva dona m'esbronca tant perquè estem treballant junts.
4: En sèrio?
3: Sí.
4: I la Maribel no et diu res de tant en tant, no passa per allà o
3: no,
4: què?
3: No, no,
4: no.
3: Ella passa a visitar i ja està.
4: Sí? Bueno. I quins consells et va donar la Maribel quan et va deixar davant el negoci? Perquè veu treballar, va haver-hi un temps que veu treballar junts, no?
3: Sí, vam estar...
4: I arriba un moment que diu, nen, tira endavant, que jo me'n vaig i a gaudir, no?
3: Bueno, primer jo l'ajudava, no? Ella baixava al matí ben d'hora, anava a buscar l'aigua...
4: Jo agafava
3: l'aigua, però ella era la que engegava els focs, preparava tot... Llavors... mica en mica ja vaig començar a fer-ho jo i va dir, mira, ara ja pots fer tu. Ja vaig començar jo a primera hora a fer la llegum. Després ella baixava abans de que acabés i ella baixava ja que estava gairebé tot llest i mirava i les apagava els focs quan ja estava la llum cuita.
4: I amb els clients et va dir alguna cosa? Escolta, vigila, no sé què, sigues empàtic, no, tingues paciència.
3: Bueno, no, realment no em vas...
4: Han passat alguna recepta?
3: Sí.
4: Mira, què ens diuen? No ens diuen res.
3: No, bueno, no... Sempre em van ensenyant, però no em vas broncar ni em va...
4: No, vas
3: sempre...
4: broncar, no, al contrari.
3: No, però a vegades ja... Sí. Vull dir, a vegades
4: una passa, ja, una pares, llom, no?
3: Hi ha
4: una
3: pares que
4: són
3: més estrictes, no? I més...
4: Sí.
3: Però no, la meva mare sempre va ser molt
4: constructiva,
3: molt constructiva,
4: no?
3: I un bon dia em va dir, ara comença a despatxar tu, perquè jo li omplia les safates, tenia les olles, no?
4: Sí.
3: Anava a la cuina, omplia les safates, l'aigua els hi portava, i un bon dia comença a aprendre tu, perquè això, i em vaig començar a despatxar.
4: Molt bé.
3: Llavors, me'n recordo, durant un temps la van haver d'operar, i va haver d'estar un mes de baixa, de baixa tot el juliol, i vaig quedar-me sol el juliol.
4: Clar, llavors va ser un moment, no?
3: I allà va ser ja que...
4: Allò va ser ja...
3: Ja puc...
4: A la plaça de Toros, ja,
3: sí.
4: No?
3: I després, bueno, i a partir d'allà ja hi hem anat fent. Sí.
4: I també et demanen receptes, o no? La
3: sí,
4: gent.
3: De tant, sí, tant...
4: I que les domines, o què?
3: Bueno, més o menys.
4: Sí? O dius un moment que truco la Maribel.
3: No, les receptes, és la llegum està feta, és fàcil, si volen fer-la, pues, amb un sofregit, fer un sofregit i afegir-hi la llegum, un sofregit i fregir una carn, un xoriço, el que sigui, i fregir la llegum feta amb suc, o fer amanides, el que a tu t'agradi, la recepta, cadascú que es faci la seva amb una amanida, si a tu t'agrada el formatge o t'agrada el tomàquet, o la ceba, el que a tu t'agradi, cadascú que s'afegeixi el que vulgui, la tonyina.
4: Molt bé. Sí, coses senzilles a vegades,
3: és
4: no?
3: És més senzill,
4: no?
3: És molt senzill, quatre productes que t'agradin, ho barreges amb els cigrons i ja estàs, ja tens una amanida.
4: Escolta, i si parlem ara de l'evolució i transformació, Cristian, vosaltres no us heu quedat parats. Tot ha anat evolucionant. Abans la gent comprava el llegum sec, arribava a casa, el deixava en remull i passava hores bullint-lo, no? Però el món, com sabem, ha canviat. La gent anem de boli, també menys temps, menys paciència, i vosaltres heu sabut adaptar-vos, no? La primera etapa de canvi va ser la de passar de llegum sec a cuit. Quan el feu, quan el detecteu i de qui és la idea? Bueno, va ser el començament amb els teus avis?
3: El començament va ser ja amb els meus avis directament. El llegum cuit ja... són els que van començar.
4: I després seguiu, no? Seguiu
3: després,
4: evolucionant.
3: Després va seguir ma mare, que és quan
4: els
3: va...
4: Els plats preparats? O no? O va ser tu?
3: Sí, no, va ser ma mare. Va començar a fer les llenties guisades, ma mare, també, sí. Llenties estofades amb xoriço i bacó.
4: Ahà, molt bé. I després els menús... les carmanyoles, no?, d'alguna manera, no?
3: Sí.
4: I què m'has de dir tu d'una cosa ben estranya, no?, que suposo que la gent gran que de tota la vida, no?, ha comprat llenties pardines o les llenties normals, no?, comenceu a fer l'humus de les llenties, no? Què? Què va ser aquell impacte de la gent gran de dir, ostres, però què esteu fent, no?
3: Bueno, la gent gran no sabia ni el que era, no?
4: Veus?
3: La majoria. I això
4: clar,
3: què és, això?
4: Clar.
3: I pensava que serà un puré, ah, mira, està bé. I, bueno, no és ben ben puré.
4: Però què heu fet amb les llenties, no? D'alguna manera.
3: Sí, però sí, tothom que l'ha anat provant li ha agradat molt, eh?
4: Segur.
3: Sí, sí.
4: Segur.
3: I conec, per exemple, alguna dona que el feia servir per donar sabor amb una crema. Feia una crema de carbassa i tirava l'humus a dintre, li donava quatre meneos, com que porta espècies, porta clau, comí, el sèsam... Llavors, és molt gustós. I li ficava amb una crema i, ostres, doncs la crema ha canviat, eh? Ara és més bona.
4: Que bo. Perquè el que dèiem, no? Seguiu transformant productes i sense perdre l'essència de la tradició, no? Què és el que seguiu fent com els vostres avis de que tu diguis, mira, això sí que no ho hem canviat?
3: Bueno, la manera bàsica de fer els llegums és com s'ha fet sempre, posar-la el dia abans amb remull, els cigrons amb sal i la mongeta sense sal amb remull, i el dia següent canviar l'aigua, esbandir-los bé i posar-los a bullir.
4: Escolta, una pregunta que se m'ha passat abans. Estem parlant tot el rato de l'aigua termal i d'anar-lo a buscar i ja m'està agafant suor a mi, la veritat. Però ja, vosaltres no teniu una aixeta directa d'aigua termal?
3: Estaria molt bé, però no la tenim.
4: No la teniu? Home, demaneu-la.
3: A vegades m'ho pregunten, eh? On tens l'aixeta de l'aigua? No, l'aixeta no, mira, veus aquelles garrafes?
4: En sèrio?
3: Sí, sí.
4: Ostres!
3: Sí, sí.
4: Doncs bueno, és una manera de fer gimnàs, no?
3: Sí.
4: Què?
3: Sí, sí. Bueno, jo anava quan vaig començar a l'església, primer anàvem a la Font del Lleó.
4: Sí.
3: Agafàvem el cotxe i carregàvem amb la tiroplea de garrafes. Però després, amb tot això del casc antic, que si van començar a restringir el trànsit i que cada cop era més complicat, van dir, saps què? Vaig caminant fins a la Font de l'església, que la tenim a prop.
4: Clar.
3: I anava, doncs, agafava dues garrafes i m'anava cap allà.
4: Clar.
3: Ara vaig amb una carretilla que no sé com he estat tants anys amb les dues garrafes a les mans.
4: Manual, a més. Carretilla no elèctrica, manual.
3: Manual, però ostres, allò és lleuger, poses les garrafes allà i cap a anar-hi.
4: Mare de Déu. O sigui que quan degustem cigrons encara hem de gaudir-los més de l'esforç que hi ha darrere, no?
3: Sí.
4: Escolta, i si pares a pensar, és curiós perquè al final potser esteu fent una cosa molt moderna. Menjar bo, producte real, però com els avis, cuinant lentament, artesanal i sobretot sense presses industrials. Creus que avui encara hi ha gent que valora tant aquest esforç? De que sigui artesà?
3: Sí, hi ha molta gent que valora, i no sé si valora que sigui artesà, però proven les llegums després d'haver menjat llegums de pot, per exemple,
4: sí?
3: I després proven aquestes, ostres, no clar. Té res a veure, a mi no m'agradaven els cigrons i ara sí que m'agraden. Veuen que clar, no és el mateix.
4: Molt bé, perquè el vostre, clar, és el que dèiem, és un esforç en silenci, quan la gent probablement dorm, el que dèiem abans, no? Vosaltres esteu treballant. Cristian, vosaltres sembla que no veneu només menjar, sembla que també veneu identitat del poble, com hem dit. Em refereixo al que feu, a interveniu també, per exemple, al mercat de l'olla, la caldera gegant, que és tradició, les fires, les llenties pardines, no? Mare de Déu, com us emboliqueu, no? Com ho sentiu? Com ho veieu i com ho viviu en aquells moments vosaltres?
3: Bé, bueno, és divertit. És quan fem el mercat de l'olla, per exemple.
4: I responsabilitat, no, també?
3: Sí, sí, també.
4: Ostres.
3: Penses, aviam si se'ns passaran les llenties aquí i quedarem una miqueta així. Però no.
4: Ostres. A més, diuen que tot turista està emplaçat a passar, a part dels balnearis, per al Parellada. És així? Teniu turistes,
3: sí,
4: també?
3: Sí, venen turistes.
4: A part dels japonesos aquells a gravar?
3: Sí, de tant en tant passen turistes. Sí?
4: I què s'emporten? Sí, cuit o sec?
3: Si són turistes de zona, o sigui, que gent de Barcelona o de Sabadell que han vingut al balneari, o que aquests s'emporten cuit.
4: S'emporten
3: cuit? Sí. I llavors, de tant en tant, hi ha algun turista que compra cuit per menjar-s'ho en el moment.
4: I tant, potser, i què són més fer?
3: Potser per estalviar el restaurant o per...
4: Viborilles!
3: O pel que sigui, no? Però...
4: Molt bé. Escolta, però saps què? Mira, jo crec que és un moment propici per fer un descans. Ens pararem uns moments i la ràdio et dedica una cançó, que la gaudeixis. Per tu, Cristian.

0: Molt xula aquesta cançó, eh, Cristian?
1: Sí, sí, m'agrada molt.
0: Per què? Com és que has escollit aquesta cançó? Explica'ns una mica, què et recorda o què et porta?
1: Aquesta cançó, bueno, és de l'any 61, però em recorda molt als Estats Units dels anys 50.
0: Mira, ara et diré una cosa.
1: L'època que, per exemple, la pel·lícula Gris, que està ambientada en aquella època, no? O altres pel·lícules com American Graffiti, o em recorda això... Els cotxes aquests americans grossos,
0: sí?
1: el diner amb el aquest que entren per anar a menjar i tenen el terra així de, com d'ajedrez,
0: sí?
1: No?
0: Sí?
1: I bueno, això.
0: I t'agrada escau,
1: les
0: no?
1: Xupes de cuero i
0: sí, perquè nosaltres hem fet els deures, també hem mirat una mica l'Instagram, no?
1: Sí.
0: I clar, entre aquesta cançó i això que hem vist, no? Doncs, ostres, mentre escoltava aquesta música, doncs m'ha vingut una imatge al cap, no? I te la vull dir, no? I saps què m'he imaginat? Doncs tu fent la ruta 66 amb una moto clàssica, rock and roll sonant de fons i adivina, una carmanyola de llegums a la maleta.
1: Ah, jo, que no falti.
0: Que bo, no? Sí. Seria? T'imagines?
1: Sí, sí, sí, estaria bé.
0: Que xulo. Doncs bé, això és autèntic, no? Això és una cosa autèntica. Perquè aquí descobrim una altra part teva. Motos clàssiques, cotxes, estètica vintage, rockability, vinils, Strikeouts, 59 Club... D'on surt tota aquesta passió? Quan et ve?
1: Bueno, no sé de quan em ve.
0: Petitet,
1: potser de quan era jove.
0: Ah.
1: Quan tenia 13 o 14 anys, o 12, potser, que veia moltes pel·lícules de, no sé, la vida de Jerry Lee Lewis o de Buddy Holly, i pel·lícules com American Graffiti o coses així que havia vist, i m'agradava molt. Després sempre m'ha agradat tot el que és clàssic, no sé. Les Harleys, perquè tenen un aspecte clàssic i bueno...
0: Autèntic, no?
1: No sé ben bé de quan em ve, de sempre.
0: De sempre. I és curiós, perquè al final tot això també parla de l'autenticitat, no?, que dèiem, de cuidar les coses antigues, de respectar els orígens, de fer les coses amb ànima. I et comentava abans, Anof, has parat a pensar que poden haver similituds entre cuidar una moto clàssica i mantenir viu un negoci com el vostre, amb tradició?
1: Sí, sí, bueno...
0: No? És, vull dir, d'alguna manera és cuidar
1: és
0: algo antic, vintage,
1: algo antic,
0: no?
1: Sí,
0: una tradició. Hi ha alguna cosa del món vintage que et recordi a la manera de treballar dels avis? Potser la manera que dèiem abans, no? De com es treballa, que es va buscar l'aigua calenta, doncs ben d'hora, no sé què... Vull dir, tot el procés, no? Suposo, no?
1: Sí, és tot més manual, sí.
0: És artesà, no?
1: És més artesà tot.
0: Sí. I què t'anava a dir? I mira, una anècdota divertida, bueno, una anècdota no, un xist, com diria algun polític. I les àvies de Caldes, què dirien si et veiessin arribar amb jaqueta de cuir, música, rockability i una Harley per portar-lis la carmanyola de cigrons?
1: No sé, no ho he provat mai.
0: Què, t'ho imagines o no?
1: Es quedarien parades, potser sí.
0: Sí, que bo, no? Diria, ostres, que bo. Doncs escolta, mira, per trencar una mica doncs, l'entrevista, passarem doncs, a la secció del César, amb la mirada del César, i tornem. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Endavant, César, quan vulguis.
2: Bona tarda. Una pregunta molt senzilla. T'agraden els llegums?
1: Sí, sí, sí. M'agraden, sí, sí.
2: Molt
1: sí,
2: bé,
1: a vegades en casa de l'herrero, no?
2: Cuchara de palo, no?
1: Cuchara de palo. Però no, sí, a mi, nosaltres mengem i a les meves filles també els ha agradat sempre. Des de petites els hem donat llegums i ens agraden, sí.
2: Molt bé. Ara una pregunta més profunda. Què significa per tu mantenir viva la tradició sense quedar-te ancorat amb el passat? Entens?
1: Bueno, sí... sempre s'intenta fer el producte artesà com s'havia fet sempre, però clar, sempre progressant, no? canviant sempre s'han d'anar fent canvis per fer-ho més fàcil, per fer-ho millor.
2: Innovant, no? Seria
1: innovant,
2: la paraula.
1: Sí, sí, innovar, clar. Sí,
2: correcte.
1: Sí.
2: Quina seria per tu l'última innovació que has pogut aplicar? Un exemple...
1: Bueno, innovacions, per exemple, si mirem la manera de coure-les, ma àvia va començar amb llenya.
2: Llenya.
1: Quan va arribar a ma mare va dir, ostres, això de fer llenya ni de conya. Ja va posar el butano.
2: Bona.
1: I llavors quan ens vam canviar i vam fer el local nou, ja vam posar el gas natural. Per no haver anat canviant les bombones i tot això, no?
2: I el sabor s'ha mantingut el mateix, a pesar del canvi.
1: I el sabor sempre és el mateix.
2: Curiós.
1: L'aigua termal és la mateixa de sempre.
2: Correcte.
1: La sal, ma mare i ma àvia ho feien a ull.
0: Ho pots imprimir?
1: Elles sabien com ficar la sal, no? Però jo vaig pensar això de fer-ho a ull, impossible. I vaig dir, a ma mare, pesem la sal que hi poses en una olla de tant. Vale, ara pesem la que hi poses en una olla de quant, no? I així vaig dir, val, fent la regla de tres, i van dir, vale, tant de sal per quilo.
2: Per quilo.
1: I jo ja ho faig
2: molt bé,
1: pesant-la, perquè no tinc aquesta habilitat de mirar a cop d'ull la sal que li has posat.
2: Imagina't, molt bé.
1: Pues...
2: Correcte. Hi ha algun record de la teva mare o dels avis que encara viu avui et guí? Seria... Algun record dels avis o de la mare que encara avui...
1: Algun record?
2: Et guiï, et sigui una referència?
1: A la botiga, vols dir?
2: Sí.
1: Ostres, ara mateix no sé què contestar-te.
2: Bueno, una altra, l'última, vinga. Què creus que hem perdut com a societat respecte a la manera de menjar i de viure?
1: El que hem perdut com a societat.
2: Des del teu estrado,
1: sí,
2: que tens allà tota una mirada a la societat, als canvis que han hagut, no?
1: Mm.
2: O que has viscut.
1: El que s'ha perdut molt és en els menjars preparats per una fàbrica que hi tiren conservants i tiren, vés a saber quina, una pila de coses. Mm-hmm. Poses a llegir un humus d'aquest que compres preparat i posa no sé què, no sé quantos, una pila de números que no saps el que són. Tot això s'ha perdut molt. Perquè és els ingredients naturals que hi posen en un humus, que és pasta de sèsam, all, clau, comí, això és fàcil.
2: Fàcil.
1: Vull dir, has de tenir els ingredients amb la mida justa, els prepares, no?
2: I vinga.
1: I ja està. Amb això s'ha perdut molt, perquè... Vaja.
2: No. Aquesta evolució. Sí. Seguim.
0: Bé, doncs, escolta, mira, jo em sembla que ja tenim per aquí la Maribel. Bona tarda, Maribel, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Molt bé i molt tranquil·leta.
0: Sí?
3: Aquí escoltant.
0: Oh, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per haver acceptat, doncs, acompanyar-nos amb el Christian.
3: Molt bé, sí.
0: Doncs bé, doncs escolta, mira, ens agradaria doncs compartir unes anècdotes amb tu i una miqueta doncs conèixer una mica més. Què et sembla?
3: Sí, a veure, vinga.
0: Sí? Vinga.
3: Sí, tant.
0: Doncs bé, dèiem que res, que hi ha una sèrie de gent, no?, que treballa amb constància, amb discreció, i aquella manera de ser acaba sent gravada per la memòria de molta gent, no? I aquesta és una manera, doncs, de descriure't, no, Maribel? Perquè crec que molta gent, doncs, et té molta estima i realment, doncs, això és una cosa, doncs, que la gent recorda molt, no?
3: Doncs sí. La veritat és que sí. L'important és que jo sempre... La veritat és que he sigut feliç en aquesta botiga i he estat molt bé, i a l'hora de despatxar les clientes maquíssimes, encara ara quan les veig, ai, ara vens de visita només, sí, ara vinc a visitar el meu nano i la meva jove. Vull dir, però em recorden amb carinyo jo també amb elles, eh?
0: Que maco, sí, que maco.
3: Sí,
0: escolta,
3: sí, sí.
0: I tu, Maribel, has viscut moltes etapes, els fogons, la botiga, les converses amb la gent, el ritme intens de cada dia, i també tota l'evolució d'en Christian. I precisament m'agradaria preguntar-te una cosa, no? Quan mires en Christian avui, què és el que més admires d'ell com a persona?
3: Bueno, de fet, és que com el miro... Sempre el recordo que és el meu nano, com un...
0: Uh-huh.
3: Ara és un home, vull dir, i el veig... Sempre ha sigut molt seriós,
0: uh-huh.
3: Ha agafat... a veure, com t'ho diria jo, la paella pel mànec o les olles, no?
0: En aquest cas sí.
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: I ho estan fent fenomenal.
0: Molt
3: bé. Però això deu... A què ho fas amb de gust, es nota que li agrada, vull dir,
0: uh-huh.
3: Quan venia a ajudar-me, pues, uh-huh. Es veia, no? Jo, sí, l'etapa que vam estar tots dos per mi va ser de les millors, eh?
0: Clar, amb el teu fill, imagina't, no? I tu, Cris, I tu, Cristian, què és el que més admires d'ella?
1: Bueno,
0: aprofita.
1: Bueno, què t'haig de dir, és la meva mare i me l'estimo i qualsevol cosa que faci la veig que és un referent, no? De tot el que ha anat fent sempre.
0: Mm-hmm. Que maco. Escolta, i Maribel, tu què creus que ha heredat de tu el Cristian?
3: Tot el millor i el més... Bueno, i el bo.
0: No, el dolent, no.
3: No, no. Va.
0: Molt
3: no,
0: bé.
3: És molt preciós en el treball i tenen molta feina i això es fa perquè les coses es fan amb carinyo, perquè es fan amb constància, perquè es fan fent-ho bé. Llavors les coses surten bé.
0: Clar, clar, i tant. I quan, sí, quan t'impliques i tens carinyo i passió, sí, tot surt bé en seguida. Escolta, sí. I què diries que tu l'has vist créixer, no? Què és el que has vist canviar més amb el Cristian durant tots aquests anys? I no són les motos, que ja ens ho han explicat, eh?
3: Doncs sí, doncs mira, ell, va començar quan era jovenet, va anar amb el seu pare, teníem aquí al polígon de la Borda una nau... Uh-huh. I, bueno, que encara la tenim, però ja no fem res, allà nosaltres estem jubilats. Però el meu home es dedicava als cotxes, al motor i tot això. I això, ell estava una mica amargadet. En canvi, quan venia a la botiga, el veia que estava feliç, que estava content.
0: Sí?
3: M'entens?
0: Mira.
3: I un bon dia va dir, pues vinga, va, som-hi. Deixa el papa tranquil i tu, si t'agrada estar a la botiga de llogoms...
0: Cap a les llogoms.
1: Això mateix. Sí, sí.
0: Molt bé.
3: I a partir d'estar amb les llegums, ell va ser feliç.
0: Mira.
3: Ho sé. Sí.
0: Bueno, escolta, Maribel, entre nosaltres ens ha dit que també les motos també li agraden, eh? Li agraden molt,
3: per descomptat, que sí. I això ho ha de tenir sempre clar que sí.
0: Clar.
3: Això ja com a hobby, clar. Però no... Ja està, m'entens?
0: Clar, sí. T'entenc. Que maco. Escolta, i moltes vegades, quan la gent entra en un negoci familiar, només veu la part visible, però darrere del taulell hi ha cansament, responsabilitat, sacrifici i també molts silencis. Tu, Maribel, has carregat durant anys amb un ritme molt exigent, sempre atenent, sempre pendent de tothom, anant a buscar aigua i sovint amb un somriure. Com es viu això des de dins i com ho fas?
3: Doncs Déu-n'hi-do, eh?
0: Que sí?
3: Déu-n'hi-do, perquè he tingut uns anys una mica forts, eh?
0: Durillos, no?
3: Mira, no m'ha passat mai res amb el cotxe, amunt i avall,
0: ostres,
3: com una boja, perquè mira, però baixa els nens al col·le, deixa'ls, vés-te'n cap a la botiga, torna a casa, agafa la iaia perquè no es llevés tan d'hora.
0: Ostres, ostres.
3: Vull dir, hi he estat uns anys, pam. Per això que hi ha una sèrie d'anys últims que el meu nano ja va decidir venir amb mi, clar, quan jo baixava, ell ja tenia les olles al foc, i diu, bueno, vaig respirar
0: tranquil·la.
3: T'ajudava,
0: no?
3: Però el bo és que sempre m'ha agradat. L'hora de despatxar ja era una altra cosa. Escolta, molt a fora tota la feina que has tingut, perquè ens llevem molt d'hora per fer
0: sí,
3: això.
0: Sí, ens ho ha dit. Molt d'hora. Eh?
3: Sí, no és...
0: Del Barça,
3: es...
0: també,
3: No és el que es veu que despatxa,
0: no,
3: sinó que
0: despatxa. I tant, molt esforç.
3: A punt, tot bé, i temps que quedi bé la llegum, perquè la gent sempre et felicita. Està molt bé, però, clar. Ho has de fer.
0: Hi ha una tasca darrere molt important.
3: Molt important.
0: I ara, Maribel, en aquesta etapa més tranquil·la, com estàs vivint aquest canvi? Què trobes més a faltar? Les converses, el contacte amb la gent, aquella energia constant del dia a dia? Què és el que trobes més a faltar ara?
3: Bueno, doncs mira, com que jo veig que la botiga està en molt bones mans i ells ho fan tan bé, doncs la veritat és que sempre em repeteixo que em mereixo aquesta jubilació.
0: I tant.
3: I la veritat és que... tinc la sort que al meu home li agrada molt sortir, veure coses...
0: Que bé.
3: No cal anar gaire lluny. Aquí a Catalunya tenim uns poblets tan macos.
0: És veritat?
3: No sé, mira, avui hem estat tot el dia per aquí a la serra d'aquí del Montsant, a la serra
0: maco.
3: De Prades, a Llorana, amb aquests pantans que tenim plens d'aigua a baixar. Vull dir... Està tot tan maco que és un goig. Hem estat tot el dia per ahí, després un bon dinar. Bé, no necessito res més. Molt bé, estic molt, molt bé.
0: Me n'alegro, Maribel. I ja, escolta, hi ha una imatge que molta gent de Caldes t'associa amb tu, no? Aquelles estones a Canaletes, parlant amb la gent, observant el poble, gaudint de les petites converses de cada dia. I ara, amb més calma, gaudint de passejades pel Remei. Com vius aquest temps? Ara potser és quan gaudeixes més aquells petits detalls de la vida?
3: Ara ho gaudeixo, sí, ara ho gaudeixo. Però llavors era més jove i també m'agradava.
0: Clar.
3: Cana i parlar amb les amigues i després encara que després havia d'anar corrents cap a la botiga, ai, però bueno, era jove i tot ho portes endavant, és una altra força, és una altra vitalitat, m'entens?
0: Clar, clar, clar, clar.
3: I ara, clar, vulguis que no, però si em vaig jubilar i aquest estiu ja farà 4 anys i no m'hi entrarà.
0: Carai, Déu-n'hi-do, 4 anys.
3: Mira, com si fos l'AVE, saps allò? Pam!
0: Pim-pam.
3: I, sí, sí. Però estic bé, estic contenta. Sí, de moment... A veure, jo sempre ho dic, sempre
0: molt
3: com
0: bé,
3: ara.
0: Molt bé.
3: Serà pitjor perquè, clar...
0: I ja tant, el bo és gaudir de cada moment. Escolta, segur que el que no trobes a faltar segur que és el bullici aquell dels divendres, no?
3: No, això no.
0: Ara li has passat al Cristian.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: No?
3: I els dimarts.
0: També,
3: els dimarts.
0: Vaja.
3: Tremendos, i ara ell, sí, l'altre dia el vaig voler anar a veure, i cada vegada que passava hi havia una cua que arribava fins al Grau Vila, quasi bé. I al final vaig poder entrar a saludar-los, perquè com baixo m'agrada una rosessa.
0: Que maco. Escolta, Maribel, hi ha una altra escena, potser també divertida, que molta gent encara recorda amb estima. I és aquell famós Lluç amb gambes a Televisió Espanyola, i a més, era el teu programa preferit, em sembla. Te'n recordes d'aquell moment? Com ho vas viure?
3: Quasi bé no me'n recordo, d'això.
0: No? En sèrio?
3: Jo saps que me'n recordo molt?
0: No.
3: Que, van votar els plats preferits i un nano va triar fer gelat de mongetes.
0: Ostres, gelat, que fort.
3: I vaig anar a parlar amb el de l'Eliseu i me'l van fer. Van
0: en sèrio?
3: Un gelat de mongetes. Pues... I va quedar fríssim.
0: Què dius?
3: I el Lluç amb gambes no me'n recordo.
0: Bueno, no passa res. Doncs mira, ara...
3: Però el gelat sí.
0: Mira, doncs dintre de poc, ara em sembla que és la setmana que ve que entrevistem el David, el Davide, i li preguntarem pel gelat de mongetes.
3: Ah, perquè, sí, sí.
0: Perquè no el tenen, sí, no? El veu fer per vosaltres, no?
3: No, va fer per nosaltres del Davide. De veritat que es va portar molt bé i em va dir, no pateixis, que jo us faig el gelat de mongetes.
0: Que fort.
3: I molt bé. Ens... a la canceladeria de Termes, és de, no, sí, d'aquells, com se diuen aquests que estaven a la plaça del Lleó. Mare, estic jubilada i es nota, eh?
0: Bé, no passa res, no passa res, no serà important, com diuen,
3: bueno,
0: no?
3: Bé, doncs, pues hi havia el Pineda, sí? Que llavors l'alcalde, que llavors sí? No ho era, i i van donar uns premis i...
0: Ostres, que bo, sí. Que bo.
3: Una tarrina de gelat de mongetes, el nen aquest, que va demanar... això.
0: Escolta, Maribel, i de tot el que has construït fins ara i que segueix el Cristian, de què és el que et sents més orgullós avui?
3: Bueno, em sento orgullosa de la meva família, dels meus fills. Si me'ls és demanat a mida no haurien sigut tan perfectes com són.
0: Mhm.
3: La veritat que molt bé que poder tirar aquest negoci de la iaia, que va ser fatxuc al principi, tal com el Cristian ha dit,
0: sí,
3: amb la llenya, després
0: imagina't.
3: La botana, ai, que acaba el botano, que no passa el botanero, això és un rotllo. Però ja li vaig dir, bueno, ja ho hem deixat tot molt més còmode, saps?
0: Molt bé. Escolta, i a tu com t'agradaria, Maribel, que et recordessin sempre els del poble per el teu pas per el pas de les llaguns per allà?
3: Com m'agradaria que em recordessin?
0: Sí.
3: Bueno, doncs com una persona que el que he fet ho he fet amb molt de gust, que estic orgullosa d'haver-ho fet i que estigui, i que, bueno, no sé... que es quedin amb el meu caràcter, ja m'agrada. O sigui, jo, quan em veuen, sembla una persona molt seriosa, però després no ho sé.
0: Molt bé, no, i tant que... I tota la gent en parla d'això i et té molta estima. Doncs escolta, doncs nosaltres dir-te que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, compartir aquests minuts, i que escolta, que seguim amb el Cristian i que ens encantaria que ens seguissis escoltant. I que...
3: I home, i tant! I
0: a seguir gaudint, Remei?
3: Gràcies.
0: Ai, Remei, perdó.
3: Gràcies per recordar-vos-ho de... Molt bé. moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu-siau. Molt bé, doncs, Cristian, seguim una miqueta més, què et sembla?
1: Seguim.
0: Sí? Vinga. Doncs ara canviem una mica el ritme i, mira, si et sembla, et dic una paraula i tu em respons amb una altra, el primer que et surti pel cap, què et sembla?
1: Bueno.
0: Bueno, filtra-la, eh? Molt bé, llegums.
1: Parellada.
0: Que bona. Divendres.
1: Sant.
0: Clients.
1: Una...
0: Passa palabra.
1: Passa palabra, sí.
0: Font del Lleó.
1: Aigua calenta.
0: Home, mullat una mica, home, sí que admet metafòric. Caldes, va. Vinga.
1: La tenim calenta.
0: Oh. Avis.
1: Vintage.
0: Rockability.
1: Elvis.
0: Moto.
1: Harley.
0: Tradició.
1: Cultura.
0: Molt bé, futur.
1: Prosperitat.
0: Molt bé. Escolta, explica'ns una mica un dia teu laborable. Comences a 5:30 i acabes a quina hora?
1: I acabo a les 2:15.
0: Vale. I tot amb un ritme frenètic?
1: Sí, gairebé sempre és un non-stop.
0: M'estic cansant un altre cop.
1: Sí, hi ha dies que és sense parar, és esmorzar en 5 minuts.
0: Ostres!
1: I seguir.
0: No serà de cigrons, com el gelat de cigrons de mongetes?
1: No. Un entrepà ràpid i un suc. I anar seguint.
0: Carai!
1: Sí, sí.
0: Bé, i escolta, una anècdota divertida que ens puguis compartir?
1: De la botiga?
0: Sí.
1: No sé, la veritat és que no sabria dir-te. Això que deia de la meva mare del gelat.
0: Sí, és bona aquesta.
1: Era una vegada que feien desitjos, era com un desitjos de que la gent del poble demani a les botigues de Caldes.
0: Oh, mira.
1: I llavors hi havia un...
0: Això fa molts anys?
1: Això potser fa 3 o 4 anys, no ho sé.
0: Oh, però es podria tornar a demanar, no?
1: Potser més. Perquè
0: jo ja en tinc un per als llegums per allà.
1: Estava meva mare i diu que es va jubilar fa 4 anys.
0: En sèrio?
1: Potser farà 5.
0: Ostres, i no s'ha tornat a fer més?
1: I era un que havia vist que al Japó fan amb unes mongetes que es diuen Atsuki, són unes mongetes vermelles,
0: sí?
1: I fan, al Japó fan gelats d'aquesta mongeta.
0: En sèrio?
1: Però clar, la mongeta, si en lloc de ficar-li sal li poses sucre, ja ho tens dolç.
0: Ui?
1: Llavors vam fer amb la mongeta de color nostra,
0: sí?
1: Vam fer això, com si fossin les mongetes aquestes que japoneses.
0: Que fort.
1: I no sé com ho va fer la vida. Ja
0: li preguntarem. Ja li preguntarem. Escolta, perquè què t'anava a dir? Que, i això no s'ha fet mai més aquí al poble? Això de suggerències?
1: No ho recordo que es repetís.
0: Llàstima, perquè jo ja en tinc una, dels llegums per allà, i en tinc al cap una, eh? No te la diré. Bé. Val, escolta, i una anècdota o una experiència o quelcom emotiu que t'hagi passat a la botiga amb algun client, alguna cosa que t'hagi passat?
1: Emotiu, mira, hi havia un noi de Caldes que ara no sé què se n'ha fet, que es va enganxar a les drogues. I llavors va passar molt malament. Ell vivia en el pis amb sa mare. Quan se li va morir la mare, va quedar sol, el van acabar fent fora del pis.
0: Ostres.
1: I dormia al costat del Grau Vila, en el que hi havia el banc de... Abans era el banc, no?
0: Pues correcte,
1: allà,
0: sí.
1: Hi havia com una entradeta.
0: Sí, unes escales.
1: Unes escales, doncs allà, aquelles escales, ostres, amb uns cartons vivia allà.
0: Vaja.
1: Dormia al carrer. I de tant en tant sempre venia i em demanava... Era un home, un noi de la meva edat, un any menys que jo tenia.
0: Ostres.
1: I... Ell sempre molt rialler, no? I malgrat la dura vida que estava vivint, però sempre em demanava alguna cosa. Dame el dinero para hacer un café. A vegades li donava un euro. Normalment li donava una safata amb cigrons calents acabats de fer i ell estava content. I durant bastant de temps li vaig estar donant alguna cosa. I després, bueno, va anar a parar a l'hospital, va anar a parar, clar... Dormir al carrer, l'esquena la tenia fatal.
0: Clar.
1: Tot... Al final, va anar a parar a la residència un temps.
0: Vaja.
1: Jo no sabia, feia temps que no el veia, i un dia va venir i va venir amb una cadira de rodes que, que li havien deixat a la residència, i va venir, i em va fer una... Ell feia manual, va fer començar a fer manualitats allà a la residència, i em va fer com una espècie de quadre.
0: Ostres!
1: I em va dir moltes gràcies, Cristian, no sé què, per l'ajuda i tot això.
0: Que maco,
1: i això
0: no?
1: Era, realment va ser molt emotiu.
0: Ostres, que maco. I ho tens a la botiga?
1: No, el tinc guardat per això, No,
0: sí?
1: Sí, no el vaig penjar, però bueno...
0: Però el tens, no? Ostres, sí. Quina passada, quin detall, no? Més maco, veus? És que la gent, a vegades, quan dons, no? Sense res a esperar, no? Després, a vegades, la gent et sorprèn, no?
1: Sí.
0: Que bonic, ostres, que maco. Bé, doncs, escolta, què t'agradaria que no es perdés mai de parellada?
1: Que no es perdés? Bueno, no sé si es perdrà o no es perdrà.
0: No, però allò que diguis, això no m'agradaria que es deixés de fer d'aquesta manera, o saps, d'alguna manera, no sé, allò que diguis, ostres, ja em sabria greu.
1: Bueno, per exemple, la mongeta del ganxet, em sabria greu que es perdés. És una mongeta que s'ha fet al Vallès de sempre, i a Caldes s'havia fet sempre, i cada vegada venia menys, no? I els pagesos es van jubilant, van desapareixent, ningú agafa el relleu, i la mongeta de ganxet té mal auguri, perquè cada cop és més cara, clar, cada cop hi ha menys pagesos, i hi ha una desproporció bastant gran amb la resta de mongetes en quant a preu, però és molt bona, i mira, em sabria greu que desapareixés.
0: I escolta, que si els teus avis ara veiessin tot el que heu fet fins ara, no? Què creus que dirien?
1: Bé, bueno, estarien molt contents de com ha anat evolucionant tot, sí.
0: Bueno, de l'humus, l'humus de llentia no ho sé, però...
1: Sí, si el provessin els agradaria.
0: Que bo, que bo. Escolta, i estàs pensant en seguir innovant o què?
1: Sí, bueno, sí? Anem pensant...
0: Tens alguna exclusiva?
1: Sempre pensem... No tinc cap exclusiva, però sempre...
0: Cabondena.
1: Sí que li anem donant la volta, ostres, podríem fer... Perquè la gent el que vol són molts plats preparats.
0: Clar, perquè cada vegada tenen menys temps, són més dropos, no?
1: Sí, són més dropos, no tenim ganes de fer res.
0: És veritat.
1: Tens les mongetes i dius, ostres, fes-te una botifarra, i quan hagis fregit la botifarra, tires les mongetes, li dones dues voltes i ja tens el plat. Massa feina, i si ho feu vosaltres?
0: I si poses la botifarra ja?
1: Sí, i si feu una botifarra amb mongetes ja que es vingui fet? Doncs, doncs clar, li anem donant la volta perquè...
0: Més senzill, no?
1: Acabarem fent més plats. Sí.
0: Escolta, i en el tema digital, com ho portes això? Perquè sí que esteu, hi ha coses a les xarxes, no? Però i el tema de vídeos i tot això, o receptes, què? Com ho veus, això?
1: Sí, potser...
0: Jo te'n faria una aquí ara mateix, no?
1: Hauríem de fer més moviment amb això, sí.
0: Bueno.
1: La meva dona és informàtica.
0: Ostres, què dius, ara?
1: Ella treballava... És enginyera informàtica.
0: Molt bé.
1: I treballava en un grup d'empreses i portava la informàtica d'aquest grup d'empreses.
0: Ostres.
1: I quan ma mare es va jubilar, ella doncs, va decidir plegar i venir a la botiga.
0: Molt bé.
1: I, clar, i al principi sempre dèiem... Hòstia, faré una web, faré no sé què, faré no sé quantos... I...
0: Sí, procrastinem, no? Però, ja ho faré més endavant.
1: Teníem planejat fer moltes coses a nivell digital,
0: clar.
1: Però al final, mira, hauríem de fer més, potser.
0: Bueno, és que jo crec que l'explotes massa.
1: Però tenim, la realitat és que tenim molta feina i quan acabem la feina penses, va, adéu,
0: està rebentat.
1: Fins demà.
0: No, clar, sí. Està clar. Bueno, ja us coneixen, la gent ja us coneix, no? Molt bé. Doncs escolta, Cristian, m'ha arribat al final de l'entrevista, com t'has sentit?
1: Bé, molt bé, molt a gust.
0: Sí, que bé, com me n'alegro. I què t'emportes d'ella?
1: De l'entrevista? Mira, he recordat coses que no recordava.
0: Sí?
1: I, bueno, m'ha fet gràcia també, sí.
0: Sí? Que guai. I vols afegir alguna cosa més?
1: No, ara mateix així no.
0: Bueno, si te'n recordes de la divertida, sí. Ens ho dius.
1: Va.
0: Sí? Doncs escolta, jo sí que m'agradaria afegir alguna cosa més. Què et sembla? Doncs res, que avui hem descobert molt més. Molt més que una botiga de llegums. Hem descobert uns orígens difícils i una forma de sobreviure, creant una tradició, essència i ànima que perdura. Una forma de cuidar, de continuar, essència i ànima...

0: Recordar-nos que la tradició, quan és autèntica, mai passa de moda. Gràcies per aprendre i créixer junts. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
1: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
1: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem avui?
3: Bon dia, Nico. Bé, i tu?
2: Molt bé. Saps, Sònia, que aquí no venim a parlar de límits, venim a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens fan moure de veritat.
3: I avui parlarem d'un tema que tots utilitzem cada, encara que gairebé ningú entén conscientment.
2: Exacte, Sònia. Avui parlarem de llenguatge corporal, allò que el cos diu abans de que la boca s'obri, de com una mirada, una postura, una pausa o una manera d'entrar en una sala poden canviar completament la percepció que els altres tenen de nosaltres. I sobretot parlarem de presència, perquè hi ha persones que entren en un lloc i desapareixen, i d'altres que entren i canvien l'energia de tot l'espai.
3: Què és el llenguatge corporal, Nico? Quan diem llenguatge corporal, de què estem parlant exactament?
2: Doncs, Sònia, estem parlant de tot allò que comuniquem sense paraules. I això és molt més gran del que la gent s'imagina. Pensa que hem de tenir present que la postura comunica, la mirada també comunica, la respiració comunica, la velocitat amb la que parlem comunica, els silencis comuniquen, les mans comuniquen i fins i tot la manera en què escoltem comunica. Moltes vegades pensem que la comunicació és el discurs, però el cervell humà està constantment llegint l'energia i la coherència. Tu pots dir, estic tranquil, però si tens la mandíbula rígida, els braços tancats, la veu accelerada, les mans nervioses, el missatge real és un altre completament diferent. I això és important entendre-ho, perquè la gent no només escolta paraules, la gent sent persones.
3: Com et llegeixes en 10 segons, Nico? És veritat que la gent es llutja molt ràpid?
2: Sí, Sònia. I molt més ràpid del que em pensem. En pocs segons, una persona ja ha percebut. Si transmets seguretat, si sembles nerviós, si tens energia de líder o de lideratge, si sembles accessible, si generes confiança, i això no passa conscientment. El cervell humà està programat per detectar amenaces, coherència, tensió, calma, autenticitat. Per això és tan important la primera energia amb la que apareixem. No es tracta de fingir, d'acord, Sònia? Perquè si fingim, ens equivoquem. Es tracta de prendre consciència del que ja estàs transmetent.
3: La presència. Nico, què és exactament tenir presència?
2: Sònia, la presència és una sensació. És aquella energia que fa que una persona sigui percebuda abans fins i tot de parlar. Hi ha una idea molt important. La presència no depèn del físic, d'acord, Sònia? Perquè si depengués del físic, jo ara que estic gordito, pues, imagina't. Hi ha persones enormes, valga la redundància,

0: que passen completament desapercebudes. I persones petites que omplen una sala només entrant dintre d'ella. Perquè la presència depèn de diverses coses que són importants. Primer, la calma, la coherència, la seguretat interna en un mateix, l'atenció, la manera en què ocupes l'espai i, sobretot, de com fas sentir els altres. La veritable presència, Sònia, no necessita demostrar constantment que vals. I no està dient tota l'estona mireu-me i diu estic bé amb mi mateix.
1: Totalment d'acord, Nico. Entrar en la sala. Per què és tan important la manera com entrem en un lloc?
0: Perquè abans de parlar el teu cos ja ha començat a explicar una història. Una persona entra mirant el mòbil, l'accelerada, amb la mirada baixa i les espatlles encongides, d'acord? O tancades. Què està transmetent? Espero no molestar. En canvi, una persona que entra, respira, mira tot el seu espai al voltant, camina en calma, manté la postura oberta. Què transmet aquesta persona?
1: Energia.
0: Que està còmode aquí.
1: Sí.
0: Vale? I això canvia completament la percepció dels altres. La comunicació no comença quan parles, comença quan apareixes.
1: La mirada. Com ha de ser una mirada segura?
0: La mirada segura és estable, però natural, d'acord? Una mirada de 2 a 4 segons crea connexió, Sònia. Més temps pot començar a ser intimidant.
1: Uh-huh.
0: I també hi ha el gran error de fer un barrido visual. Aquella gent que parla amb tu però està mirant la porta, el sostre, el mòbil o qualsevol altra cosa, que ens comunica això, Sònia?
1: Que no està parlant amb ella.
0: Que no està realment amb tu. Saps? La mirada correcta no connecta o no intenta dominar, intenta connectar amb la persona.
1: La veu també per la nostra estat emocional?
0: Sí, moltíssim, Sònia. La nostra veu revela nervis, por, calma, inseguretat, autoritat, cansament, tensió. La gent segura no acostuma a parlar ràpid o a córrer a l'hora de parlar. En canvi, quan una persona parla massa ràpid, moltes vegades el cos està dient tinc por del silenci.
1: Uh-huh.
0: I després hi ha una cosa brutal. La mateixa frase pot sonar completament diferent segons el to.
1: Uh-huh.
0: Estic bé pot sonar trist. Estic bé. Agressiu. Estic bé. Insegur. Ai, estic bé. O sarcàstic.
2: Estic bé.
0: O sigui, o pot semblar sincer, segons com ho diguis, d'acord? La veu és emoció convertida en so.
1: El poder dels silencis. Per què ens incomoden tant els silencis, Nico?
0: Doncs com acabes de dir tu, ens incomoden perquè molta gent associa el silenci amb incomoditat. I llavors omple qualsevol pausa. Parlant massa, repetint-se, justificant-se, de forma accelerada, però les persones en presència saben utilitzar el silenci. Un silenci ben utilitzat, Sònia, genera atenció, crea impacte, dona pes a les paraules, transmet calma. Pensa que qui controla els silencis controla gran part de l'atenció.
1: Totalment d'acord. Les mans. Nico, què expliquen les mans?
0: Doncs les mans expliquen molt sobre l'estat mental. Quan algú està nerviós i es toca la cara, juga amb els objectes que el té al seu voltant, mou els dits constantment o recol·loca la roba que té al seu voltant, això transmet tensió interna. Les mans ideals són, primer, que estiguin visibles,
1: uh-huh,
0: que estiguin relaxades i que siguin intencionals, o sigui, que actuïn en conseqüència de la teva postura i del que estàs dient. No utilitzis els gestos per descarregar ansietat, això de moure les mans ràpids i dir, ah, no, has d'utilitzar les teves mans per reforçar les teves idees.
1: Estics. I si tenim molts tics nerviosos?
0: Mira, Sònia, tots en tenim. Imagina't, jo tinc 324.250,25, però el problema no és tenir-ne tics, d'acord? I a més me'ls invento a vegades. El problema és no ser-ne conscient. I aquí hi ha un gran error. Intentar eliminar tots els tics alhora Això et converteix en què? En un robot.
1: Sí.
0: Millor, escull el tic més neutre. Aquell que et queda millor o amb el que et sents millor, d'acord? Per exemple, mantenir les mans juntes suaument.
1: Uh-huh.
0: El cos necessita descarregar certa tensió i la clau és ordenar-la. Per això hem d'actuar d'aquesta manera.
1: Observar sense semblar-se. Com podem observar millor les persones?
0: Doncs, Sònia, primer de tot, observar no vol dir vigilar. O no vol dir controlar. No es tracta d'analitzar obsessivament cada gest. No es tracta d'estar present amb una presència molt densa. La gent més observadora no és la que més mira. És la que més atenta està.
1: Uh-huh.
0: I sobretot, el llenguatge corporal no es llegeix per un gest aïllat. Es llegeix pels canvis. Si algú estava tranquil i de cop baixa la mirada, es tanca i canvia de to... Alguna cosa ha canviat emocionalment. Algú has fet.
1: I tant. Microexpressions. Nico, què són les microexpressions?
0: Doncs, Sònia, són emocions que apareixen durant menys d'un segon. La cara, durant un instant, deixa escapar tota una sèrie de missatges. Pot deixar escapar ràbia, tristesa, por, menyspreu, sorpresa, i desapareix. Per exemple, algú diu, me n'alegro molt per tu, però durant mig segon apareix incomoditat o enveja. El cos, moltes vegades, és més sincer que les pròpies paraules.
1: Mm-hmm. Les pupilles. Nico, les pupilles també comuniquen?
0: Sí, les pupilles comuniquen quan alguna cosa ens interessa, ens emociona o ens atrau. Les pupilles tendeixen a dilatar-se. I quan hi ha tensió o rebuix, es poden contraure. En un detall molt subtil, que no, quasi no arribem a percebre, però les persones que saben com observar ho tenen molt present, però a més el teu cervell, mm-hmm. el cervell humà, detecta inconscientment com està reaccionant el cos en cada moment.
1: La prosèmica. Nico, què és la prosèmica?
0: És la manera de com utilitzem l'espai. Tots tenim una bombolla invisible. Val? Aquí algú podria passar que s'acostés massa. Si algú s'acosta massa al nostre espai vital, genera tensió, incomoditat i invasió.
1: Mm-hmm.
0: I quan algú està massa lluny, pot generar fredor o distància emocional. O sigui que tant una cosa com l'altra... És perillosa. La intel·ligència social també sabe adaptar la distància en funció de la situació en la que et trobes.
1: Persones sincronitzades. Evita, Nico, que les persones connectades es sincronitzen?
0: Sí, Sònia, i és fascinant. És una de les coses que a mi més m'agraden. Quan dues persones connecten, arriben a copiar la postura, a mantenir el mateix ritme, a igualar el to, a fer expressions similars i fins i tot regular la respiració i respirar al mateix ritme. Per això dues persones que tenen molta connexió acaben doncs, assegudes igual o caminant al mateix ritme. El cervell humà sempre busca sincronitzar-se en qui més segur se sent.
1: Jocs de poder. Els jocs de poder existeixen realment, Nico?
0: Existeixen, Sònia, constantment. A classe, a la feina, en els nostres grups, amb les amistats, amb les parelles, i moltes vegades són silenciosos. Per exemple, interrompre constantment, ignorar les idees de l'altre, parlar per sobre, ridiculitzar subtilment, jo crec que no s'ha de fer,
1: no.
0: Mirar el mòbil mentre algú parla. I tot això són missatges de poder, de dir, estic per sobre de tu. La qüestió no... Com ho diria? No és entrar automàticament en joc emocional. És intentar fluir amb la persona amb la que t'estàs relacionant.
1: Sí, t'interrupte. Nico, com recuperes l'espai si t'interrompes?
0: Doncs primer, en calma. Després no competim pel volum. I la fermesa tranquil·la, aquella que té més impacte que la pròpia agressivitat. És quan jo t'agafo la mà i te la baixo perquè no donis cops a la taula de la ràdio, i aquesta calma meva provoca que tu actuïs en conseqüència. Frases simples: deixa'm acabar, acabo aquesta idea, ara vaig amb tu. Dites amb mirada estable i respiració calmada transmeten moltíssima seguretat, Sònia.
1: Bromes disfressades d'atacs, Nico. I quan algú et fa mal disfressant-lo d'humor...
0: Ai, a mi no m'agrada, però passa molt.
1: Bastant.
0: Era broma. Ei, era broma. Sí, era broma, però moltes vegades la broma intenta, què, Sònia, incomodar?
1: Fa mal, a vegades.
0: Sí, rebaixar-te,
1: sí.
0: Provar límits,
1: sí.
0: Quedar per sobre, per sobre o davant del grup. La clau no és reaccionar emocionalment. Una resposta tranquil·la i curta té molt més poder que enfadar-se. És com quan jo et faig bromes i tu em mires,
1: sí.
0: Per mi és refrescant, perquè deixo de fer-te la broma de forma automàtica.
1: Negociació i límits. Nico, quan s'ha de negociar i quan posar un límit?
0: Sònia, negociar és quan hi ha respecte. Però no tot és negociar, val? No es negocien les humiliacions, mai. Les faltes de respecte, mai. La manipulació, la pressió emocional constant. Un límit has de tenir, val?
1: Mm-hmm.
0: El respecte s'ha de tenir sempre. I humiliar o faltar respecte no és això el que toca, d'acord? Llavors hem de tenir molt present en cuidar què estem fent i com estem tractant a la persona que tenim davant.
1: Reunions.
0: Sí.
1: Com transmetem presència en una reunió?
0: La presència, Sònia, també s'asseu, vale? Si t'asseus encorbat, amagant les mans i movent-te constantment, el teu cos que diu, no estic còmode, ja tornem una altra vegada. En canvi, amb una postura oberta, amb una mirada activa, amb una respiració tranquil·la, amb mans totalment visibles, transmetent seguretat professional, i això ens ajuda molt en una reunió, en una entrevista, en una negociació, amb el que sigui.
1: Parlar amb superiors. Com es parla amb un superior sense fer-se petit?
0: Doncs el primer, amb molt de respecte, perquè tothom s'ho mereix, però sempre sense perdre la dignitat. Moltes persones, Sònia, canvien completament. Quan van... abans d'entrar amb el jefe estan molt crescuts i molt valents, però quan entren, la veu es fa petita, entren amb nervis constants,
1: mm-hmm.
0: Es justifiquen, tenen riures incòmodes i perden la presència. Pots respectar algú sense deixar de respectar-te tu mateix.
1: Grup nou. I quan entrem en un grup nou, Nico?
0: Quan entrem en un grup nou, la majoria de persones intenta impressionar massa, Sònia. La broma, la seva història, les seves aventures, explica anècdotes impressionants i a vegades fins i tot diu coses que poden ser inventades, d'acord? La necessitat desesperada d'agradar es nota moltíssim.
1: Mm-hmm.
0: I quan una persona actua d'aquesta manera s'equivoca, perquè ell creu que està triomfant i la resta de persones el que estan veient és algú que s'està posant en evidència.
1: Mm-hmm.
0: No creus que és millor observar com és el teu entorn, escoltar a les persones que estan allà amb tu, entendre l'energia, poder és un grup molt dinàmic, fred, mm-hmm. o és un grup més intimista, més tranquil, més relaxat, saber de què parlen, d'acord? Participar, sobretot, un cop que estàs entenent de què va, participa en naturalitat.
1: Mm-hmm.
0: Si vols explicar moltes coses, explica-les, però sigues natural. Bé, tot així que jo recomano que siguis equilibrat. La calma genera més respecte que l'excés d'esforç. Si t'esforces massa, es nota que algú està passant, perquè tu mateix estàs nerviós, estàs inquiet i pateixes més del necessari.
1: Sí. Síndrome de impostor. Nico, què passa quan sentim que no encaixem?
0: Doncs amb el síndrome de l'impostor, quan sentim que no encaixem? I ens passa molt als humans, i precisament ens passa perquè som humans. Molta gent pensa que no és suficient, no sóc suficient. Tu tens uns coneixements, saps que són els que han de ser, però hi ha vegades que dubtes d'ells o dubtes de la manera d'expressar-los, i llavors aquí fallis o tens fallida i creus que ets un impostor. Tard o d'hora descobriran que no vals o que no pots o que no tens la capacitat de fer alguna cosa. No diguis que pots fer allò des d'un bon principi i no tindràs que justificar després, o no seràs descobert per les persones. Oh, mira, és que aquest no val perquè ens ha dit que farà això o farà l'altre i després no en té ni idea. Tothom sembla més preparat del que realment està, i això ho hem d'assumir. No passa res. Pensem que podem fer moltíssimes coses, que tenim una visió o una previsió de les nostres capacitats, però a l'hora de veritat, les operatives o les persones amb les que compartim aquell moment, doncs tenen els seus nivells i les seves preparacions i els seus coneixements. Tot això afecta directament el nostre cos. Llavors el que hem de provocar és aquesta calma una altra vegada, recuperar la nostra respiració, entrar en sintonia amb les persones que tenim en aquell entorn i interactuar. Però la presència no és absència de por. Podem tenir por, Sònia, perquè no passa res per tenir una mica de por o tenir dubtes. Sé que a tu et passa, sé que a mi em passa constantment, que dient, serem capaços de fer-ho? Sí, l'únic que hem de dir, tinc els coneixements, tinc la informació, sé com vull comunicar-ho, llavors tira endavant. No és deixar la por, és que la por no decideixi per tu, perquè si la por decideix per tu, llavors entres en una calma xitxa i et quedes estancat. És com un vaixell quan deixa de bufar el vent. Què li passa? Que es queda allà varat, es queda allà tirat i no hi ha manera de que es mogui. Doncs això li passa a les persones.
1: Tu també, Nico, Nico. Tu ja està calma. Nico, com podem transmetre calma encara que estiguem nerviosos?
0: Doncs mira, per transmetre calma, el primer que hem de fer, respirar, després exhalar tranquil·lament, lentament, després baixar la velocitat. La calma no sempre ve de sentir-se segur, Sònia. Moltes vegades ve de deixar de lluitar, tant en contra com en benefici, d'acord? No hem de deixar que el nervi ens controli. O és que vull controlar el nervi, és que el nervi m'està controlant. No, els nervis passen, són un segon. En el moment que passa aquest segon, el cos s'atempera. Llavors l'únic que hem de fer és tenir consciència prèviament de que podem controlar aquest nervi. Dir, jo estic preparat, jo supero aquesta situació, com a persona no em deixaré influenciar per cap comentari o cap expressió física que pugui detectar, estic segur de mi mateix i m'hi llenço.
1: L'enfocament. Nico, quina importància té l'enfocament?
0: Doncs l'enfocament, Sònia, avui en dia té una importància enorme. Per què? Vivim envoltats de distraccions. Mòbils, televisió, ràdio, xarxes socials, grups de debat, associacions, fundacions, opinions de premsa de multicolors, agrupacions polítiques que cadascuna defensa la seva història i la seva realitat o la seva pantomima, d'acord? I la capacitat de mantenir l'atenció s'ha convertit avui en dia en un superpoder, perquè el que has d'intentar és que això no et desbordi, no et superi, perquè l'enfocament no és fer moltes coses, és deixar de dispensar-se constantment, d'acord?
1: Constantment.
0: Anem fent.
1: compromís real. Nico, hi ha compromís.
0: Doncs mira, aquí és on trobem la diferència. El compromís està entre voler una vida millor i construir-la. Jo puc tenir una sèrie d'objectius i amb aquests objectius construir pues, una disciplina o complimentar la meva paraula o complimentar-me a mi mateix. Cada vegada que fem, què és el que vas dir que faries? La teva ment aprèn. Puc confiar en mi mateix. Això, Sònia, ens transforma. En el moment que tu dius confio en mi mateix, transformes la veu, transformes la postura, transformes la mirada, transformes la seguretat i transformes l'energia. El futur depèn molt del que repeteixes i del que et comprometes, perquè tenir compromisos i rutines diàries és el que fan que aquestes normes o regles que estic aplicant funcionin correctament.
1: I per finalitzar aquesta conversa que hem de fer, Nico, amb quina idea t'agradaria acabar avui?
0: Doncs mira, la presència no consisteix en semblar superior, consisteix en estar còmode amb un mateix. El llenguatge corporal no serveix per manipular, serveix per comprendre, serveix per escoltar millor, liderar, connectar, perquè al final, Sònia, la gent pot oblidar moltes paraules, però mai oblida el que vas sentir. D'acord? I gràcies a tu, Sònia, i gràcies a tots els que ens escolteu, podem explicar totes aquestes qüestions. I llavors, observeu més, reaccioneu menys, recordeu una cosa essencial: la presència no consisteix a ocupar més espai, sinó a omplir espai correcte, en calma, en coherència i en veritat. Això, Sònia, ha estat Realitats. Fins al proper programa. Cuida't moltíssim.
1: Gràcies.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Pues era un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Tota. Tinc el Stranger Things que no paro, però... Tota la saga de Star Wars, o sigui, per totes? Ordre, eh? Totes.
4: La...
3: No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, bé, que has vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
10: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al TOC per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
11: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
12: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes, el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
13: Va ràpid, sí.
12: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
14: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
15: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldas, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre xou de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 177 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui tornem a un dels nostres compositors catalans de capçalera, un dels grans del segle XX europeu. Som-hi.

0: Avui ens ocuparem d'una obra singular, escrita per qui, probablement, ha estat el compositor català de més repercussió internacional i alhora un dels més ignorats durant dècades a la seva pròpia terra, Robert Gerhard. L'any 1957, el compositor ballenc ja feia gairebé 20 anys que es trobava a l'exili al Regne Unit, acollit per la Universitat de Cambridge.
1: L'obra és el Nonet, composta l'any 1957, per encàrrec del mecenes barceloní Ricard Gomis, per una plantilla ben particular, 8 instruments de vent i un acordió. Una peça breu, de poc més d'un quart d'hora, però tan densa que, com el mateix compositor escriuria el seu amic i deixeble Joaquim Oms, les indicacions dinàmiques s'han d'observar amb lupa.
0: Déu-n'hi-do.
1: Recordem que Gerhard es va formar primer amb Felip Pedrell, en el món del romanticisme musical ibèric, i després amb Arnold Schönberg, a Viena i a Berlín, que és l'iniciador del dodecafonisme. Aquesta dualitat l'acompanyarà tota la seva vida. Als anys 50, Gerhard ja havia assumit plenament el serialisme integral, però no renunciava a un instint tímbric i rítmic profundament ibèric. És exactament en aquest punt de transició, entre l'assumpció del serialisme i la síntesi total de les seves últimes sinfonies i peces electroacústiques, que apareix aquest Nonet.
0: El Nonet va néixer, com tantes obres catalanes del moment, gràcies al mecenatge d'un particular, Ricard Gomis, empresari cultivat i peça clau del Club 49, l'agrupació barcelonina que des d'aquells anys i durant dues dècades va mantenir viva la flama de l'avantguarda a Catalunya enmig de la grisó franquista. Gomis va encarregar una peça a Gerhard i el compositor li va respondre amb una plantilla que encara avui desperta curiositat: flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba i acordió.
1: Sí, sí, això del Club 49, de fet, no fa massa a la Biblioteca de Catalunya van fer un podcast on entrevistaven la filla de Ricard Gomis i ella explicava com funcionaven, feien tot un programa, quedaven per escoltar música contemporània i amb un tocadiscos allò una mica bo, quedaven en una habitació i algú s'encarregava de fer la presentació i l'explicació de com era aquesta música contemporània.
0: I a més hi va, per tot aquest 49 hi ha passat tota una sèrie de gent que ha sigut important dins de la cultura catalana, com per exemple el pare de Toti Soler, era membre del 49, o per exemple el psiquiatre Obiols,
1: I
0: pare de Víctor Obiols,
1: J.B. Foix, exacte. Miró, i anaven gent de tot aquest àmbit cultural.
0: Tàpies també es va,
1: exacte,
0: és a dir, va començar a fer les seves obres a partir d'encàrrecs d'aquest tipus, com el que vostè està comentant del senyor Gomis.
1: I davant de la situació precària econòmica que tenia Gerhard en aquell moment, d'alguna forma sabien que els mecenes, com per exemple el senyor Gomis, a través dels seus encàrrecs dignificaven l'acció d'ajudar econòmicament un artista i encarregant-li obres. I aquest és un d'aquests casos. Per aquesta tria de l'acordió, com dèiem, ens diu molt també de com concebia Gerhard el Nonet, no com una peça d'exhibició virtuosística per als vents, sinó com un laboratori tímbric on la textura i el color tenen tant de pes com la línia melòdica o l'estructura serial. L'acordió, que permet sostenir masses sonores d'una densitat molt particular, és la clau d'aquest equilibri, de fet.
0: Abans d'entrar a l'audició d'aquesta obra, val la pena que ens aturem un moment en el context en què l'obra va ser creada, perquè és molt indicador de la mentalitat i l'estètica de Gerhard.
1: Per sort, l'any 2015, Cossetània Edicions va publicar la correspondència entre Gerhard i el seu deixeble Joaquim Oms. Doncs és precisament en una carta del 21 d'octubre de l'any 57 on trobem referències a aquest Nonet.
0: Gerhard escriu a Oms: rebuda la teva, que t'agraeixo, i perdona el meu incivil silenci des de l'agost. Rebeu tu i la pietat, per bé que retardadament, l'expressió merament verbalitzada de com vàrem disfrutar de la vostra companyia i atencions, tant que tenim ganes que l'experiència es repeteixi aviat. També vaig rebre unes ratlles de l'amic Prats l'altre dia, confirmant-me la nova que en Ricard Gomis ha rebut. En efecte, la cinta del Nonet de la qual em parles. Abans d'ahir li vaig enviar la partitura original. Veuràs que en el temps lent hi ha indicats dos talls que desitjaria efectuar. Estisores en mà, en la pròpia cinta, abans de donar-ne cap audició.
1: Clar, parla de tallar la cinta directament amb les estisores a la mà, és una expressió deliciosa. Gerhard, de fet, havia enregistrat una primera versió del Nonet en una cinta magnetofònica i abans que ningú la pogués escoltar a Barcelona volia retallar físicament, literalment amb les estisores, dos passatges del moviment lent.
0: Aquesta actitud, ni purista ni dogmàtica, sinó profundament artesanal, és molt de Gerard. Per a Gerard, l'obra mai no és un monument tancat, sinó un artefacte viu, sempre susceptible de ser afinat. Aquesta convicció reapareixerà pocs mesos després en una segona carta, datada ja el 3 de desembre de 1957, on Gerard torna a escriure a Homs i, enmig de les preocupacions pràctiques per l'estrena, introdueix un episodi extraordinari. Aquell estiu havia acceptat donar unes classes al curs de Dartington, al Regne Unit, convidat pel musicòleg William Glock. Allà es va trobar amb un grup de joves compositors, tipus Darmstadt, i va mantenir amb ells un debat que ens dona la mesura exacta de la seva posició estètica, diu.
1: Tenia un grapat de xicots joves i molt eixerits, tipus Darmstadt. Vaig analitzar les variacions Opus 30 de Webern i, com feia remarcar unes errades, d'impressió, de corrector o bé del mateix Webern, sostenia jo que, per a mi, són negligibles. Un dels joves em va mantenir la tesi que un tall, al seu entendre, invalida el sistema. Aquí tens l'antítesi amb magnífica claredat. La tesi del meu alumne implica que l'obra és el sistema o, com diuen en lògica, equival per definició al sistema. La meva posició és el pol oposat. L'art suprem no és el de compassar, sinó el de tallar. El sistema, per mi, és una bastida, indispensable per al fer, però per al contemplar no solament innecessari, sinó un procediment. Aquí tenim, en quatre frases, la distància íntima de Gerard respecte al serialisme més ortodox. Mentre els joves de Darmstadt, com Stockhausen, Boulez, Nono i els seus seguidors, s'aferraven al sistema serial com a fonament de legitimitat musical, Gerard, que havia estat al costat del mateix Schoenberg a Viena, reivindicava el dret a tallar, a decidir, a esculpir. La sèrie és una bastida, és un armatge de construcció, no és el monument acabat. L'art suprem no és el de compassar, sinó el de tallar, deia Gerard. Difícilment trobarem un manifest estètic més breu i més lúcid d'aquells anys.
0: Amb aquesta actitud al cap, tornem al Nonet, perquè no tenim gaire temps. Escoltarem els dos darrers moviments de l'obra. El Nonet desplega una successió de gestos que alternen densitat i transparència, com és típic de l'obra de Gerard d'aquesta època i del futur.
1: I l'escoltarem en la versió dels dos moviments seguits pel grup Barcelona 216, dirigits per Ernest Martínez Izquierdo, en un disc publicat l'any 2003 pel segell Stradivarius. Que sonin els moviments Andante i Allegro assai con slancio del Nonet de Robert Gerard.

0: Acabem el programa amb el poema En un quadre de Gustav Klimt, de Teresa Colom.
1: En un quadre de Gustav Klimt. Despulla'm. Dibuixa les meves formes de dona. Embolica'm. Amaga'm amb robes de colors. Amb daurats generosos. Fes de mi el millor paisatge. Deixa'm fer-te creure que dormo perquè em puguis despertar. A mi, que sóc de veritat, rodeja'm de somnis. Vesteix-me amb els meus cabells, amb lluentons de passió estètica i descarada. Vernissa'm de desig, sent la meva pell només mirant-me. Mira'm, que em deixo, com en un quadre de Gustav Klimt.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desván de Andrea
4: amb l'Andrea Rodescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: Un mòbil rock. Sí, aquí no se valora la gent que es fuma porros enormes.
8: No, jo vaig...
7: No sé si ho tinc adequat.
8: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
8: Però...
7: Aquí no es penalitza.
3: No, exacte, no se valora, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai amb que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallard.
15: Aquí i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda, què tal, com esteu? Sí, que estic parlant fort perquè...
1: No, sinó, és que acabo de caure que
2: clar,
1: tenim guió.
2: Sí.
1: Veritat, això.
0: Ah, bueno, poso aquí al mig.
1: Vale.
2: És que aquí, jo.
0: No passa res, mira. Aquí compartim guions, Helena, cap problema.
2: Que maco, compartim guions.
0: De fet, està algú escrivint. Aquí, tu, Albert, no?
2: Jo sí, escrivim. Ah, va, perquè com ho tinc obert, mira, que aniré movent.
0: Mare meva, la gent està dient, si és un drive compartit, nois, aquí els guions anem com anem.
1: El Stranger Things ho vam fer en un drive, que es veia.
2: Així va anar.
1: Sí.
0: Com que així?
1: El Stranger Things van fer una foto, o sigui, el guió i tot era...
0: Anar compartint els guionistes.
1: No, que ho fan en un drive, perquè així tothom escriu, o sigui, que entres a la nube de Google i pots trobar-ho tot allà.
2: Perquè vegis que no estem tan lluny dels professionals, eh?
0: Que com porteu la calor? A partir d'ara ja tot cap amunt,
2: no? Quan diuen que comença, no?
0: No sé, la calor també.
1: Pobret. No sé, és que el maig és mica raro, perquè dilluns plovia un muntó. Ahir la temperatura, avui torna a fer calor, i és com que cada dia va canviant, però bueno. Què li passa?
0: No, que em fa fer gràcia a tu, pobret.
2: M'has fet gràcia a tu, eh?
0: Bueno, clar, no, per agafar aquest tall del gag i ficar-lo en bucle. Començarem aviat, no?
2: Sí, home, ja feia temps, perquè jo, vosaltres sí que heu estat venint, però jo portava...
1: No.
2: Jo portava un parell, no?, que no venia.
1: Com,
2: i,
1: sí, no, però
2: i s'ha fet llarg. Ah, vale, que no,
1: perquè si la vida adulta...
0: Sí, la setmana passada no vam poder fer-ne.
2: Sí, entre la feina,
1: no,
2: les reunions d'última hora, les històries...
1: El teu jefe és d'aquí, o sigui...
2: Sí.
1: Pues la putada que sigui la reunió a 7 i mitja, perquè dius, mira, és que és time different, vull dir que està...
0: Que
2: no
0: ens
2: escolta. No, ens escolta.
1: A mi m'és igual, és una putada.

0: Vinga, va. Ja, no, ja tardes.
1: Vinga, ja que estàs cantant, segueixo explicant.
0: Ah, mira, si em toca a mi.
2: Sí, ets el primer.
0: Ai, porto l'actualitat. Estem parlant d'actualitat. Portem avui una sèrie cadascun, sembla? Alguna pel·lícula?
2: Sèries, pel·li. No, sí, una pel·li, jo porto una pel·li.
0: Ah, a veure, porto una pel·lícula. Sí. Pues... Pues no sé, aquesta està al cine.
2: Aquesta està als meus puestos,
0: Ah, sí? Però
1: està al cine.
2: Està al cine.
0: Està al cinema. Sí. Bueno, ja arribarem, ja arribarem. Bé, res, jo passo a una sèrie de Netflix. Més o menys, bueno, a tercera i media ben sembla que està, o ja no, ho ha baixat molt. Es tracta de Man on Fire.
3: Regina's always telling me that I worry about you too much. Look, why don't you come back with me? We could use you on the team. Man, I'm pretty much a solo act at this point. Yeah, how's that working out for you?
0: Man on Fire, el fuego de la venganza.
2: Bueno. Vaya traducción.
0: Sí, no, però
1: hòstia, recordes... Van passant els anys i segueixen fent traduccions més rares, eh?
2: Sí.
0: No, però sí que aquesta és molt antiga.
2: Però bueno, aviam, la traducció és dolenta.
0: O sigui. Ah, però no, tu no et sona aquesta pel·lícula?
2: Em sona el títol.
0: De venganza,
2: però...
0: Denzel Washington, un segurat vingut a menys, que segresten a Mèxic la filla del que ha de protegir.
2: I és Denzel Washington? Aquesta és la típica de Liam Neeson?
1: No, sí, o de qualsevol, vull dir.
0: Però és bona, és fosca, és una, sí? Una pel·lícula fosca. No sé quants anys fa, doncs ara han fet la sèrie.
2: Oh.
0: Han fet la sèrie a Netflix, copiant una mica l'estil, vale? El que passa que canvia molt, vull dir, no segueix tant els estereotips, passa a Brasil. Jo ho resumiré ràpid. Vale? Si us agrada la típica és aquestes pel·lícules, sèries d'acció, pur i dur, i com diu l'Albert, vaig a deixar-me el cervell un moment a fora i vaig a tragar-me tot el que... Perquè... Per mi, els dos primers episodis també comença una mica fort, però va, la sèrie va decaient, cada vegada és més surrealista i acaba d'una manera... Jo, bueno, ja faig espòilia total. No, tampoc
2: no
0: és molt important,
2: bueno,
0: eh?
2: Avisa que no vulgui que pagui.
0: Simplement dic que passa en un hospital. La trama final de l'últim episodi passa en un hospital. I ja està, no diré res més, ni què passa més, però ja... Arriba un punt que jo que treballo en un hospital dius, no, és que no em crec res, que, però si no s'aguanta per enlloc, però bueno, al final són pel·lícules d'acció, t'has de creure que el bo sempre guanya i aquestes coses, i tiros.
2: Mm. Entretinguda, no?
0: Sí, sí, però els dos primers episodis t'enganxen, eh? I s'han gastat una mà de milions en l'episodi 2, que flipes, però bueno, hi ha una escena amb un avió, tipus Missió Impossible, i vinga... I després no...
2: de tant en tant ja va bé alguna sèrie de pel·lis així, jo porto, després parlaré, una que ja no és posar el cervell fora, és triturar-ho i llançar-ho a les escombraries.
0: A mi em sap greu perquè que comencis, que t'enganxi, no sé, i després pum, pum, me la vaig acabar, però...
2: Fan volent, no?, els primers capítols així superxulos i després...
0: I són 7 episodis,
1: quan jo no sé què costa començar, però bueno, almenys acaba, però jo crec que és molt pitjor el que dius, quan t'enganxa llavors dius, és que tu acabes per, mira, per orgull, però és que tampoc no t'agrada.
0: El millor és una mica l'escenari que passa a Brasil, que es ven... hi ha una mica de faveles que crec que està prou aconseguit, prou, i després al principi dels primers episodis, després... i que són 7 episodis, no és que són gaires, però bé, i ja està, però ho deixaria aquí, no em vull explicar res.
2: La veiem?
0: Si
2: no tenim res més, no?
0: Si no tingues i tens ganes de veure acció i acció i acció, mira això. Però si no et ve de gust una cosa així, et recomano que vegis una pel·lícula d'acció de 2 hores. Et recomano que vegis la pel·lícula, la de Denzel Washington, que aquella sí que era una bona pel·li de venjança.
2: Perfecte.
0: Què passa, Elena? Aquestes cares... De tant en tant van bé aquest tipus de pel·lícula.
1: No, si jo no dic, vosaltres veieu aquest tipus de pel·lícula, jo veig una altra, però llavors a la que digui el que faré, tu començaràs que ja m'he desvist, i és el mateix que el que has vist tu, però... No, això no, Wattpad.
0: Bueno, aviam, què ens portes avui? Va, fem... Digues
2: la intro, va.
1: Porto la sèrie de Netflix, la Heartbreak High, de la temporada 3. Heartbreak High!

0: What just happened?
1: All of you are nearly at the finish line.
0: It's go time.
2: Do not!
3: Herbert, hi. També em sembla que és... és la tercera temporada, però crec que està basada en una sèrie australiana dels anys 90. Crec que passa un institut que es diu... Hartley High. És una sèrie... el defineix per sèrie australiana, el bujarrada. Sempre els australians tenen com aquesta vibe de gent que està una mica pirada i estrambòtica, però a vegades són com super chill. Pues és aquesta sèrie. És una sèrie molt divertida. Crec que han fet tres temporades i les tres temporades han aconseguit aquest desenvolupament dels personatges, però a la vegada que t'enganxi i segueix amb el mateix humor, perquè moltes vegades a segones temporades o terceres de seguida pues, marxen actors o el que sigui i llavors es fa avorridot, i en aquest cas no. I bàsicament va d'una colla d'una gent de l'institut, bueno, que tot, jo crec que tots els actors són més grans que jo, però bueno,
4: això és típic,
3: sí, sí, però bueno, i estan ja a l'últim any a punt de graduar-se, i per graduar-se pues, van a una fira i passa alguna cosa, i a partir d'allà pues, es va desenvolupant l'acció, llavors qui pateix les conseqüències, com això afecta els personatges, i està molt bé perquè crec que és una sèrie que per fi parla de que, per molt que sigui jove, si tu fas una acció que no és correcta, que no és just, primer, que altres persones pateixin les conseqüències, parlem bastant del privilegi, de com tampoc, i com, pues, depèn de la teva situació econòmica, pues, t'esquitxa més de merda o menys, però crec que és interessant el concepte final de dir, per molt que siguis adolescent, t'ho vulguis passar bé, i hi ha marranades o hi ha tonteries que passen amb el grup d'amics, que si té una conseqüència l'altre patir. I llavors una mica això, és d'actualitat, pues, òbviament pues, també parlen tema del sexe, també pues, parlen de temes antiracistes, i o sigui, és molt generació Z, vull dir, és jo crec que la versió de la sèrie era molt millennial, aquí és molt generació Z, i la veritat és divertida, és que tu passes bé, o sigui, a més, a vegades costa una mica entendre, perquè és un accent australià potent, però jo la recomano perquè és això, o sigui, ja és la tercera temporada i última, és el típic que si llavors...
4: És l'última, ja han dit
3: que sí, és la final. Sí, l'última, perquè... que representava que era l'institut, i llavors clar, van poder allargar les temporades, però l'institut tampoc no dura eternament, i que aquesta gent ja, vull dir, que avui ja comença a tenir arrugues,
4: 40 anys aquí a l'institut,
3: que a vegades passat, i clar, que, bueno, això és l'eterna discussió, no? Hi ha certs temes que, òbviament, per exemple, una sèrie que he vist al campus, que potser l'heu seguit, que en parlaré al pròxim programa, també la gent deia, no, és que no tenen, són molt més grans que l'època universitària, però clar, és que si no, si tinguessin l'edat de l'època universitària no podrien fer el que estan gravant. Llavors és com a la uni t'ho compro perquè ja és més esbojarra, però a l'institut és que bé, potser és que no, per exemple, és com Elite, potser és que no haurien d'estar fent un pilot de drogues i alcohol, i llavors però bueno, deixant d'estar la diferència d'edat, crec que, vull dir, mostra molt bé la generació Z, diferents identitats, diferents sexualitats, com diferents maneres de viure la vida, i sobretot això que si a la vida pues, fas alguna cosa malament pues, tens conseqüències. Llavors no sé, que m'ha agradat molt, sembla que ara és el teu torn, Albert.
4: Doncs mira, us presentaré una pel·li que m'ha encantat, o sigui, és brutal, i jo trobo que és perquè no tenia ni idea, no he vist trailers, no sabia de què anava, no sabia de quin estil era, l'únic que sí que posava que era gènere mig de terror, comèdia negra, i dic, home, m'agradarà, però m'ha sorprès moltíssim, i estem parlant de They Will Kill You.
5: The Virgil was built in 1923. Today, it's one of the most exclusive buildings in Manhattan.
6: Hi, I'm the new maid.
5: With such wealth comes the expectation of the highest quality of service.
4: Doncs clar, jo no us explicaré de què va, aleshores la sorpresa no la tindreu, com l'he tingut jo, però... Jo pensava que era una pel·li de por normal i corrent, perquè parlava de tipus de sectes satàniques, que tot passa amb un hotel i sacrificis humans i tal, i jo dic, ostres, té bona pinta, no? És d'aquestes que m'agraden. I comença, i és rotllo total Tarantino Kill Bill.
7: Sí?
4: És un Kill Bill barrejat amb terror, però super elevat, de gore i de lluites, unes coreografies que estan super, que feia moltíssim de temps que no veia les coreografies lluitant i de lluites i amb espases i amb armes. O sigui, si us agrada Kill Bill, heu de veure aquesta pel·li, eh? O sigui, és una passada. Ja les primeres escenes és que no t'ho esperes. És una pel·li normal, al principi hi ha un problema amb dues germanes, aleshores es separen, una de les germanes vol anar a buscar l'altra, al final la troba a un hotel i es fa passar com que busca feina dins d'aquest hotel per poder trobar a la germana que treballa allà. Però és una cosa estranya. Un cop entres allà a treballar, tancant les portes i ja no s'obre més, i estàs allà dintre treballant amb la gent. S'entera que aquell hotel no és el que sembla, perquè ja tot això ho diu el trailer, no és spoiler, ja està relacionat amb una secta satànica, amb sacrificis humans i tal, i aleshores venen a buscar-la amb ella, i és quan es lia que tu dius, no pot ser. Sí, de veritat, si us agrada Kill Bill, que a tothom li agrada Kill Bill i Tarantino, t'ha d'agradar, no pot ser que
3: m'agrada gent, ni Kill Bill ni Tarantino en general em fa bastant nico.
4: Bueno, doncs us recomano moltíssim per les coreografies. Sí, ningú és perfecte, com deia la pel·lícula. Doncs ja us dic, molt, molt, molt recomanable, us ho passareu molt bé, no cal deixar el cervell a cap puesto, o sigui, el guió està bé, els efectes estan bé, al final sí que se'n va una miqueta de mare, perquè o sigui, és unes coses una mica raríssimes, però de veritat, si teniu l'oportunitat,
0: m'esperaré a que pugui veure a casa. Tinc tantes pel·lis pendents. Clar, és que a mi em costa ara anar al cinema.
4: Molt bé, doncs el teu torn.
0: Ja està?
4: Sí.
0: Fem una mica de canvi de recomanacions, no?
3: Ui, el batiburrillo. Ai, que estic molt lluny.
4: Batiburrillo.
0: Doncs res, fem un tie break i escoltem, anem a la secció de recomanacions.

0: què passa amb aquesta cançó?
1: Que canyero,
0: de
1: New Religion? Que canyero.
0: Sí. Bueno, ara està de moda aquesta cançó, eh? Elena, oi que sí?
2: Jo és que tot el tema de música, tot s'ha de dir que t'ho deixo tu, però que cançó no és tan, tan, tan actualitat, eh? Que algun cop l'he sentit.
0: Home, no, ja, ja, és que portem no sé quantes programes ficant aquestes cançons perquè no em dóna temps de canviar-les.
2: No, aquesta no, no, que se n'estava al passat.
0: Sí.
2: Ups, sí. No, pues, no, no, però jo us vull dir que una cosa que aprecio molt és que sempre ensenyes música nova.
1: Però és una versió, no, aquesta?
2: Sí, jo crec que sí. A mi a l'inici em recorda una música tecno dels 80-90, com s'han tras o
1: sí,
2: això.
1: Per això dic.
0: Bueno, no, és que jo, sabeu què? Estic fent, ja sabeu, les estrenes mentre vosaltres parleu perquè vaig una mica de cul. Val? Però si vols et canto la cançó de Fastuc.
1: Va, què ens expliques de les recomanacions?
0: Ah, sí, què tenim aquí? Ah, tenim tres coses. Quants minuts portem? Ja no sé quant ens queda.
2: Deu
0: minuts. Vale, va, pues va, anem sí. A lo que miro jo avui en dia, que es diu la pel·lícula estrenada a Netflix. Es diu Swap.
3: Yeah, we're gonna watch the trailer for my new movie Swap, only on Netflix.
0: Això és el Michael B. Jordan fent publicitat, eh? De la pel·lícula. Ara surt el tràiler.
4: Hi, my name is Ali, and this is just a regular day for me. Saying that the creatures of this valley don't get along is a bit of an understatement.
5: Hey!
4: Big dumb sack of feathers, come and get me, huh?
5: Oh!
4: Come on!
5: Watch it!
0: Jo m'he empanat aquí mirant el tràiler.
2: A més que m'encanta les pel·lis de dibuix, no em relaxen tant. Manga no, però el dibuix aquest tipus com de Disney, Dream, no sé. M'agrada, no sé, em recordo quan era petita i em relaxa.
0: Tot i ser Netflix, em va agradar molt. Sí, ho he de reconèixer, em va agradar molt la pel·lícula, per nens, eh? Però...
2: Aviam, tampoc l'esperis.
0: Aviam, vull dir, no, no, si esteu sols a casa, bueno, la podeu veure, eh? Però sabeu d'aquelles pel·lícules que, mira, anem a veure alguna cosa amb els nens i dius, uf, i per... Pues que últimament estan fent pel·lícules molt infantils i, pues aquesta...
2: Sí, la Núria va parlar una que va dir que... diu que econòmicament se dorm al cine.
0: Tot i ser infantil té aquest punt de tendresa i d'interessant que enganxa. Bueno, la pel·lícula és un món d'animals però i, com ho diem, inventats, com ho diria, fantasia, que no,
2: sí,
0: no
2: que
0: existeix.
2: Sí, que són una barreja d'animals.
0: Sí, s'assemblen molt als animals que...
1: No, però no són
0: nostres,
1: reals.
0: Però no, són, no existeix. I diguem que hi ha una història de part del passat que ha fet que els animals, que això s'explica a la pel·lícula, eh? Com que han de viure protegits i només amb els seus clans i sense confiar l'un a l'altre, i passa el protagonista, que és que, bueno, sembla com un talp o molt bufó, li passa una cosa que pot dir, perquè la pel·lícula en castellà és Intercambiados, doncs que s'intercanvia per una altra espècie. I a partir d'aquí comença a conèixer altres i passen aventures i la història es desenvolupa i una mica semblant a Wild Robot, vale? Amb això de buscar el companyerisme, i em va acabar interessant. Hi ha un gir de guió inesperat, bastant inesperat, que no, que últimament normalment amb les pel·lícules de nens, no? I em va enganxar, vaig veure la pel·lícula i em va agradar molt, vaig disfrutar molt veient-la. És per passar una bona... Si teniu nens, ja ho diria, d'entre 5 fins a 12-13 anys.
1: I si no també, no?
0: I si no també, sí, sí. Jo el que vull dir que potser és un pèl infantil, un pèl només, i si no us agrada veure pel·lícules sols de nens, o sigui, si no t'agrada veure Buscando a Nemo, perquè sí, de Pixar, sol, per només la mires amb nens, no miris aquesta, mira Buscando a Nemo, que potser t'agradarà més perquè és més adulta. Però si t'agrada veure pel·lícules, a mi m'agrada veure Pixar amb nen o sense nen,
2: sí.
0: Disfruto
2: també,
0: veient,
2: sí, sí.
0: Però hi ha gent que prefereix veure una altra pel·lícula més adult, doncs ja està. No, no, jo dic, però si us agrada, tipus un bon Pixar, jo em va sorprendre, perquè com que els divendres allò típic que fa sopar de cinema al nen, ja em costa escollir què mirem que ens agradi els tres, i últimament estic mira, hem estrenat a Canet a veure què ha fet això, i vaig acabar enganxant-me i agradant-me molt, satisfet, que últimament no quedo satisfet amb les pel·lícules infantils. Vale? I ja està, jo per això la porto recomanacions, per si no sabeu què veure amb nens. Ja està.
1: Fantàstic.
0: i canviem, no sé si m'he allargat molt, però anem a una...
1: Anem
0: que és Fèlix?
2: No, és una pel·lícula.
0: Una italiana, veig, eh?
2: Sí.
0: Va, aviam com la dius. Va.
2: No, anava a dir, perdoneu el meu italià, però non abbiamo bisogno di parole.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
0: Elena.
2: Sí, clar, dues persones super italianes, gent.
0: Almenys m'ha semblat.
2: Sí, bueno.
0: Escoltem el tràiler?
2: Sí.
0: Vinga, va.
6: Eletta Musso. Canto. Ti sento più forte. Mi fai che fanno? Abbiamo una fattoria.
7: La famiglia Musso.
6: Piacere dico, non mi sento.
2: Vale, aquesta pel·lícula és la versió italiana d'una pel·lícula que és anglès, no me'n recordo, americana, que bàsicament que és que d'una família de pares sords i germà sord, la germana...
0: La Coda, la que va guanyar l'Oscar.
2: Potser, no sé.
0: Va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula. Que estava venia d'una pel·lícula francesa.
2: Bueno, pues jo crec que ara això ho fan amb la mateixa història. Que cada país va agafar la seva història.
0: D'aquí poc la faran a Espanya.
2: Als Estats Units, per exemple, la família era, per on vivien eren peixaters i aquí en aquest cas pues, tenen burros. En una granja.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Saps? I... La història deu ser maca.
2: Perquè... No, la veritat és, bueno, és maca i bàsicament és això, és de dos pares sords i un germà sord, i llavors pues, la noia, la nena, que és la petita, és l'única oient de la família, i llavors doncs, tots els tràmits familiars i tot, pues, bueno, una mica mostra el món que està fet per un tipus de persones i a la mínima que tens alguna discapacitat és que estàs fora del mapa, bastant heavy. Però igual que a mi la versió americana em va semblar com molt...
0: Ah, ja l'has vist, la versió americana?
2: Sí, sí. Perquè
0: pues va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula.
2: Sí, és més antiga.
0: És de les poques que ha passat a la història, però...
2: És més antiga. Però aquesta no sé, m'agrada més. Potser també perquè el context Itàlia és més similar al d'aquí, llavors potser... Per això ressono més, tipus, no són tan èpics, és una cosa més normaleta, vull dir, me'n vaig a una universitat, però coses normals, no com allà de me'n vaig a Juilliard o a una universitat així super top, sinó una cosa més normal. I la veritat és que és molt maca, canta molt bé, o sigui, la relació que ella canta super bé, que té una, òbviament, el seu com love interest, que no em surt ara, com el seu interès amorós, pues, canta i això. I, però sobretot és maco el veure com es desenvolupa la relació familiar, ella voler cantar i voler seguir els seus somnis, però a la vegada com puc deixar, o sigui, no puc deixar enrere a la meva família perquè no hi ha manera que s'entenguin, perquè també viu un poble que el que ens passa a la majoria, no? Que com l'entenem parlant, pues, tampoc no fem l'esforç d'entendre diferents discapacitats o diferents maneres de comunicar-nos, i una mica pues, parlar d'aquesta situació, però és maca, o sigui, és una pel·lícula maca que també et fa pensar i sobretot et fa veure una altra realitat i, però no des d'aquest punt de victimisme, d'ai pobrets, que se'ls ha de cuidar, no, és com un... com a éssers humans hauríem de ser una mica més empàtics i aprendre altres maneres de comunicar-nos, però ells tenen la seva vida, tenen la seva granja i tenen una vida de la mar de feliços. Dit això, jo la recomano i passo la paraula a tu, Albert.
1: Doncs mira, anem amb una pel·li que es diu Trash. Trash must be a big one. National Hurricane Center has issued hurricane surge warnings for this area. Va, Trash, que està a Netflix, que està tenint, està tenint molt d'èxit, tot i que és
0: mateix
1: terriblement horrible. O sigui,
2: jo veia el tràiler.
1: Que és la dels taurons.
2: Ah!
1: Vale?
2: Que surt allà... Jo només he dit el moment aquell.
0: Tothom, perquè en castellà té un nom bastant...
1: En castellà és embestida.
0: Ah, sí.
1: L'han dit en castellà.
2: Que és sí, que és aquella surfarina.
1: Si us va agradar, per exemple, el Sharknado, aquella que és el tornado de taurons, que aquesta també la recomano, que és una passada. O els taurons...
2: Una pel·lícula que per a mi seria com...
1: O els taurons posseïts també pel dimoni, que han de fer l'exorcismes també.
0: Ah, això no, que jo havia de dir, l'última era la de París, que ara faran la 2. No, d'aquesta no la vaig arribar a veure, però saps quina et dic?
1: Sí, sí.
0: La que arriben els taurons al Sena.
1: Doncs aquesta...
2: I qui menys dona si ningú es banya aquell riu perquè està tot contaminat.
1: Aquesta és el que dèiem.
0: Hi ha una pel·lícula d'això.
2: Sí, però que no té sentit. Perquè aquí el mar encara es banya algú, però el Sena, mira el que va passar amb les Olimpiades.
1: Cap d'aquestes té sentit. Aquesta ja no és per el que dèiem abans del cervell. No, això és per llançar-ho fora i fer altra cosa. Hi ha un tornado en un poble. Llavors hi ha una tempesta molt gran i hi ha una inundació, no? I està tot superinundat. Aleshores... hi ha tots els cotxes que volen sortir perquè va pujant l'aigua i hi ha un camió que porta com, com carn i no sé què, i s'estrella i cau, i llavors tota la sang i la carn que portava el camió està tot per l'aigua de tota la ciutat, no? De tot el poble, i clar,
0: sí,
1: arriba...
0: Només amb el camió hi ha un pla de sang tot
1: sí,
0: el, tota la ciutat.
1: Arriba la sang al mar, i clar, totes les taurons, no sé, que oloren sang, van cap a dintre.
2: Però si és sang morta, vull dir, sang morta.
1: I, va, i tot, tot el poble sencer s'omple doncs, per les cases, per tot arreu, però és super surrealista, eh? Perquè, perquè tens els tipis que són els no protagonistes que passen per allà i se'ls mengen a la primera, el que és protagonista para així, no? La boca...
2: Sí, que, allò, allò, sí, sí, que estan dins la força, va molt.
1: Hi ha una noia que està embarassada, dona llum allà enmig dels taurons...
2: Al mat, a la mà... Sí, sí, jo he vist la... Jo he vist, aquest, he vist la Instagram.
1: Amb el bebé, una mà mentre li dona cops de puny a l'altre tauró, bueno...
0: Hòstia, en sèrio.
1: Si us ve de gust...
2: Sí, sí. Jo això ho he vist, jo això ho he vist.
1: Però rius, eh? O sigui, això està
2: home,
1: bé,
2: clar,
1: que rius. Doncs està genial. És una no recomanació que recomano
0: vale,
1: veure-la.
0: Sí, això, això sí que és deixar el servei, no?
1: I està, està fent rècord a Netflix, eh? De dues coses contradictòries, perquè ho van dir, de moltíssimes visualitzacions, rècord de milions de visualitzacions i rècord de puntuació baixa de que és horrible.
2: Però potser allò que fa tan cringe que és com és impossible parar de veure-la. Sí. A vegades a mi em passa.
0: Però res, no, no. Anirem tancant la paradeta... I perquè per... ens queda poc temps i hem de fer les estrenes.
1: Doncs vinga.
0: Va, ja, comencem el compte enrere. Vinga, vamos. Uh-huh. Vinga, where is my husband? Va, my husband, mare meva, és el meu anglès. Hola, The Burrows, començo. Vale, demà, avui s'estrena The Burrows, Jubilación Rebelde, que està a Netflix, i és la producció de la nova producció dels germans Duffer, de Stranger Things. Vale? Algú de ciència-ficció... amb una residència d'ancians. Demà, dia 22, divendres, Rancho Dalton és el nou spin-off de la sèrie Yellowstone. Si us agrada Yellowstone, ja sabeu, Sky Saltang. Però aquesta no. Aquesta que dic ara. Sí, la de Yellowstone és el Kevin Costner. 25, dilluns, Rick i Morty, novena temporada, HBO.
2: Encara.
1: Carai, novena.
0: El dimecres 27 s'estrena Albert Spider-Noir. A Amazon Prime amb el sobre Spider-Man, però el món és amb Nicolas Cage. I, bueno, pels més interessats si busquen una sèrie de comèdia, la cinquena temporada de Col·legi Abbott va guanyar alguns Emmys, que ho sapigueu, és un col·legi una mica marginal que està bé. I aquí tot, no sé quant temps ens queda.
1: Res.
0: Ho deixarem aquí, tornem la setmana que ve, que serà el dia 28 de maig. Que vagi molt bé, que us heu passat bé.
1: Fantàstic.
0: Pues res, cuideu-vos molt i recordeu-ho, mireu tot sense...
1: Doblatge.
0: Vale.

dona raons per creure que el planeta d'on venia el petit príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.

I un cop fetes la presentació, passem al sumari. Al programa d'avui podreu escoltar una entrevista amb la cantant del grup Quilòmetre Zero, Mireia Sánchez. Tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí, a Radio Caldes de Montbui, i més concretament a Asteroide B612. Preparats, que comencem.

0: Avui, a Asteroide B612 de Ràdio Caldes de Montbui, conversem amb Mireia Sánchez, cantant de Quilòmetre Zero. Hola Mireia i benvinguda al programa.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A tu, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Acabant la rutina d'avui, sí, sí.
0: Bueno, bueno.
1: Amunt i avall, avall i amunt, però molt bé, la veritat és que sí.
0: Bueno, bueno. Recordes què volies ser de gran?
1: Uah, moltes coses.
0: I
1: moltes
0: aquest...
1: coses. Jo crec que... Digue'm, digue'm.
0: I a què t'has acabat dedicant? Perquè no sé si, si el que volies era el que has acabat fent o no.
1: Doncs no ben bé. La veritat és que jo de petita volia ser actriu, volia ser bombera...
0: Jo també volia ser actriu. Jo també.
1: No, moltes coses. I al final acabo sent... Bueno, soc músic i soc mestra de primària. O
0: sigui, bueno.
1: Res del que havia planejat.
0: Bueno, mai he estat, vull dir...
1: No sé, és que m'atreviria a anar a la tele, també t'ho he de dir.
0: Sí, home, sí. Sí. Doncs no t'has acabat dedicant al que volies, no. Bueno, però mai se sap,
1: però crec que m'han anat a dues professions molt boniques, molt complicades, crec, però molt boniques. A les zones, ara el gaudi i el lluitar cada dia a les aules o dia a dia dels escenaris,
0: sí,
1: crec que és molt... Molt xulo, tant una com l'altra.
0: Doncs
1: una actriu em fa com poca pena haver-ho aparcat una miqueta.
0: Bueno, doncs ara després parlarem de les aules, que tinc aquí preguntes sobre les aules, sí. Això ho tinc apuntat. Aviam.
1: Molt bé.
0: Parlem una mica de...

0: Vale, vale. Ok, vale, vale. Perfecta, perfecta. Deixant aquesta aclaració, vale?
1: No, estàvem en una terrassa i vam dir, bueno, tenim cançons, no tenim nom, què fem? I va ser començar de cop a dir coses de què veus, tu què estàs veient? Va, a veure si traiem algun nom així. I va ser una mica això, no? De cop, pues, jo sé, cadires, què, els guantos, i de cop, tomàquet de quilòmetre zero. I vam dir, hòstia, tomàquet no, però l'última paraula, per què no, saps?
0: No.
1: I llavors, vale, i per què quilòmetre zero? Vale, perquè és de la Terra. Vale, perquè no sé què. I llavors vam com començar tots a donar una mica de voltes i es va quedar així. Es va quedar així. I d'aquí ve el nom de quilòmetre zero.
0: Bueno, per tant, doncs, deu voler dir que voleu fer concerts per tot el territori, suposo.
1: Home, seria espectacular,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí, sí.
0: Doncs,
1: sí, sí.
0: Aviam, em comentaves això de l'edat, però quines edats teniu els membres del grup?
1: Doncs ara mateix el més gran té 30,
0: uh-huh.
1: 30 cap a 31, i la més joveneta té 24 cap a 25, o sigui, ens movem en un rang de 6 anys.
0: D'acord,
1: més o menys.
0: D'acord. O sigui, estic llegint aquí els noms. Marina, 20 anys?
1: La Marina és la petita, exacte.
0: Vale.
1: La Marina és la petita.
0: Tu, 29? Has comentat abans? Sí. El Luis Jiménez, guitarra.
1: El Luis té un mes que m'ha dit, per tant, 25 o 26.
0: Vale.
1: Aquest és el gran.
0: Bueno.
1: Aquest és el gran. I l'Adrià, que és el nostre bateria, té la meva edat.
0: Molt bé.
1: Som dos del 97.
0: Vale. Quan dius gran, a què et refereix?
1: No, a veure, gran vull dir que és el gran del grup.
0: Vale.
1: No dic gran ni molt menys a nivell de... Jo crec que els 30 són estupendos i crec poc en aquestes crisis que de cop apareixen, saps?
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Bueno, com t'he dit abans, sou unes criatures, jo en tinc 42 i, bueno, ja... Sí.
1: Xulíssim,
0: sí, jo m'estic... Jo no volia fer anys perquè... Cosa que la solució és molt lamentable, però bueno, al final, doncs...
1: No, bueno.
0: La solució és molt lamentable, per tant, doncs... Es mira de portar com es poden i bueno.
1: I tant.
0: Bueno, doncs, però tornem-nos a centrar en el tema. D'on va sortir la idea d'escriure la cançó Adulta Funcional?
1: La idea d'Adulta Funcional surt... aviam, la Noelia és la teclista de les que faltaven, un grup de versions que ja porta bastant de temps.
0: Vale.
1: Aleshores, la Noelia i jo estudiem juntes, bueno, jo ara ja m'he graduat, però hem estudiat juntes la carrera de música a Barcelona.
0: Vale.
1: I aleshores, jo li vaig proposar de dir, ostres, no, seria molt xulo que en el meu concert, al final el TFG que ens fan fer a nosaltres,
0: uh-huh.
1: és un concert que t'organitzes i no sé què, jo li vaig dir, ostres, el concert seria molt xulo que poguéssiu pujar amics a sobre de l'escenari i aleshores pues, estiguéssiu col·laborant amb això, tal, seria molt guai fer una col·laboració amb vosaltres, que mai heu fet una col·laboració cantant amb ningú, dic, i aleshores pugeu vosaltres a l'escenari i així és com tancar una mica l'etapa juntes i tal i qual. I em va dir, ostres, a mi em sembla una idea superguai, anem-ho a dir a les altres. Quan els hi va dir a les altres del grup, els hi va semblar una idea xulíssima i meravellosa, i va ser com, ostres, pues a tope, i vam anar a tope. Llavors va sortir d'aquí tota la idea de fer-ho juntes, i jo sí que tenia en ment que dintre de l'àlbum volia parlar bastant la cosa aquesta de la pressió cap a fer-se gran. Mm-hmm. No? Aquesta pressió que molta gent la posa quan realment és una pressió tontíssima. Bé, dius, aviam, tu vas sumant experiències, però és que tampoc ha de ser un encallar-se en res. Vull dir, jo veig la meva iaia estupenda de la vida i penso, hosti, la seva edat també és xulíssima, saps? Llavors era una mica com trencar això de la crisi dels 30 i parlar una mica de diversos temes que toquessin el, com ens estem fent grans ara mateix, no? Per exemple, doncs el tema dels lloguers, el tema de la pressió aquesta de ser un adult funcional, que tot ha de ser perfecte i tot ha de sortir bé i sembla cada cop, vamos, als 30 se t'il·lumini la vida. Després hi havia temes com, jo què sé, els enamoraments, i llavors al lligar-ho tot vaig dir, ostres, ja que ho fem amb elles, anem a fer el primer tema del disc, treure la melles i que sigui com el nexe de totes les cançons, que és aquest tema de l'adulta funcional. I va sortir d'aquí, i la veritat és que ha anat tot molt lligadet, ha anat tot molt bé, com ja ens portem molt bé, doncs era com molt fàcil comptar amb aquesta col·laboració, i la veritat és que tot ha sigut molt xulo. I d'aquí ha vingut, sí, sí.
0: I van haver-hi molts pros i contres a l'hora de... a l'hora de posar-vos d'acord o va sorgir tot de seguida?
1: Amb elles o, sí, o al nivell del grup?
0: Amb elles i amb el grup.
1: No, que va, que va. O sigui, amb elles va ser com, nosaltres tenim aquesta idea, si voleu podem fer dues coses, escrivim nosaltres la cançó i vosaltres la canteu, o us sumeu al carro de fer-ho tot juntes. I aleshores agafem i si us sembla bé, doncs construïm la cançó juntes des de zero. I van dir, hola, que xulo, doncs anem a composar juntes, tal, tal, ens ensenyeu una miqueta com ho feu, i vam dir, vale, doncs anem a fer això. I aleshores ja, des del principi, ho vam fer amb elles, i crec que això va ser un motiu molt bo, com perquè no hi haguessin rifirrafes, tothom estigués còmode cantant-ho tot, i ja va ser, doncs, des de l'inici, els dos grups treballant junts en aquesta part del projecte.
0: Uh-huh. Aviam. Agenda. On, quines dates i llocs us podem veure?
1: Doncs mira, des d'aquí faig una crida, aquí sisplau,
0: i tant,
1: a les grups petitons, que no tenim nom ara mateix, se'ns ajudi una mica des dels ajuntaments, perquè sembla que envies mails i tot és fantasma. Llavors, a nosaltres ens podeu veure a molt poquets llocs de moment aquest estiu, tant de bon vagin sortint més, però de moment tenim el dia 6 de juny a Vidreres, llavors ens podeu veure allà. Ara m'he saltat un, que és el 20 de maig, a una sala aquí a Barcelona que es diu New Office, que anem a Rodautors, que són tot de cantautors que conviden a grups per fer concerts i estarem allà també. I a les festes de Sants, de moment tenim aquests tres.
0: Vale.
1: Si de cop apareixen més, serà fantàstic.
0: Vale. Bueno, no, una... segur que una cosa portarà a l'altra. Jo crec que...
1: sí, sí. Tant de bo, tant de bo.
0: Sí, sí.
1: És això, jo crec que falta una miqueta d'anar confiant a poc com es feia abans i anar oferint més espais i bones condicions, perquè, ostres, de música n'hi ha molta, n'hi ha de molt xula i bueno, està com començant a ser tot una mica un col·lapse que és complicat, és complicat. Llavors, a veure com ho acabem de gestionar, això.
0: Tens la sensació que hi ha molta gent que vol fer moltes coses i que no... ai, com t'ho diria? Que no es dona visibilitat a tots els grups, que hi ha tres o quatre grups molt preferits i que tota la resta, doncs, no es dona la visibilitat o el ressò que mereixeu?
1: Jo crec que ara mateix estem anant molt per números i per TikTok.
0: Vale.
1: I aleshores és com que els grups grossos, que no dic que no s'ho hagin batallat,
0: sí.
1: no hi ha problema, i aleshores tenen els seus concerts, tenen el seu catxet, els ajuntaments ho paguen i tot estupendo, però abans, crec que quan jo era adolescent i aleshores anava a concerts i tal, a Barcelona hi havia molts espais almenys Barcelona, perquè és un movió, perquè jo soc d'aquí, eh? Però hi havia molts espais on tu podies anar a descobrir grups. És a dir, tu sorties al carrer i et trobaves 40.000 concerts que no podies tenir ni idea de qui eren els grups, però de cop t'apareixien allà i deies, ostres, em quedo a veure aquest grup d'aquí perquè està fent un concert a tal plaça. A la plaça del costat s'està fent allò. I aleshores era com que tu tenies la sensació que hi havia molts grups, com ara, molta oferta, però que també se'ls donava una veu. Llavors, jo trobo que ara, que crec que és el que molta gent també es queixa, és que a tots els festivals, o la majoria dels festivals, veus el mateix cartell. Aleshores, els grups que has de descobrir o els descobreixes pel TikTok, que és com, si tens temps de gravar TikToks i et ve de gust, estupendo, però si no és molt complicat. I aleshores és com, ostres, hi ha gent fent molts esforços que no tindrà una visibilitat per cap lloc, ni pel TikTok, perquè no ho podrà gravar, perquè no té temps material, ni per la vida real, perquè ja no hi ha com aquestes oportunitats. I si hi ha, moltes vegades és, vine i et donem un bocata, i dius, ja, però és que no va així.
0: Ja. Sí.
1: Aleshores és com molt complicat, i és una mica com que crec que hauria de començar a canviar una mica tot això, perquè hi ha molt males condicions en general i aleshores és com difícil com fer-se un lloc, jo crec. Llavors, o rebenta un tema teu i de cop et programen a molts concerts, o de cop et quedes en un ninxo que no sap acabar de sortir perquè no tens com opcions, no?, per fer-te visible, no sé què això, no? M'atrallis el TikTok amb no sé quants vídeos i de cop algú digui, ostres, o un vídeo se't faci viral i de cop sembla que hagis d'anar a omplir un munt d'escenaris a Barcelona o a Catalunya, no? Llavors és una mica això, que és una problemàtica, crec, general de molts grups i després, bueno, pues a veure què tal, i el tema de l'autotune i les seqüències i tot això, que, bueno, que podríem parlar i seria una conversa molt llarga, però sí, jo crec que ara mateix hi ha una problemàtica grossa, la veritat.
0: Sí, sí. No, t'ho comento una mica perquè, mira, fa un parell de setmanes parlava amb no sé si el coneixes, amb l'Arnau Jordani d'Exilia Elba, i em comentava una mica el mateix, que deia, ostres, és que portem molt de temps picant pedra i fent i anem sobrevivint, i a nosaltres el que ens agrada és fer música i no estar pendents ni de les xarxes ni d'això. Vull dir que una mica el panorama està fotut.
1: Bueno, és que sembla, no, que hagis d'explicar com tota la teva vida en vídeos i de cop la gent sàpiga què fas en tot moment i dius, bueno, jo, per exemple, parlo per mi, jo he estudiat al Superior de Música i a mi m'ensenyen a tocar, a escriure, a saber-me comunicar amb grup i poder tocar en grup, i de cop arribes i dius, hòstia, si no gravo 40.000 TikToks, sembla que no demostri res, saps? I llavors és molt complicat, és bastant fotut, la veritat.
0: Sí. No, igual, jo ara igual, nosaltres no, però igual em tiraré pedres a alguna ràdio que escolto. Jo el que escolto per aprendre una mica i tal, que sí que es fa suport a la música d'aquí, però hi ha moltes vegades que els programes tiren de músics estrangers o de dius, a veure, no cal, vull dir, no cal. M'entens? No sé, jo com a oient i una mica que em documento una mica per fer les entrevistes i tal, penso que no cal, que està molt bé, però són lligues totalment diferents. Vull dir, tu pots, es pot aguantar i es pot mantenir tot una graella de ràdio amb tot de grups d'aquí a Catalunya, no cal que... Es pot escoltar tot el que es vulgui, però no cal que omplis dues cançons d'aquí i quatre d'allà. Vull dir, no sé, és que digue-li Taylor Swift, digue-li... Però vull dir, pues no, vull dir, si són ràdios d'aquí, Pues, no sé.
1: Yeah.
0: Què en penses?
1: Sí, no, mico. A veure, ara diu que cada 3 minuts, que no duu 3 minuts.
0: Sí.
1: Llavors, això, poso Taylor's Filthy, però llavors no descobreixo res a la ràdio, perquè la ràdio és el mateix que ens trobem als festivals.
0: Claro, claro.
1: És que sí, això és un peix que es mossega la cua i que és molt complicat d'entendre, no? Llavors és com, ostres, i són moltes coses i moltes que no pots controlar, saps? Aleshores, bueno, i és el que deia aquest noi, no? És un pica pedra, però clar, si no t'ofereixen les oportunitats, clar, és com molt complicat. Llavors és quan tu gestiones concerts, no? I intentes fer així coses, però és un panorama ara mateix molt difícil, jo crec.
0: Uh-huh. I que al cap i a la fi, o sigui, festivals n'hi ha a patades, vull dir, no sé,
1: sí.
0: És que, vull dir, i que si que a la gent si li agrada la música, pues li ha d'agradar descobrir grups nous, vaja, no sé, igual jo sóc molt car, que m'estic tornant car, que ara ho estic pensant, però... No sé, vull dir, a mi que no sé què em penses tu, però omplir un festival amb tothom que pots veure a tot arreu, pues no sé, jo no sé.
1: Però que són números, no?
0: Llavors, ja, però no sé.
1: Portes un grup que la gent coneix, però que és el que tu dius, doncs potser fer espais per grups emergents i vas fent un conegut emergent.
0: Clar, per això. Sí.
1: Però sí, jo crec que algú ha de passar perquè canvia una mica tot. Però sí, és això. Com una miqueta més d'oportunitats a grups petitets.
0: Clar,
1: I ja està.
0: I que també els grups grans, també, jo això ho penso moltes vegades quan demano de fer entrevistes i tal, hi ha hagut molt poca gent que m'ha dit que no, però penso, hosti, hi ha grups que han començat del no-res, pues, haurien de valorar que ara estan on estan, i entendre o donar a conèixer com altres grups, no sé, sóc molt happy flower en aquest sentit, potser, però no sé.
1: Home, seria xulo, suposo que també per això a vegades es fan col·laboracions i cosetes així que a vegades sempre donen més veu, tot i que en les col·laboracions trobar-ne és difícil, però sí, és una altra eina, sí.
0: Mira, per aquesta pregunta és improvisada. Amb qui us agradaria fer una col·laboració?
1: Ostres! Ara mateix... Segurament amb Ginestà. Segurament.
0: Uau.
1: Sí, a mi m'agrada el que estan fent, la veritat, i penso que és gent molt natural i que es mostra molt natural sobre els escenaris i que seria xulo, la veritat és que sí.
0: Uau. No, mira, llançat està, eh? Ja ho hem llançat, ara anem a concentrar-nos perquè es faci realitat, vull dir, ens concentrem, igual passen coses. Vull dir, no se sap mai, sí. Bé, posem-nos una mica seriosos, però, bueno, m'has comentat abans que t'agradaria fer ràdio o ho has somiat?
1: Bueno, quan era petita era una de les coses, sí.
0: Bueno, doncs m'ho apunto també per possibles cops, vale?
1: Molt bé.
0: Sí? Vale. I hi ha un parell de preguntes més i ja tanquem. Quina relació tens amb la discapacitat?
1: Uau! Crec que molt propera. Jo amb la discapacitat i treballo cada dia. Uh-huh. Jo estic en una escola on hi ha una CIEI, que això és una part de l'educació que tenim a l'escola concentrada, que ajuda, són mestres d'educació especial, que ajuden els alumnes que estan i formen part de l'escola a poder-los integrar a l'escola de la manera més planera possible i de la manera més agradable possible. Llavors, jo porto a la meva escola molt de temps, més de 5 anys, i cada any m'he anat trobant a les diverses aules on he treballat a persones amb discapacitats molt diferents, i llavors m'ha agradat entendre-les, m'ha agradat treballar amb elles, i a dia d'avui en tinc a la meva aula. I llavors és algú, ja et dic, és el meu dia a dia i aprenc molt d'aquestes persones. I al tenir aquesta aula de CIEI a l'escola, tenim més, acollim més persones amb discapacitat dintre de l'escola que no una escola que no en té. Llavors és com que la discapacitat dins l'escola està molt integrada i la gent de la classe, els alumnes de la classe estan molt conscienciats amb els alumnes que hi ha amb discapacitat dins l'aula, i això és molt xulo, jo crec.
2: Què diries que has après?
1: Amb la discapacitat, treballem amb gent amb discapacitat. He après a entendre molt més a les persones, he après que no totes les discapacitats són visibles, i aleshores tu, quan entens aquella persona i quan l'escoltes, no et cal l'etiqueta de la discapacitat, ni l'etiqueta de la discapacitat que
2: porti. Sí.
1: O sigui, jo crec que és entendre la persona independentment de l'etiqueta que porti, perquè pot ser que no em porti i que hi hagi una discapacitat, i aleshores és com, has de fer que aquella persona estigui a gust i que estigui a gust amb tu. Aleshores, jo és el que dic, jo tinc alumnes que possiblement hi ha algun tipus de discapacitat que no està diagnosticada i que no cal. O sigui, és el que et dic, a vegades es diagnostica perquè hi ha una sèrie d'ajudes, una sèrie de beques, i hi ha famílies que necessiten entendre-ho del tot, no? Amb aquest nom que de cop se li posa. Però jo de veritat és que crec que he après molt a escoltar i a relacionar-me d'una manera diferent a la que em relacionava abans. Sí, i crec que és això. I el vincle que crees, que és molt especial. Jo crec que, ostres, és el que et dic, és que és aprendre a escoltar i a relacionar-te i a comunicar-te amb persones amb discapacitat. I quan crees aquest vincle és molt bonic, perquè al final, quan les entens, veus un alleugeriment en elles, no? De dir, ostres, està entenent la meva manera de funcionar, i és com meravellós, perquè dius, és que per què no t'he d'entendre? Al final és fer l'esforç d'entendre aquella persona i saber què és el que necessita.
2: Totalment. Mira, jo vaig estar durant molt de temps quan vaig sortir de l'escola no ho deia, no explicava la discapacitat que tenia perquè, bueno, per por, perquè durant l'etapa escolar m'havien tractat malament i diferent, tirant a malament, i no ho deia. I va arribar un moment que dic, mira, doncs ho vaig a dir i a veure què passa. I la veritat és que arrel d'una experiència que vaig anar a rodar un documental que em va ajudar molt a assumir la discapacitat i tal, i arrel de que ho he anat dient i poca gent m'ha dit bueno, adeu, doncs la veritat és que no és agradable dir bueno, doncs hi ha això, però una vegada ho dius hi ha un moment que dius ai, però la majoria de vegades doncs és bueno, doncs ja està, vull dir, ja m'he tret aquesta càrrega que portava i ja, doncs, evidentment, si hi ha algun moment que algú m'ha de dir, ei, que la discapacitat no significa que puguis fer el que et dona la gana, que també és una, no sé si et passa, hi ha molta gent que a vegades, no, jo perquè tinc dificultats, a mi, ojo com em tracteu, com, sí. Què n'opines d'aquesta?
1: Bueno, que també s'ha de posar uns límits, perquè també són molt intel·ligents,
2: sí, sí,
1: i a vegades
2: sí.
1: Se n'aprofiten. I és com, ei, quieto parado, que no anem bé per aquí.
2: Totalment.
1: Que veuen que ets una mica viva i ja està. Però sí, sí, sí que a vegades te l'intenten colar.
2: Clar, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Què els diries a tota aquella gent que encara té perjudicis envers la discapacitat?
1: Que escoltessin, jo crec. O sigui, al final ningú sap mai què pot passar a la vida, ni ningú sap mai amb qui es relacionarà, qui tindrà al costat, qui serà el seu fill, en el cas que vulguin fills. No se sap mai, i és la discapacitat està al dia a dia. Penso que encara no som una societat del tot inclusiva moltes vegades amb algunes coses. Llavors és una mica com fer-se una revisió, perquè és que hi ha molta gent amb discapacitat i que se l'ha d'escoltar i se l'ha d'entendre i facilitar, perquè penso que tenen molt a dir i molt a portar, i els diria això. Que utilitzessin una altra mirada, perquè quan ho fan, de veritat que s'entenen les coses d'una manera molt més tranquil·la per les dues bandes.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè aleshores es queda més tranquil·la i tu, que no ho estàs entenent, acabes entenent el funcionament d'aquella persona i llavors entens per què estàs fent aquelles coses.
2: Correcte.
1: I penso que també et quedes tranquil tu en el sentit de dir, vale, ara entenc per què reacciona així. Llavors penso que és que al final és escoltar i entendre.
2: Doncs m'encanta que ho diguis, perquè jo m'he trobat en algunes situacions així i després m'han dit, ah, vale, ja m'han arribat a dir alguna vegada, ah, bueno, sí que, imagina't, sí que et veiem algo raro, però bueno, llavors quan ho expliques dius, ah, vale, llavors és com si el suflé baixa i tot com tot s'adapta.
1: Ja t'entenc.
2: És, bueno, doncs ja està tot com ha de ser, al cap i a la fi és com ha de ser, vull dir...
1: Sí, la veritat és que sí.
2: També es té tendència a complicar les coses, vull dir que ja prou que és complicat tot, com perquè a sobre complicar-ho més.
1: Ui, exacte, exactament.
2: No sé. Doncs... No sé si vols afegir alguna cosa més, Mireia.
1: No, jo per part meva, molt a gust amb l'entrevista, la veritat. Moltes gràcies.
2: A tu, a vosaltres.
1: I res, que qui vulgui descobrir què és i escoltar Quilòmetre Zero, que et busqui per tot arreu i que s'enteri de què va la pel·li, que crec que és molt xulo. I ja està, que un plaer, moltes gràcies, i si ens necessiteu en algun altre, que ja ens ho fareu saber.
2: Vale.
3: Amb la cançó del grup Quilòmetre Zero, Si tot se'n va a la merda, acomiadem el programa d'avui. No sense abans recordar-vos que aquest programa no hagués estat possible sense Ferran Monter, Quimli Sorgas i que us parla Mireia Aguilera. Porteu-vos bé, escolteu molta música catalana i sigueu inclusius.

Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 167 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui escoltarem una peça d'un dels compositors més interessants, però menys coneguts, de la nostra història recent. Som-hi!

0: Els anys immediatament posteriors a la Guerra Civil Espanyola van ser molt durs per tothom i el nostre compositor Joaquim Homs no en va ser una excepció. Amb el seu mestre Robert Gerard a l'exili, l'enginyer Joaquim Homs va veure com l'empresa pública Camsa el desterrava i l'enviava a treballar a València per no haver mostrat prou adhesió al bàndol franquista durant la guerra.
1: Sí, senyor. Exacte. I malgrat tot, Homs no va deixar de compondre i de desenvolupar la seva veu pròpia en la música contemporània. De fet, l'any 1946, enmig d'aquest període tan fosc, Joaquim Homs va compondre el seu concertino per piano i orquestra de cambra. És una obra que encara pertany a la seva primera etapa, quan Homs encara escrivia, diguem, amb un llenguatge tonal, però ja amb tocs molt personals, influïts per autors com Béla Bartók o Paul Hindemith, però amb una clara voluntat d'expressió pròpia.
0: Tot i la seva breu durada, aquest concertino està estructurat en quatre moviments ben diferenciats. Escoltarem el primer moviment d'aquesta obra, interpretat per Jordi Masó al piano i l'Orquestra de Cambra de Granollers, dirigida per Francesc Guillén, en un enregistrament revisat i publicat per Naxos l'any 2007.
1: Sí, el primer moviment, que és un allegro moderato, ens presenta l'energia vital d'aquest concert, o d'aquest petit concert, un concertino, amb motius rítmics molt clars i una escriptura gairebé neoclàssica, i d'aquí ven aquests records de Bartók i de Hindemith. Homs hi desplega en aquesta peça una gran economia de mitjans i una elegància realment contundent.
0: Que soni l'allegro moderato del concertino per a piano i orquestra de cambra.

0: Cal dir, abans de continuar, que l'enregistrament és molt bo.
1: Sí, sí, sí, és el que estan parlant ara.
0: I que l'Orquestra de Cambra de Granollers fa un... I a part, Jordi Masó, que ja, diguem, és un clàssic d'interpretació de clàssics catalans, però l'Orquestra de Cambra de Granollers realment fa una gran feina en aquesta gravació. El segon moviment, que és un adagio, introdueix una atmosfera més introspectiva, com és propi d'aquest tipus de moviments. I aquí Homs treballa més l'expressivitat lírica del piano, aprofita el piano en aquest cas, acompanyat per una orquestació molt subtil, transparent, molt, molt mesurada. Tot i ser un adagio, però, Homs fuig de l'ensucrament romàntic o postromàntic que podríem imaginar en sí. aquesta època, i en canvi ens presenta una peça molt austera que ja anticipa les seves característiques del que serà la seva obra més futura. Que soni l'adagio del concertino per piano i orquestra de cambra.

0: Amb el tercer moviment, Allegro Scherzando, Oms introdueix una energia més juganera i rítmica, gairebé amb to irònic. Aquestes textures més lleugeres em recorden la suite de joventut que ja vam escoltar un dia de Joaquim Oms.
1: Sí.
0: Que soni l'Allegro Scherzando d'aquest concertino.

Fem-nos la idea que aquesta és una peça de l'any 46, enmig de tot aquell, no? Sí. És la postguerra a Espanya, i enmig d'un ambient musical també que està caracteritzat per aquest nacionalisme ara naixent, sí, de franquista, i aquesta música d'arrels populars, etc. I Homs, que és un tio que no coneix ningú i que intenta fer coses una mica diferents, fa tot això. Doncs bé, el quart i últim moviment, que és un Allegro vivace, tanca aquest concertino amb molta decisió, diguem, és un cop d'autoritat, i és un moviment molt vital, rítmic, estructurat, amb una escriptura que anticipa la transició cap a un llenguatge més lliure i modern que un dia ja repassarem, quan ja Homs s'abraça més al serialisme i un llenguatge més proper, fins i tot a Gerard. Aquest moviment podem dir que és el pont que uneix aquest Joaquim Homs que estem veient l'any 46, encara a la cerca d'un lloc dins la música moderna, i el seu lloc definitiu a la música més atrevida i moderna posterior. Que soni l'Allegro Vivace.

0: I acabarem el programa amb un poema brevíssim, que no diem ni el títol, perquè és brevíssim, d'Antoni Clapés.
1: El so de les hores percudint el silenci blanc del paper. Pura interrogació sense rèplica possible.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.

0: Bon dia, benvingudes i benvinguts. Un dijous més, aquí a Ràdio Caldes, tenim el programa d'Històries en Femení. Tots els dijous, de 11 a 12, aquí trobareu el programa i, si voleu sentir-lo en podcast, sempre que us vingui de gust, també el podeu recuperar. Hi ha dies que no omplen carrers. Hi ha dies que hi ha diades que no surten els titulars, però que són molt, molt imprescindibles. Avui parlem del 24 de maig. El 24 de maig és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Mireu si és important aquest dia. Doncs no surt aquesta dada als titulars. És un dia que ens recorda que la pau no és només l'absència de la guerra, sinó que és també presència de justícia, presència de drets i en aquest cas de veus de dones que massa sovint estan silenciades. Per això avui hem triat que ens acompanyi una dona que és de la Coordinadora de Dones per Dones per la Pau. És un col·lectiu que fa de la denúncia, no?, una eina de transformació. És un col·lectiu, ella ho explicarà, que està a Barcelona. La tenim a l'altre costat de la línia. Ella és la Vicky Moreno. Us recordo també que en aquest programa ja fa un any i pico vam donar també veu, vam visibilitzar tres dones que havien aconseguit el Premi Nobel de la Pau. Va ser la Wangari, la dona arbre, que li deien, la dona que abraçava els arbres, era una activista keniana, l'Alba Mirdal, que també va lluitar per erradicar les armes nuclears, i la Jody Williams, que va fer el mateix, però amb les mines antipersones. Va lluitar per l'erradicació de les mines antipersones. Bé, ara parlem amb la Vicky. Vicky, bon dia. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé.
0: Hem tingut un petit problema al començament.
1: I això que estava preparadíssima, però sí, mira, algú falla sempre.
0: Sempre hi ha alguna cosa que no... Bueno, és igual, avui hem sentit la sintonia del programa gairebé fins al final. Què tal, com estàs?
1: Pues bé, mira, aquí esperant a veure a les 12 marxar la concentració que hi ha per l'alliberament i la denúncia del tractament que estan patint els companys i les companyes activistes de la flotilla, i s'ha de sortir al carrer, no es pot permetre que hi hagi en la nostra societat que encara es permeti una tortura com aquesta visibilitzada més i televisada. És increïble.
0: És increïble, és veritat. És increïble. A on serà aquesta concentració?
1: Davant de la Unió Europea, de la seu de la Unió Europea, que ens hem concentrat no sé quantes vegades, una Unió Europea sí. que et queden les paraules, però en les accions ni una.
0: No, hi ha massa interessos darrere. Sí.
1: Exacte.
0: Bé, explica'ns una mica què fa aquesta coordinadora de Dones per Dones per la Pau.
1: Sí, en principi no som una coordinadora, som un grup de dones feministes antimilitaristes que ens trobem a Caladona i que van sorgir en el 1993 en plena Guerra dels Balcans. Mm. I des d'aleshores van sortir perquè vam veure, a través de les notícies va sortir el tema de les milers de dones violades en la Guerra dels Balcans, sobretot dones de Bòsnia, però també de Croàcia, i vam pensar que era un fet que era insuportable, que ja ho sabíem, violacions a totes les guerres hi han hagut contra els cossos de les dones, però el fet de que aquestes violacions estiguessin pensades, calculades com a violacions sistemàtiques com a eina de neteja ètnica, es va posar una mica l'alarma, va ser un fet que ens van convulsionar totes i a partir d'aquí ens van trobar, vam començar a veure què podíem fer i com ho podíem fer. I de fet ja va ser aquell mateix any que vam anar una companya i jo a Croàcia, precisament, perquè havíem connectat amb dones pacifistes d'allà i un grup de dones croates el que estava fent és treballant per portar suport de tot tipus, psicològic, humanitari, als camps de refugiats d'allà. Si va dir

0: dones en els països en conflictes o les guerres mateixes i tenir-les present i sobretot, com elles sempre ens deien, pues, parleu del que, està, del que esteu veient, perquè una de les coses que també hem tingut en compte sempre que hem pogut, les hem convidat a que vinguin aquí, a que parlin de les seves experiències, de les seves vivències, de la situació que estan patint i quan hem pogut també hem anat allà a conèixer-les i a conèixer les seves accions a peu de carrer també, no? I estic parlant pues, des de les dones de Bòsnia, però també hem estat a Colòmbia, hem estat a Afganistan, hem estat a Palestina en diverses ocasions i bueno, ha sigut una mica aquesta la nostra trajectòria, donar suport, parlar no per elles, sinó d'elles, perquè és sí. El que ens han demanat i és la feina que continuem fent fins ara. Fins ara, fins a l'actualitat, com si diguéssim.
1: Sí. Com s'arma aquesta tasca de visibilització? O sigui, feu... Bueno, sou, dius, no una coordinadora, però o sigui, tu parles des de l'any 94, de l'any 94...
0: 93.
1: Sí, uh-huh. Del 93 fins aquí han passat, per això, molts anys.
0: 30
1: i pico d'anys. Sí. Doncs, sí. Què s'ha consolidat? O sigui, grups que es dediquen a, no sé, a anar a fer xerrades, com està configurat aquest grup? Com es desenvolupa la tasca? A la pràctica, vull dir.
0: Sí. Bueno,
1: és per conèixer
0: tot,
1: una mica més, eh? Sí, és per conèixer una mica més a fons el sí, com treballeu.
0: Mira, bàsicament nosaltres el que hem fet és fer xerrades allà on ens han demanat, sí, a les escoles, instituts, a les places, als pobles, arreu, en algun moment en què, depenent si aquesta guerra està més visibilitzada als mitjans o no, ens han cridat més o no. Per exemple, ara amb el tema de Palestina, del primer any del genocidi a Gaza, hem fet xerrades a instituts, a escoles, a altres centres cívics, on sigui. Si la guerra desapareix dels mitjans, la guerra desapareix. Sí, ja no se'n parla. Que llavors una mica la nostra tasca ha sigut aquesta, continuar donant visibilitat a que la guerra ens afecta a totes. Les guerres en aquest moment estan esteses com si fossin una mercaderia més del capitalisme global i per tant el que ens interessa és continuar denunciant-les. No ens interessa, és obligació, jo crec, i responsabilitat de continuar parlant del que signifiquen les guerres, no únicament a nivell de bombardejos, que ja no és poco, sinó a nivell de destrucció de vides de persones i també de destrucció del planeta, que aquesta és una altra, no? Conseqüències de la guerra en les vides del planeta i en el medi ambient, també és increïble, no? I llavors una mica és el que continuem fent, però sobretot ho fem també sempre que podem buscant aliances amb altres companyes, amb altres grups i de més, no? Jo que sé, doncs des del grup de Trobem les Guerres, que també hi ha un grup aquí a Barcelona, després estem implicadíssimes amb la plataforma de però complicitat amb Israel des de fa anys i també, per exemple, una altra plataforma de què formem part és Desmilitaritzem l'Educació, perquè també és un tema que abordem des de Dones per Dones, pensant que educar per a la pau ha de ser un tema transversal en el currículum escolar i des de tots els àmbits educatius, no? I una mica aquesta és la trajectòria. I sempre, i, bueno, i a banda d'això, des que va començar la guerra de Rússia contra Ucraïna, el 22 de febrer, si no recordo malament, ara fa 4 anys, van decidir plantar-nos a la plaça Sant Jaume en silenci durant mitja hora. Al cap de 2 anys vam pensar que era bastant insostenible a nivell energies, perquè són les que som,
1: cada
0: les
1: dia.
0: Que no són tropecientes.
1: Ho volia fer
0: cada dijous. Cada dijous de cada setmana de cada mes, durant 2 anys. I a partir de l'estiu de fa 2 anys vam decidir que només ho faríem el primer dijous de cada mes. I llavors continuem allà plantades, en silenci, durant mitja hora, perquè vam recollir també una mica el llegat de les dones de negre de Sèrbia, que durant la guerra als Balcans es van plantar cada dia a les 12 del migdia per protestar en silenci contra el que en aquell moment era el seu propi president, no? El president del país on vivien, no? Denunciant les atrocitats de la guerra i del que estava passant. I ho fem en silenci perquè pensem que també és una eina de denúncia i de rebuig, de les guerres. Ah. És impactant, és impactant perquè, clar, la gent passa per la Plaça Sant Jaume, que és un centre turístic, per dir-ho d'alguna manera, i, clar, quan ve totes les dones allà, a vegades són 15, a vegades són 20, a vegades són 3, però sota el vent, la pluja, ho hem fent, no hem parat cap vegada dels dijous aquests que teníem.

0: estem dedicats al tema, impacta, no? És un tema que impacta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una manera de visibilitzar, no? Vull dir, de no callar.
0: I de rebutjar, exacte, de rebutjar.
1: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, perquè això, és que les guerres s'expliquen, sempre a les escoles s'expliquen amb noms d'homes, no? D'exèrcits, però les guerres representen una altra cosa per les dones, però una altra cosa totalment diferent, no? I, bueno, ja una mica ja has contestat a la pregunta, no? Que són conferències allà on pot ser, després les vigílies. Sí. Què més feu? Feu alguna cosa més? Així de...
0: Bueno, cada 24 de maig, per exemple...
1: Sí, d'això volia parlar també, sí. Sí, digues.
0: Fem algun acte o bé a espais públics, per exemple, ho hem fet a la plaça del Rei algunes vegades, amb dones també, si hem pogut connectar-les de diferents països, i cadascuna d'elles doncs, parlava entorn a aquest dia, però sobretot entorn a la situació que estàvem patint, o bé també han sigut en espai com a Cala Dona, i sempre ha sigut una mica intentar aportar les veus o portar les veus de les dones que des d'aquí, des de la diàspora, estan també treballant per la construcció de la pau i la resolució dialogada dels conflictes. Uh-huh. I això hem estat fent cada 24 de maig, hem fet actes diferents formats, no? Sí. Hem comptat amb l'ajut de la col·laboració de dones colombianes, que amb les que tenim una gran relació des de fa molts anys, algun de dones de mujeres en diàspora, també amb iranianes que també estan aquí des de la guerra des de fa anys, algunes ja han nascut aquí fins i tot, ens van sumar al seu moviment de Dona, Vida i Llibertat, a les que van donar suport fins que van, una mica es van dispersar, a les dones de Síria, vull dir, intentem fer-les present i que elles siguin les que proposin de què volen fer aquell dia, no? Per parlar de la pau, però no per parlar de la pau, sinó per parlar de com de construir les guerres, no? I sobretot el relat aquest que ens inculquen des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, amb aquestes imatges que poden ser colpidores, però que després el que serveixen moltes vegades és per deixar-nos una mica impactades i immobilitzades, no nosaltres, però una bona part de la societat civil, no? I doncs una mica nosaltres pretenem això, no? Que aquest 24 de maig sigui un acte també de recordatori, però sobretot també de donar les gràcies, a més a totes les dones, aquestes dones referents que ho són per nosaltres, sí. No? Per aquest dia del Dia de la Pau, del Dia Internacional de Dones per la Pau, però sobretot per les dones també que estan aquí a casa nostra.
1: Sí. Mira, ara sentirem el primer tema musical que has triat, després continuarem parlant. Tu has estat molt amable perquè no només has triat, sinó que a més has portat una mica d'explicació del per què has triat, no? El primer tema que sentirem és Café Müller, que és de... Bueno, és una coreògrafa, no? I que és d'una de les seves actuacions, Pina Bausch. Digues el per què la vas triar, per què aquesta música?
0: Bueno, perquè a mi m'encanta la dansa contemporània, això per començar. Sí. La Pina Bausch per mi ha sigut una coreògrafa esplèndida, sensacional. No he tingut mai la sort de poder-la veure en directe quan havia actuat, ara ja està morta, evidentment, i tal, però per mi va deixar un gran impacte en aquest sentit, no? A nivell de que suposa per mi el cos en moviment. I aquesta música, com vaig veure una de les seves actuacions, em va impactar, però la vaig trobar, no sé, em va embolcallar, com si diguessin, sí, no? Sí. I l'he tingut sempre al present, fins i tot per donar peu en alguna de les nostres trobades de dones per dones. O sigui, imagina't. Sí, sí.
1: Molt bé. M'encanta. Doncs la sentim i després seguim parlant. Gràcies.
0: Vale, gràcies.

0: Molt bé, a mi també m'agrada molt la dansa contemporània. Wow. Mira, mentre sentíem, clar, se sentia soroll, però clar, com és una actuació, és una sí, doncs sí, per sí, això sí, se sentia, sí. No? Que, bueno, que trepitjades i tal. Molt bé, m'agrada molt, sí. Sí. Aviam, tu saps una mica la història d'aquest dia, de per què es va dedicar el dia 24 de maig al Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? D'on va sortir la idea, una mica la història de...
1: Sí. Sí. Sí, jo la referència que tinc és que cap al 1982 va sorgir una mica com a, diguéssim, decisió de grups de dones europees pacifistes per recordar les campanyes realitzades per Green and Common, que va ser l'acampada de les dones davant de les bases nuclears, rebutjant que estiguessin, no únicament que estiguessin instal·lades a prop de la ciutat on vivien, a prop de Londres, sinó també tot el que significaven les armes nuclears. No? Ah, sí. Va ser una acampada que va esdevenir internacional, i aquí a casa nostra jo sé que algunes companyes, jo en aquell moment era molt joveneta i no vaig anar-hi, en aquell moment DOAN, que era dones, ja es diu la DOAN, dones antimilitaristes, que d'aquí després va derivar Dones per Dones, d'aquest grup, o sigui que sí. Realment som les hereves de DOAN, no?
0: Sí.
1: I van agafar, elles són les que van agafar aquest dia com un dia important, i després, bueno, i sobretot per recordar això al món, que la violència que ofereixen les dones en els conflictes armats i en els postconflictes, no? Perquè les guerres són la màxima expressió de totes les violències contra els cossos de les dones, violacions, assetjaments sexuals, segrestos, vull dir, totes les violacions que es poden, les violències que es poden donar no únicament en una societat sense guerra o en pau, entre cometes, sinó que en les guerres encara tot això s'accentua molt més. Llavors, el maig del 85, el moviment feminista va organitzar una trobada a Tortosa per protestar i denunciar el militarisme a les guerres i per la defensa de la pau i la vida. I va ser una acció molt maca, pionera a tot l'estat espanyol, amb centenars de dones que van sortir des de l'estació de Sants amb un tren conduït fins i tot també per dones. Sí. I el trajecte fins a Tortosa va acabar amb una gran acampada on es va dur a terme debats, reflexions, accions per reivindicar la defensa de la vida en tots els àmbits. No? Vull dir que jo crec que aquesta data sorgeix a partir d'aquests moments. No?
0: Sí.
1: I d'alguna manera per nosaltres continua significant el llegat de les dones que van posar el seu cos davant del perill de les armes, no? I la utilització de les armes per sobre del diàleg, de les paraules, no? I significa la nostra persistència davant d'una lògica i uns arguments que no podem sostenir de cap manera i que intentem de construir-los, jo sempre ho dic, no? S'ha de construir el relat aquest en què els volen fer que, bueno, que les guerres són necessàries, que les guerres són justes, això no és cert, les guerres són evitables i s'ha de posar tots els recursos, tots els mitjans diplomàtics, econòmics, humans, perquè això no arribi a ser, perquè un conflicte com arriba a una màxima tensió, no esdevingui una guerra, no?
0: Sí, sí. Sí, és que a més, bueno, jo he llegit el vostre manifest, no? Perquè diu, perquè el rearmament i les seves repercussions, no? Augmenten les despeses, no? Per les armes, no? I això va en contra de les necessitats socials. No? Això ho diu el vostre manifest, de les necessitats socials, que pot ser la sanitat, l'ensenyament, bueno, les pensions, diu també l'habitatge social, doncs tot el que, no només el que destrueix, sinó el que es deixa de fer pel fet de gastar part del important dels pressupostos amb armes. Això és un negoci.
1: Exacte.
0: És un negoci.
1: Exacte. O sigui, exacte. Sí, per això jo acostumo a dir, mira, l'altre dia vaig fer una xerrada a la UB aquí a Barcelona sobre el tema de pensar en gas, es deia, no? Hi havia diferents acadèmiques i demés. I una de les coses que jo vaig insistir moltíssim, no? En aquesta, en la necessitat de construir aquest relat i de la tonteria, per dir d'una manera més senzilla i més clara, de continuar pensant que ens hem de rearmar perquè ens hem de defensar
0: d'aquí. Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: i insistir en això, que el negoci de les guerres, vull dir, és una mercaderia més que hi ha avui en dia. Les guerres es porten allà on poden obtenir beneficis i privilegis els senyors de les guerres, els que les fan, siguin a nivell de recursos naturals, explotació de les anomenades ara terres rares, del que sigui. I llavors... Per això dic que es poden evitar. Si es construeixen, doncs es poden deconstruir. I és un tema en el que estem insistint bastant últimament. I, evidentment, el que tu deies, no, les despeses que arriben a anar a parar al fons dels pressupostos de defensa és immoral, de tot immoral, no? Fer-nos creure que això que ens hem de rearmar davant d'un possible enemic, no? I si no existeix, doncs ja se l'inventaran. Llavors, això jo crec que és una cosa que, a més, entre la societat normal, si, la societat de peu, per dir-ho d'una manera, la gent que no està potser tan implicada o sensibilitzada amb el tema de les violències, de les guerres i de més, jo crec que ho poden entendre perfectament. Són tants milers de milions d'euros que van a parar a fomentar les guerres, a construir armament de tota mena, que va en contra d'aquestes necessitats que tu anaves, de l'educació pública, de l'habitatge, de la sanitat, de les pensions, del transport públic fins i tot, vull dir, i això sí que si ho parles així clarament, la gent ho entén i llavors es paren a pensar, i això és el que sacsejar a la societat civil, jo crec que és importantíssim, almenys com a les dones que estan més sensibilitzades i més implicades amb les accions de la no violència i la pau, no?
0: Sí, és que aquesta terminologia de la defensa no és veritat, no és veritat. Mm-hmm. Un es pot defensar amb diàleg. No, mm-hmm. no, o sigui, un arma, l'única missió que té un arma és fer mal, fins a matar, mm-hmm. no? Però sí, sí, crear un arma, o sigui, agafar això, material per crear un arma... aquesta arma ja se sap quina finalitat té. No és la de defensar-te. La de defensar-te no, és matar. O sigui, la finalitat és matar. I clar, a més, el que dius, per crear aquesta arma estàs destruint la natura, destruint el mig ambient, destruint. O sigui, i després, a la finalitat última, aquesta. Sí, sí. Que així a nivell internacional, ara hi ha veus, no?, que estan... perquè jo recordo, per exemple, no sé, la Joan Baez, bueno, no sé, hi ha altres veus que temps enrere doncs, es feien veure, no? Però ara podríem parlar, no sé, de l'Albanese, de la Francesca Albanese, ho dic com a dones visibles, o la Greta, no? Com a dones, sí.
1: Sí, és cert. Bueno, a veure, jo crec que, clar, una cosa és parlar de les dones potser que tenen més renom que realment han posat el cos a denunciar les violències, sobretot arrel, diria jo, que del genocidi de Gaza, no? Jo penso que ha sigut més cap aquí. Jo que estava pensant també amb la, jo t'ho diré, la trio aquesta, la Susan Sarandon.
0: Ah, sí,
1: una
0: també.
1: Cosa és, per mi són que totes són importants i contribueixen, perquè jo crec que justament ens falten dones d'aquestes que són més que estan més en el panorama internacional, que tothom les coneix, que són noms que sonen i de més, que està molt bé que s'impliquin i que denunciïn, no? Però hi ha al darrere hi ha un munt d'activisme de dones anònimes que també se'ls ha de tenir present. Sí. Però tornant a la Francesca Albanese, sí, és cert, és una dona doncs, que s'ha implicat moltíssim, que ella ha aprofitat també el seu espai com a relatora de l'ONU per denunciar el genocidi. Va ser de les primeres veus que va posar-li nom al que estava passant, no? El genocidi. Per això doncs, ha estat perseguida, ha hagut de marxar d'Estats Units i no podia, no pot entrar fins fa 4 dies sense per la denúncia que van posar per revocar aquesta expulsió, persecució, que sembla l'han guanyat. La notícia no la tinc ara al davant, però més o menys per així. I, per tant, és una veia importantíssima. I aquests dies doncs, hem tingut la sort de tenir-la també aquí a Barcelona. Va estar vàries, bueno, presentant el documental i jo crec i presentant el seu llibre. I és importantíssim que hi hagin aquestes veus perquè tenen ressò a nivell internacional. Sí. Però, per exemple, Potser això no es coneix tant. L'any passat, justament per aquestes dates del 24 de maig, em sembla que és la setmana del 18, el 20 i algo, el grup de dones de WILF, que són dones de la Lliga Feminista Internacional, que van sorgir a la Primera Guerra Mundial,
0: Sí.
1: pacifistes,
0: Sí.
1: Doncs van organitzar, juntament amb altres grups, una campanya que es deia Salir de Casa por Gaza, com que és estatal, els van posar el nom en castellà, sortir
0: Sí.
1: de casa per casa, i van fer una crida internacional a totes les dones pacifistes i antimilitaristes per interpel·lar a les polítiques i els polítics del Parlament Europeu. I van fer tota una acampada a les afores de Brussel·les, on van fer debats, van fer discussions, van fer i tota la infraestructura que van muntar per després fer tota una cadena humana davant del Parlament Europeu. Va ser tot un èxit de confluències de diverses dones d'arreu, no
0: Sí,
1: únicament
0: sí.
1: europea, sinó de fora. Però, en canvi, va tenir molt poca repercussió
0: Ah,
1: a nivell
0: per això ho
1: de
0: deia.
1: mitjans de comunicació.
0: Sí.
1: Per això et deia que estan molt bé aquestes veus internacionals, que són conegudes, que
0: Sí.
1: estan fent coses, però que també al darrere hi ha moltes altres veus
0: Sí.
1: anònimes i moltes altres persones anònimes que estan fent
0: No,
1: moltíssimes
0: no, no.
1: coses.
0: Indubtablement, però és jo em queixo d'aquest anonimat. O sigui, que per això feia referència a l'Albanese i a la Greta, perquè
1: Sí, sí,
0: aquestes
1: sí.
0: dues dones són conegudes, el que fan
1: Sí, sí.
0: tenen una repercussió, o sigui, entre cometes, crea consciència. En canvi, totes aquestes accions que no estan visibilitzats pels mitjans de comunicació capitalistes, doncs, vull dir que tenen molt valor, però no es coneixen, o sigui,
1: no es visibilitza.
0: No es vi jo, no.
1: A nivell internacional, i que comentaves també, per exemple, hi ha tota una feina al darrere feta per les companyes de Palestina. Per exemple, des de la coalició Pro Complicitat amb Israel, hem fet accions, manifestacions, concentracions, xerrades arreu, amb propostes i accions que formen part de d'accions compartides, a més, no? Perquè han sapigut la plataforma CPCI, Pro Complicitat amb Israel, ha tingut la força i la saviesa de poder fer aliances amb diferents moviments socials i diferents grups, des de Marea Pensionista, però també les llogateres, no? I això li dona una jo crec que una importància grandíssima, no? I, a més, el BDS, que també
0: Clar,
1: no
0: el
1: oblidem
0: BDS.
1: que el BDS està fent un treball increïble a nivell
0: Sí.
1: internacional. S'han
0: Sí.
1: aconseguit moltíssimes coses. I, clar, tot això no es pot oblidar perquè són aquestes les accions que mouen i remouen, malgrat algunes estan més visibilitzades que d'altres. Ara, per exemple, la coalició per complicitat potser està més visibilitzada perquè continuem tenint el genocidi i les atrocitats que s'estan cometent des de l'estat sionista Israel a Gaza, però també a tota la Palestina ocupada. I jo, per mi, jo crec que jo crec que aquesta plataforma sí que mereixeria el Premi
0: Sí.
1: Nobel de la Pau.
0: Doncs
1: O
0: sí.
1: sigui,
0: Sí, no sé si se'ls serà concedit, sí. Mira, tornem
1: no
0: a fer
1: crec.
0: Una pausa.
1: Sí.
0: Sí, no,
1: Vale.
0: jo crec que no. Agafem el segon tema que vas triar, que és Canción sin miedo, de Vivir Quintana.
1: Sí.
0: També, explica, és un clam, explica.
1: Bueno, aquesta, pues mira, ara estic recordant la primera vegada que la van posar, que les va passar les amigues colombianes, va ser amb un homenatge i una mena de faristol, una placa commemorativa, jo que sé d'on, per allà al, no recordo, per Cuixerol o més enllà,
0: sí,
1: en un lloc
0: sí.
1: d'aquests, que també això és un altre tema, on visibilitzen les dones que han tingut algun reconeixement, allà on no passa ningú.
0: Allà no passa ningú, i no, això no toquem aquest tema perquè
1: sí,
0: hauria...
1: Sí.
0: Hauria molt a parlar. Sí.
1: Allà vam fer un acte recordant a la Consol Casals, una amiga nostra de Dones per Dones que es va morir, i li vam fer un acte allà en homenatge a ella, i allà va ser la primera vegada que aquesta cançó la vam sentir, i bueno, és que la lletra és increïble també, la força que dona i l'empoderament que dona.
0: Molt bé, doncs la sentim, Vicky, gràcies.

0: buah, és... Jo l'he sentit moltes vegades. Sí,
1: sí, sí, que sí, és tota una cançó també de denúncia als que realment podrien parar les guerres.
0: Sí, sí, és ja et deia, un clam, és un clam. Bé, volia parlar, no sé si hi ha algun tema més que vulguis tocar, volia parlar vosaltres amb aquesta tasca. Crec que heu rebut algú guardó pel treball, no?
1: Sí. Deixa'm que em pensi a veure quins, perquè la meva memòria... Un va ser, a veure, que recordi jo... Ah, bueno, el més important per nosaltres, el que m'ha vingut al cap, és el de la Comunitat Palestina, el Premi Esperança, que, per cert, demà es fa també l'acte. Cada any ho fan, la Comunitat Palestina otorga un premi al col·lectiu, al grup o a nivell individual de les persones més implicades o que s'han implicat en tot el tema de Palestina, però no ara del genocidi, sinó de la violència sistemàtica de fa anys per l'ocupació, el colonialisme de l'estat sionista d'Israel. I aquest per nosaltres va ser un premi que, bueno, vam plorar quan se'l van donar.
0: I tant.
1: Aquest és un, i després dos o tres més, però d'aquests que no he sentit parlar ningú també, no? I ara jo no el recordo, jo sé que tenim un d'ells, el tenim, em sembla que se'l va donar Justícia i Pau, algun col·lectiu d'aquests, sí. I el tenim allà en un marc i tal, allà a Caladona també, els tenim tots allà a Caladona, dos o tres, però sí, bueno, són una cosa... que a vegades són significatives almenys algú se'n recorda, però que tampoc no és el més important. Jo crec que el més important és que continuem amb forces per seguir treballant amb les nostres conviccions.
0: Sí, però està bé que es reconegui perquè es fa ressò, no? I es fa... Sí. I, bé, és que... Tu creus que hi ha esperança? Tu creus que hi ha esperança?
1: Mira, jo en algunes ocasions estava pensant, el nostre referent en aquest moment, suposo que també per empatia, per estimació, per carinyo, per coneixement, són les dones palestines. Sí. I nosaltres agafem el nom aquest del Sumud palestí, que vol dir persistència i resistència. I jo crec que... i esperança. I jo crec que això és el que nosaltres també, en general, la persistència i la resistència i el convenciment de que les guerres no porten enlloc, que s'ha de començar per treballar també des de... La guerra comença aquí a casa nostra, o sigui, quan diem això volem dir que cal treballar perquè la militarització de les ments no sigui possible, i militaritzar les ments vol dir adoctrinar des de diferents espais. Per exemple, una cosa més clara impossible està la presència de l'exèrcit en el Saló d'Ensenyament aquí a Barcelona, però també a altres territoris de Catalunya, i venint denunciant-lo des de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació, des de la que formem Perdones per Dones, més de 20, de 15 anys, com a mínim, que jo tingui memòria, i no hem aconseguit que aquest estant que hi ha, aquesta presència dels militars en el seu ensenyament, el facin fora. I què fa aquell estant en allà, que té que veure amb la formació acadèmica, o amb la formació de les persones, o amb els seus estudis? Res, és senzillament, l'objectiu que té és adoctrinar a la gent jove que passa per allà, perquè és alumnat que ha acabat el batxillerat i està buscant informació per a veure quin podria ser el seu possible futur d'estudis i de més, i estan per això, per adoctrinar-los. I a més ara, en un moment flagrant, jo crec, perquè s'està tornant a parlar del servei militar a molts països. Sí. I no sé què passarà d'Espanya de moment, ni pio, però subtilment jo no sé què deu estar movent-se por ahí, perquè l'objectiu és... crear un futur exèrcit europeu, i per tant se necessita gent que formi part, bueno, que comenci a adiestar-se. Sí. I clar, i això és preocupant. Això una, i després, seguint amb el tema de militaritzar les ments, l'altre cas més de fa quatre dies, l'ocurrència que han tingut surrealista el Departament d'Educació, d'implantar un pla pilot amb què els Mossos vagin a fer treball de de mediació. Diu, però de què esteu parlant? Sí, de mediació, sí. De què? No? I amb quina finalitat? Vull dir, aquesta mena de presència, de control social que cada vegada és més present a través dels agents armats i de més, és molt preocupant. I per això dic que la guerra comença aquí, en el sentit de que hem de buidar el cap d'aquesta militarització i pensar d'una altra manera, pensar que la resolució dels conflictes és possible, que s'ha de treballar des de les edats més petites, ensenyar a dialogar, escoltar el que és diferent, perquè el que és igual a nosaltres, això és molt fàcil, escoltar el que és diferent, intentar buscar el que ens uneix i no el que ens separa. Vull dir, hi ha una sèrie de coses a treballar importantíssimes, i ja he dit, des de les edats més petites. I per tant, en aquest sentit, jo sí que crec que hi ha esperança, perquè si no hi ha... Bueno, és que si no, sí, guanyaran. Els que creen les guerres ens hauran guanyat, i això no ho podem permetre.
0: No, és que això que deies ara em recordava, no?, que fins a fa uns anys, bueno, vull dir, regalar pistoletes als nens de joguina era... Ara ja, bueno, no és políticament correcte, no? Però si ara comencen a familiaritzar-se amb això, que al Saló de l'Ensenyament estiguin els policies, que entrin a les escoles, que tal... Vull dir, és que sembla que, bueno, que ja es torni a normalitzar, que això és... I és molt més fàcil, el que dius tu, adoctrinar d'aquesta manera, en plan civilino, anar entrant, i fins arriba un moment, bueno, és com les imatges de la tele, que arriba un moment que ja ni et colpeixen, o sigui, les veus tan dia a dia, que arriba un moment que, bueno, ni el monstru aquest del Trump ja no t'incomoda de veure-la allà, no? O sí, però no tant. O sigui, sí. Arriba un moment de tan seguit. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Digues.
1: Sí, jo crec que aquest és el perill, no?, de que normalitzar el que no ha de ser normal. Exacte. Sí. Ni en els discursos, ni en les maneres de fer. I clar, sí que és veritat que políticament no és correcte lo dels pistoletes d'aigua, no, o pistoletes de plàstic, però això és el menys preocupant.
0: No,
1: el preocupant és que cada vegada la canalla té més accés a una barbaritat d'imatges molt violentes a través de videojocs, i que això s'acaba imposant també en els centres, no?, amb un llenguatge que no oblidem, que hi ha també un discurs cada vegada més proper de l'extrema dreta, que també es va filtrant, no? Llavors, clar, és tota una feina que hem de continuar fent, no?, sobretot davant d'això, dels que voldríem que estiguessin callades, inactives, passives, no?, i per això hem de continuar denunciant totes les complicitats que hi ha en les guerres d'avui, que no són noves, que no vull dir que siguin les actuals, que n'hi ha moltes, sinó que ve de lluny, no?, perquè és tota una trajectòria i tot un sistema que forma part de l'estructura patriarcal, no?
0: Sí, exacte. Forma part d'aquesta estructura, això, capitalista i patriarcal. Mira, no sé què et sembla. Et sentim ara la cançó de la Nina Simone i ja els últims minuts que ens quedaran. No sé si tu tens alguna notícia de la flotilla, alguna cosa que ens puguis explicar després. Digues.
1: Sí, d'això, i si vols també fer 5 cèntims de com estarem presents també a les jornades feministes.
0: Perfecte. Doncs sentim la Nina Simone i després, vale? Aquesta cançó que, bueno, a mi m'encanta, me l'he posat en bucle moltes vegades. Sí. Gràcies.

0: Molt bé, jo sempre... És que m'agafen ganes com de ballar, té tanta força aquesta cançó. Sí. L'has triat per què?
1: Jo crec. Primer perquè jo crec que és un cant a la vida, no? I agraïment a la vida, vives. I perquè també em recorda una altra de les companyes de les Bardones que també va morir, la Carolina Costa, que també li encantava la Nina Simone, i llavors ens la posàvem moltes vegades que compartíem, no? I és també una mica de tenir-la present, no? Igual que a la Consol Casal. Van ser dues amigues que es van desaparèixer quan no els hi tocava encara i, bueno, que són molt estimades perquè formen part del grup des de l'inici.
0: Molt bé, molt bé. Doncs sí, ara parla. Tu mateixa tens el micro per tu. Ens volies parlar... Bueno, jo deia de parlar de... Sí, alguna notícia de la flotilla, però si vols parlar també de les jornades, sí, digues.
1: Sí, jo de la flotilla no sé gaire cosa més que de l'últim que està sortint a la premsa i d'algunes companyes que sí que van de la coalició Pro Complicitat, que van a les reunions, perquè a tot no s'hi pot arribar i estarien cada dia en reunions i debats i de més, no? Però sí que és un tema, doncs, que, bueno, ja ha estat denunciat que és un totalment il·legal l'assalt de la flotilla, tant l'anterior com aquesta, com a totes. Perquè des de la primera fins a l'actual. El que passa que ara ha sortit com molt més força, molt més vaixells, amb moltes més persones implicades, s'ha fet internacional i llavors això molesta terriblement perquè a Israel no se la critica, a Israel se la glorifica.
0: Sí.
1: I han de deixar claríssim, i per això l'han filmat, les imatges últimes, perquè dius, però bueno, no? Vull dir, són coses que la gent veurà que és insuportable i que és això, il·legal del tot, no? Però clar, com que s'han cregut que tenen tanta prepotència, que han rebassat totes, absolutament totes les línies vermelles, pensen que això també, i que això és impunitat. I aquí, doncs, és que no, vull dir, impunitat no, l'estat d'Israel se l'ha d'acabar aïllant-lo econòmicament, diplomàticament, que es tanquin les ambaixades, els consulats, l'Europa que et deia abans, que no ha fet absolutament res, que s'ha quedat només en paraules quan ha tingut realment eines a la mà perquè això no hagués continuat des del primer moment. O sigui, i si tirem ja, no, per no tirar enrere des d'abans del 48. Però bueno, la situació actual d'aquesta barbària que s'està cometent amb la Palestina històrica, amb Gaza, que la Unió Europea, que els països mínimament democràtics no hagin pres una resolució realment activa, que hagi pogut parar i frenar aquestes violències, jo crec que això passarà a la història.
0: Home.
1: I passarà a la història també l'estat sionista d'Israel com un estat psicòpata.
0: Sí. Mm? Sí.
1: Jo l'altre dia ho deia així, disculpeu a qui li pugui molestar, però jo ho veig així.
0: Que sí.
1: I, bueno, això va lligat una mica també el que pretenem fer en aquestes properes jornades, que no són properes, perquè es fan cada les jornades catalanes, feministes catalanes de les dones, fa 50 anys que vam aparèixer al Paranif de la universitat.
0: Sí.
1: Llavors es fa cada 10 anys, i aquest any justament coincide que fa 50 anys. Per tant,
0: sí.
1: Sumament important.
0: Quan serà?
1: Doncs
0: quan serà això?
1: El dia 12, 13 i 14 de juny.
0: Sí.
1: I feia referència a les jornades perquè justament com a Dones per Dones han plantejat una taula, diverses taules, no? Però una, diguéssim, la més gran seria una antimilitarista amb la que hem sumat coalicions amb dones de WILF, de Centre de l'As, de Fundació per la Pau, d'Escola Cultura i Pau, vull dir, diferents grups de dones que estan en grups d'aquests que treballen per la investigació o per tant activa com des de l'acadèmia pel tema de la contra les armes i a favor de les solucions pacífiques dels conflictes i de més, i justament és una de les taules que hem aconseguit sumar aquestes aliances perquè pensem que realment és sumament important en aquests moments, en tots els moments, però ara més que mai davant les situacions que vivim, però a més perquè creiem que l'antimilitarisme no ha travessat prou els feminismes. Llavors és important ser-hi.
0: Sí.
1: I després tenim altres dos o tres, una a Palestina, també una de Palestina, que crec que es diu Palestina Feministes del Riu fins al Mar, que la fan dones palestines, nosaltres diguéssim que som el pont perquè elles hi siguin allà. Després hi ha una altra taula de dones defensores de vida, constructores de pau, on també hi haurà dones de Síria, Iran, Rojava. Hem intentat que totes aquestes dones amb les que nosaltres hem fet aliances des d'aquí o hem treballat conjuntament i, a més, poguessin tenir un espai present en aquestes jornades, no? Perquè parlessin de les situacions dels seus països, però també la mirada aquesta posant-la també que les dones també són constructores de pau, i defensem la vida.
0: Ja. Doncs, escolta'm, això em sembla molt, molt interessant. Jo després ja et demanaré, perquè segurament el programa que estigui més a prop... Això és obert? Són jornades obertes?
1: Sí, totalment. L'únic que s'has de fer és d'inscriure't a nivell personal.
0: Sí.
1: Abans de quan es van començar a organitzar, des de l'estiu passat ja ens van començar a moure, perquè estaran a Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i són diferents, on es fa la fira literal.
0: Sí.
1: I són diferents espais, llavors requeria una gran organització. Clar. Encara estem organitzant, perquè hi haurà paradetes també d'artesania, paradetes de menjar, tot des de l'àmbit també de col·lectius migrants o migrades, o des de intentar que la presència sigui la gran diversitat dels feminismes estigui representada en aquestes jornades, o sigui que sí. I això és inscriure't a títol personal i res més.
0: Molt bé. Doncs et demanaré informació perquè obriré el programa abans, o en quan tingui una mica de programa, amb el meu programa, obriré un espai per informar d'això. Sí, sí.
1: Escolta,
0: Vicky, t'estic molt, molt, molt agraïda, per dedicar aquest temps, que per tu segur que és molt valuós, i jo faré difusió d'aquest programa, tot el que pugui, ja ho faig dels altres, però d'aquest em sembla un dels programes més importants dels que porto en aquestes dues temporades, i t'agraeixo. Una vegada més t'agraeixo que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres. Seguirem en contacte, perquè crec que aquesta tasca és per mi la més important en aquests moments. És la més important, perquè sense pau no hi ha desenvolupament, no hi ha vida. Sí.
1: Jo agrair-vos a vosaltres, perquè totes les accions sumen, tot suma, i la vostra feina o la teva que has fet avui, o que fas també des d'altres àmbits, jo crec que és importantíssima seguir-la fent, ni que siguem invisibilitzades, que és igual, és igual els mitjans de comunicació, hem de cedir perquè si no es voldrien callades.
0: Sí.
1: I continuar dient, com diem nosaltres, doncs, perdones, la guerra no serà mai el nostre idioma. Jo crec que és important posar l'accent en això.
0: Perfecte. La guerra no serà...
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: No serà mai el nostre idioma. Això és està molt bé. I el revertir, aquesta... revertir, que l'has fet servir també, això també és molt, molt important. Són conceptes que hem de començar a fer servir nosaltres. Sí, sí, sí.
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, per tancar, sentirem l'última cançó que has triat, que és...
1: Sí, la del diluvi, oi?
0: Sí, el diluvi, sí. I tu, sols tu,
1: sí.
0: Bé, també és un himne, feminista.
1: Sí.
0: Com no podia ser d'una altra manera. Doncs
1: exacte.
0: Moltes gràcies, Vicky, moltes gràcies a totes i tots els que heu sentit el programa. Jo tanco una vegada més pensant en Palestina, i aquesta vegada ho diré amb aquests tres conceptes que has dit, Vicky, és la persistència, la resistència i l'esperança. Salut a totes i a tots. Fins una
1: abraçada.
0: Una abraçada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C-58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà solellada simplement amb alguns núvols cap al Pirineu. I una temperatura elevada, de fet, avui com ahir o més. Arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem.

0: Més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
1: La directora de l'escola, La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
2: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
1: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
2: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtració i fa olor d'humitat. I aleshores, això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
1: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
0: Quart de 8 del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
3: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
5: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt, perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
0: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
6: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, pues bueno, volem reclamar que continua aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
0: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure de futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare, quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar McCook, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen McCook, espera una nit especial.
6: La Vega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, pues, vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
9: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà a l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports, us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3:05 de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament on començaran la tramitació que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes. De fet, una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I, per tant, doncs és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continua en peu de guerra, el sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel Pla de Barris, fins i tot els Comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
5: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
5: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
6: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
7: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
8: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Quarts de vuit, avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
9: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
10: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
11: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
12: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
13: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant, i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
11: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
14: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
15: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patòcits, els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
14: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
16: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
17: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
16: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà a la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra la Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Hajo Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
18: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit, una tònica que serà sempre així segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
19: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
18: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
20: Ara mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua. Y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
21: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Soc a la biblioteca de Caldes. Ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
3: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en Xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel Quaranta, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, com bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I, a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. L'autovia A2 sí que presentaria uns 4 quilòmetres de l'entrada lentitud i aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I el temps, la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja, i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè, i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura a hores d'ara, quan no són més que les 8 i 5 del matí. Hem vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar, tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus, perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava, i atenció al cap de setmana, serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost, canicular. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamón Carvajal.
5: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
6: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
5: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
7: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
5: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat activitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
8: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
9: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
10: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar, de pirateria.

0: i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
1: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. Ens ho amplia en David Navarro.
3: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Aquest dimarts s'ha posat en marxa la campanya anual de pesca de la tonyina roja al Mediterrani. Una campanya que enguany s'ha avançat una setmana i que tindrà un increment del 16% de les quotes de captura. La temporada compta amb una quota total de 4.045 tones assignades i mobilitza una flota de 13 vaixells. El dispositiu de pesca es desenvolupa sota estrictes controls internacionals amb la presència d'observadors de l'ICAT a bord. Les captures, doncs, es fan de manera regulada per assegurar la sostenibilitat del recurs i el respecte als bancs de tonyina. I avui arrenca l'Aplec del Caragol a Lleida, una edició de l'Aplec amb rècord de colles participants i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els darrers preparatius.
5: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Caragol, Aquest any, inclús algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
6: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
5: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
7: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
5: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Ullevaal Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors, per la distància i pel cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Ullevaal Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, en Carles Campos, i han parlat els companys de TV Mataró, i ens ho explica l'Oriol Debat.
8: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
9: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar, van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
8: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensar en la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
10: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, l'Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
11: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo, y lógicamente nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nilsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial. I el Franking Balonmano Granollers té aquesta nit un duel de màxima exigència davant un rival directe a la classificació, el Bidasoa Irún. Els vallesans, si volen mantenir-se amb aspiracions europees, necessiten aconseguir un triomf en una de les pistes més complicades, Artaleku. En té més detalls en aquesta prèvia, Òscar de la Riba, de Vallès Oriental Televisió.
3: Un partit entre el tercer i el quart classificat de la taula que només els separa un punt a la classificació. Un dels clàssics de la Lliga Sobal que es presenta com una autèntica final a la lluita per les posicions europees.
12: Necessitem fer un gran partit contra un equip com Bidasoa si volem estar dalt. Jo penso que la Lliga ens acabarà posant on ens toca.
13: És un rival directe i a Artaleku, doncs, amb l'equipàs que és, com es posa el pavelló i bueno, ja coneixem tots el Bidasoa, doncs un partit molt bonic de jugar també, perquè és un clàssic, diguem, dels d'abans i bueno, molt... amb moltes ganes de jugar aquest partit.
3: Els granollerins arriben al compromís conscients que necessiten sumar dos punts per assegurar la tercera posició i d'aquesta manera garantir-se una plaça europea de cara a la pròxima temporada. Davant d'aquesta situació, el conjunt granollerí disputa el duel de la part alta de la taula, conscients de la importància del compromís i dels punts en joc, sabent que es tracta de la penúltima gran final de la temporada.

0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que desbuida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Elena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia els premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa... una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit al Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història, que jo desconeixia, la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets, i per tant, el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquí, aquesta és una història que es coneixia, se sabia, qui més qui menys n'ha sentit a parlar, i cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla... El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. No parla de... No és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamit a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista, que més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
0: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa Més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
1: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que s'activa el compte enrere aquest matí per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9, de fet, doncs, d'aquí a mitja hora aproximadament, un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Els activistes de la Global Summit Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària que han assenyalat que han de passar primer revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. Som divendres i toca repassar les novetats que arriben a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que, a la Segona Guerra Mundial, havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian and Grogu.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts els que passen de 9:15 del matí. El govern celebra aquest matí, de fet d'aquí a mitja hora escassa, a les 9, un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Com dèiem, a poques hores del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit al Parlament, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte, en comptes de 8 com estava previst inicialment. Ho han apuntat fons de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar per revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes de la missió, on hi ha una vintena de catalans, han passat la nit a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions i UGT, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
7: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
8: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Doncs entre mobilitzacions, les d'aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són els que han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia, amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 Vinaròs al País Valencià per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Falten ara mateix 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
9: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
10: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
9: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
12: L'any passat va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
11: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aèris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
1: I a Lleida avui arrenca l'Aplec del Cargol, una edició amb rècord de colles participants, deia, i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els últims preparatius.
13: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
14: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però, bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
13: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
15: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent, Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
13: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
1: És la intel·ligència artificial una amenaça per a les professions vinculades a la creativitat i a l'art? Els il·lustradors no amaguen la seva preocupació i han celebrat recentment unes jornades de debat per analitzar quin és l'efecte de la IA sobre la seva feina. En Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són ara mateix a Barcelona amb el president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Anna, explica'ns aquesta temença d'aquest grup de professionals. Bon dia.
16: Hola, Elena, bon dia. Sí, ens preguntem per què la intel·ligència artificial no ha irromput a les nostres vides per exemple, fer-se càrrec de les tasques domèstiques o de totes aquelles tasques vinculades a la nostra vida que són realment farragoses i que ens fan perdre molt el temps. Per exemple, gestions amb una entitat bancària. És per això que amb el Xavi Ramiro, ell és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, volem conèixer quins són els neguits dels il·lustradors davant aquesta irrupció tecnològica.
17: Són uns quants, perquè diguem que és una cosa que des del món creatiu no ens esperàvem tant que arribés, no? Sempre pensàvem, bueno, va augmentant la tecnologia, però la part de la creativitat serà sempre la que quedarà, diguem, d'alguna manera més respectada o més a part. I sembla que, com tu dius, en lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
16: I els il·lustradors catalans, us heu reunit, heu celebrat una jornada recentment. Quines són les conclusions a les quals heu arribat?
17: És un tema que ens preocupa moltíssim. Jo crec que preocupa, òbviament, a nivell global la professió, aquí a Catalunya també, i nosaltres hi treballem. De fet, tenim una comissió fixa a l'associació i tenim també un manifest que hem dissenyat i que podeu trobar a la pàgina web de l'associació, a pic.cat, on parlem dels neguits, on defensem que el que és més important és que, per començar, es respecti els drets d'autor i que tot aquest material que et deia, tota aquesta feina que hem fet nosaltres i amb la qual s'han aprofitat per generar aquesta tecnologia, doncs sigui retribuïda i no es pugui agafar de qualsevol manera.
16: En aquest sentit, aquest és el repte de futur, poder posar ordre en el respecte als drets d'autor?
17: Aquest és un dels reptes més importants, perquè un cop es posi ordre aquí, es poden fer altres coses. O sigui, això que es diu que la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, jo crec que és cert, però no cal que sigui de la manera que és ara, que és sense, no respectuosa, sinó potser més com una ajuda, algú que ens pot ajudar a l'obra final. Perquè de totes maneres el que ens passa als il·lustradors i il·lustradores és que en realitat volem dibuixar, no volem tant estar escrivint prompts. I si es fa eines que ens poden ajudar a respectar els nostres drets, pot ser interessant, però potser no estem tan interessats en produir imatges en massa que no ajuden a ningú.
16: Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos en alerta davant els reptes que aquesta irrupció tecnològica, la irrupció de la intel·ligència artificial, no només pot afectar els il·lustradors, també a la resta de professions i oficis vinculades a la creativitat, així que tot just iniciem un nou capítol en la història de la humanitat amb les preguntes obertes perquè no sabem ben bé com utilitzar i com adaptar-nos a la intel·ligència artificial.
1: Doncs si hem de parlar de dibuixar, ens agradaria dibuixar una victòria del Barça femení de futbol. Cristina Álvarez, bon dia.
18: Bon dia.
1: Que ja és a Oslo, on demà ha de disputar aquesta final de la Champions femenina contra el Lió.
18: Sí, contra el Lió. Avui l'equip farà un darrer entrenament, un entrenament a l'escenari de la final, que és l'Oleval Stadium. El repte de les blaugranes passa per aconseguir demà aquest quart títol continental. Completaria així una temporada perfecta perquè ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Amb l'equip blaugrana a la capital noruega hi ha viatjat un equip de BTV, amb la Marina Garrido, que ens apropa l'última hora de l'equip blaugrana.
19: Oslo ja està preparada per Acollir demà la gran final de la Champions entre Barça i Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Les Blaugrana van arribar ahir a la ciutat noruega, han descansat a l'hotel. Avui tocarà una mica de sessió d'activació, temps lliure i una tarda molt intensa. Primer, però, s'ha de dir que Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i, per tant, en aquesta convocatòria ha estat la gran notícia. Alta mèdica, per tant, estarà disponible per una final que serà molt especial per ella perquè jugarà a la seva ciutat natal. El dubte de l'equip de Pere Romeu és Irene Paredes, que té encara molèsties musculars, no es va entrenar amb el grup ahir. Veurem si ho farà avui. Com dèiem, tenen per davant una tarda molt intensa perquè s'entrenaran a l'Oleval Stadion, l'escenari d'aquesta gran final, i després també parlaran en roda de premsa Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen. Tot seguit, més tard, també parlarà Jonathan Giraldez i dues jugadores per l'Olímpic de Lió. És una final amb tots els al·licients possibles. Els dos grans d'Europa es tornen a trobar en una final. L'últim precedent va ser la final de Bilbao del 2024, amb aquell 2-0 favorable al Barça, un Barça que espera poder repetir aquest resultat, tornar-les a guanyar, perquè és cert que en dues anteriors ocasions, en tres finals s'han enfrontat, aquesta última que dèiem, victòria pel Barça, però les dues anteriors van ser victòries per les franceses. Per tant, el Barça, que s'aferra aquest últim resultat contra l'Olímpic de Lió a Bilbao, volen tornar a guanyar una final de la Champions contra l'Olímpic, saben que no serà fàcil perquè és un rival molt físic, potent, i que els hi posarà les coses molt difícils, però elles venen convençudes d'alçar aquesta quarta Champions al seu palmarès. Són en una final per setena vegada en 8 anys. Déu-n'hi-do el que han aconseguit les Blaugrana fins ara, i el que volen, el que els hi queda, és posar aquesta cirereta al pastís i alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès.
18: Bastant més complicada és la situació del Lleida Club de Futbol, cop dur en la lluita per la supervivència de l'entitat. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar, doncs, la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
20: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
18: El Sant Andreu disputarà la final de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va suposar el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de 2 dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i afició.
21: Ahora mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
18: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. Doncs si el Mataró no decideix avui, ho sabrem diumenge, qui serà el rival del Sant Andreu en aquesta final femenina de la Lliga de Waterpolo.
22: I ens ho explicaràs dilluns, doncs?
18: I tant.
22: Molt bé, doncs t'esperem, que vagi
18: bon
22: bé.
18: Cap
22: bon cap de setmana, Cristina,
18: bé.
22: Gràcies. És moment ara per repassar la cartellera d'aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb en David Navarro. Som-hi.
23: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
24: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
25: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
26: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
27: Depèn. Ai.
0: Martín, fes el favor.
2: Adelante. Vayan tomando asiento.
3: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
0: ¿Envenenada?
25: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
0: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
4: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
5: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
25: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
22: I parlant de cinema, l'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant de la memòria cinematogràfica i històrica. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny i ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Brundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa hi participa a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i de la xarxa, entre d'altres. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts del porto-riqueny es van agotar en només 24 hores. Amb Nueva York de Bad Bunny ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: todo sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la ràdio que parla de tu.
2: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
3: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
4: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
5: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Caldes.
4: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
2: Presentat per Josep Cozar.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Si sentia això... o això... o això... et provoca nostàlgia, El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: La gent s'havia d'inscriure i ara doncs, ja tenim els guanyadors que han sortit doncs, aquesta darrera setmana. El cap de setmana passat es van donar ja els Premis Crit. Què són els Premis Crit? Doncs bé, són uns premis que s'otorguen a la creació de contingut digital en català. I en aquest cas doncs, es va fer el cap de setmana passat al Teatre Coliseum, allà a Barcelona, amb més de 1.200 creadors, productors, plataformes, periodistes i professionals de la indústria audiovisual catalana. Val a dir doncs, que potser alguns ja els coneixereu, d'altres no, però tot i així doncs, us presento, us comento que la Laura Grau doncs, és la reconeguda com la millor creadora de l'any. Tenim la Laura Grau com a creadora de l'any, que és redactora i locutora en el programa de ràdio Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Doncs bé, ella ha guanyat doncs, el premi com a creadora. Després tenim els guanyadors, en aquest cas, doncs, per al millor projecte d'indústria, que són, és el programa Ets i Uts, que en aquest cas doncs, és un programa que surt a 3CAT i a YouTube. I és interessant perquè aquest programa, que està doncs, organitzat entre el Roger García, que en realitat, juntament amb la seva tieta, amb la Mònica Glanzel, amb l'objectiu de salvar la llengua.
2: Parlar amb la família i decidir doncs, si es vol tirar endavant o no. I jo tenia molt clar que jo porto ja molts anys al Manolo, m'estimo molt l'institut i vaig dir, mira, ara és el, també ara és el moment, en tinc ganes, crec que ho podem fer bastant bé, ho intentarem, si més no, i per això, doncs, res, vaig fer doncs, a part un altre curs de direcció que em va anar molt bé i després doncs, ja tot el concurs i res, és clar, doncs ara a partir del proper curs, és això que ja és oficial amb tot l'equip directiu al darrere, tenim moltes idees, moltes propostes i res, doncs et llances a la piscina i dius, doncs va, endavant les atxes, no? I som-hi i encarar-ho doncs amb molta il·lusió, però il·lusió i ser conscient de la feina que això comporta. I si em permets dir que el fet d'haver estat en un càrrec directiu, és a dir, estar dins de la direcció, tu ja tens cert bagatge dels problemes que poden sorgir. I d'aquesta manera no et ve de nou quan ara agafes oficialment la direcció. Sí, tota,
3: jo sí, sempre aquests dic, mesos no? Que d'alguna manera has estat d'interinatge, no?
2: Sí, els mesos d'interinatge.
1: A partir d'un estudi que en aquest cas ja s'havia fet en altres països, a partir d'aquest estudi que s'havia fet en altres països, doncs s'ha demostrat que si tu vas, doncs en aquest cas, ja sigui al CAP, ja sigui a l'hospital, evidentment quan un va a l'hospital no és per, excepte quan neix una criatura, doncs la majoria de casos doncs és perquè no et trobes bé. El que vols és que t'atenguin, sentir-te acollit, sentir-te atès en la teva llengua. I el que està passant darrerament és que una persona, doncs, un pacient doncs, parla en català, però qui l'atén, el professional doncs, no parla la mateixa llengua. Què passa? Doncs que de vegades costa poder explicar com et sents, com et trobes i que l'altra persona realment ho entengui. És interessant perquè, a més, aquesta notícia que ha sortit ara, tot just aquesta setmana, doncs demostra que cada vegada hi ha més metges i infermeres que no tan sols no entenen el català, sinó que, a més, t'obliguen a fer-ho a parlar en castellà.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: De casa pobra sempre m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu.
3: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Hi ha dies en què el calendari sembla tenir més consciència que alguns governs. Avui, 22 de maig, és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, la gran festa de la vida en totes les seves formes, fins i tot aquelles que alguns només recorden quan toca fer un discurs o penjar un tuit institucional. I després venen el 23 i el 24 de maig, dos dies que, casualitats de la vida, posen el focus en les dones, les mateixes dones que sostenen el món, que donen vida, que la defensen, que la cuiden i que encara han de demostrar que mereixen exactament el mateix que qualsevol altre ésser humà. Quina sorpresa! Demà és el Dia Internacional per a la erradicació de la fístula obstètrica, una lesió terrible, silenciosa, que afecta milions de dones que no tenen accés a un sistema sanitari digne. Però, clar, això passa lluny, molt lluny, prou lluny perquè no ens facin nosa mentre fem veure que el món és just. També és el dia del futbol femení, el Dia Mundial del Futbol Femení, perquè sí, encara cal un dia per recordar que les dones també poden córrer, xutar i guanyar, i que no cal demanar perdó per fer-ho. I diumenge, 24 de maig, un dia, mira tu, que em toca de prop, és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Dones que planten cara a la violència, que negocien pau, que sostenen comunitats trencades. Dones que, com la biodiversitat que avui celebrem, són llavor, són terra i són futur. Encara que el món insisteixi a recordar-nos que ho hem de demostrar una vegada i una altra. Pot ser per això existeix el síndrome de Stendhal, perquè davant de tanta bellesa, tanta força i tanta injustícia acumulada, el cos diu prou. I potser també ens hauríem d'aturar nosaltres a mirar el poble, la comunitat, la vida que compartim, a preguntar-nos què fem i què no fem per cuidar-la. Avui en parlarem amb l'alcalde, perquè la biodiversitat, la igualtat, la pau i la dignitat no són conceptes abstractes, es construeixen aquí, als carrers, a les escoles, als pressupostos i a les decisions que es prenen o que es deixen de prendre. La vida és un patrimoni, les dones la seva llavor i el poble el jardí que entre tots hem de cuidar. Molt bon dia, caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquestes paraules iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, informació, cultura i debat i proximitat. El fòrum és això, la veu, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada

compartir durant dues hores, gairebé dues hores, compartint allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 22 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, si ens dona temps, pot ser que parlarem una mica o tocarem el tal dia com avui. De tota manera, si no, perquè tot va en funció del moment que ens arribi la primera persona, que és el doctor Conrad Sorribas, doncs això, que si ens dona temps, obrir. I si no, obrirem amb una nova edició de Navegant Parlament amb el doctor, com acabo de dir, Conrad Sorribas. Avui ens ajudarà a entendre un fenomen tan desconegut com fascinant, el síndrome de Stendhal. En parlarem a fons què és, d'on ve, com es manifesta i quins efectes pot tenir en les persones. Tot plegat acompanyat de música i amb recomanacions literàries i cinematogràfiques que ens ajudaran a ampliar la mirada. I a la segona hora, de 10 a 11, farem una caminada ampla per Caldes, un recorregut pel poble, per les pedres, sí, però sobretot una mirada a les persones i a tot allò que ens afecta com a comunitat. Ens visitarà Isidre Pineda i Moncosí, l'alcalde de la vila. Amb ell parlarem de temes que ens toquen a tots i de prop. Per això, precisament això vol dir fer poble. Així doncs, prepareu-vos per a un matí de divendres intens. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa.

0: I ara sí, no em dóna temps d'això de dir de tal dia com avui, no, perquè precisament a la persona que ja tenim aquí, el doctor Conrad Sorribas, doncs no tenim temps per això i entrarem en matèria directament. Obrim una finestra, com cada setmana, cada divendres, a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint no es veu, però pesa. És moment de navegar per la ment i és el moment de parlar amb el doctor Conrad Sorribas. Bon dia.
1: Bon dia, què tal,
0: bon dia. De nou estem a divendres, no? Acabem la setmana. I passa molt ràpid els dies, Conrad?
1: I arribem a la nostra cita.
0: Sí, sí, però vull dir que se'ns passa tan ràpid,
1: sí,
0: que com
1: sí,
0: diuen,
1: sí.
0: ja estem a divendres.
1: Correcte.
0: Doncs benvingut, com sempre. Com cada divendres, doncs, el doctor Conrad Sorribas ens acompanya per fer, tal com diu la secció, un viatge per la ment. Avui ens introduirem en una temàtica tan desconeguda, com ja he dit en un principi al sumari, com fascinant, el síndrome de Stendhal, una reacció psicosomàtica que pot provocar marejos, taquicàrdia o fins i tot al·lucinacions quan una persona s'exposa en aquest cas és una sobredosi d'art i bellesa, però anirem a aprofundir perquè no només jo penso que aniria aquí, perquè poden passar més coses, no només, clar, a vegades la bellesa és l'art, però també poden ser les persones, no? Això que diem a vegades, amor a primera vista, doncs no ho sé, vull dir, d'això de tot plegat en parlarem.
1: Els impactes
0: sí,
1: emocionals.
0: Sí, són impactes emocionals. Així ja per anar, doncs, bé, prefereixo que ho diguis tu, Conrad. O sigui, primer, ens hem d'anar precisament per veure d'on prové aquesta, perquè està molt relacionat amb un escriptor que és francès, com és Stendhal, no? Que el seu nom, ara el tenia jo per aquí, però... Ah, sí, Henri Bayle. No sé si...
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Era, o sigui, el pseudònim justament era de Stendhal.
1: Sí.
0: Pues vinga.
1: Bé, si et sembla, començaré a llegir...
0: Com tu vulguis,
1: Val. Un fragment,
0: sí,
1: del llibre que origina tota aquesta situació, no?
0: Exacte.
1: Aquest llibre...
0: Era un llibre de viatges, no?
1: Un llibre de viatges.
0: Sí.
1: De viatges
0: a Florència...
1: A Roma, Nàpols i Florència. Que això també és important.
0: Sí.
1: És dir, era un seguit d'impactes, no? Que va acabar a Florència i llavors parlarem per què. Però què va passar? O sigui, quin és l'origen de tota aquesta situació? Perquè aquí hi ha hagut un salt entre la part cultural i ha impactat directament a la part científica i a la part mèdica, no? L'origen està en aquest llibre, amb el qual Stendhal, que en el llibre està escrit en primera persona, però en realitat es refereix a una tercera persona, perquè és autobiogràfic, però ell no es manifesta com a Stendhal, sinó com un cavaller alemany, un oficial de la cavalleria prussiana, que fa aquest viatge. Realment és ell, però s'identifica amb una altra persona. I aquesta persona, quan arriba a l'església de la Santa Creu de Florència,
0: sí,
1: és una església, perquè hagi tingut l'oportunitat de veure-la, impressionant, perquè està ple d'obres d'art, d'escultures,
0: sí,
1: monumentals.
0: No he anat encara, però m'han parlat tant, vull dir que és a vegades diu, tinc aquesta assignatura pendent d'anar-hi.
1: I bé, és
0: una assignatura... Espero no patir el síndrome de Stendhal en aquell moment, perquè són tantes les obres que hi ha, que és això.
1: Ja ho veurem, hi ha un perfil, Hi ha un perfil que identifica la possibilitat de que una persona pugui o no tenir el síndrome de Stendhal. Llavors, què va passar també en aquesta església? Aquesta església, a més, hi ha la tomba de Maquiavelo, de Galileo i de Miquel Àngel.
0: Unidó.
1: Clar, hi han dues coses aquí. Les figures, o sigui, l'impacte de la biografia d'aquestes personalitats i la grandiositat de l'obra escultural que són les seves tombes. Davant d'això, Stendhal es troba al mig d'aquestes tres tombes, una frontal i dos més laterals, i quan està al mig i s'omple de tanta bellesa i de tant coneixement, hem de tenir en compte de qui són aquests personatges, comença a tenir el que llegiré a nivell, diguem, exacte, com en el llibre ho descriveix ell, al principi. Què és? Vaig arribar a aquell punt d'emoció on es troben les sensacions celestials inspirades per les belles arts i els sentiments apassionats. Sortint de Santa Croix, em vaig Em vaig, no. Em bategava el cor, la vida s'havia esvaït en mi, caminava amb por de caure. I a partir d'aquí comença a descriure tota una sèrie de sintomatologia que identificaria després amb el que és un atac d'angoixa.
0: Ell, precisament, en aquell moment, no, suposo que no s'adonava de que no. Això era, podria ser una... Bé, una malaltia en si, no? O que és aquest síndrome, no? I, però a partir d'ahí és on...
1: El que acabes de dir és molt important, perquè al final del programa podem definir si realment existeix el síndrome d'Stendhal. Mm-hmm. O és una altra cosa.
0: Clar.
1: Recorda que en medicina i en psiquiatria, en algun altre programa hem dit que a vegades per bé, a vegades potser ens passem, ens agrada posar noms una mica, diríem, esotèrics inclús, a patologies, però que identifica molt bé el que passa, no?
0: Sí, o sigui, aquesta patologia podria ser que no necessàriament tingués aquest nom, sinó seria, podria ser una altra cosa, que això
1: clar,
0: al final...
1: Clar, que això després, ho parlarem sí, al final del programa per no desvirtuar sí, el nom sí, sí. Justament del...
0: No,
1: del
0: la gràcia que té, no? Ah, que el fet del síndrome sí. De Stendhal, perquè és conegut així.
1: Exacte. Clar, llavors el tema és, en quin punt una situació que és literària passa a ser un diagnòstic mèdic.
0: Exacte. Crec que és a partir del 1979.
1: Exactament.
0: Sí.
1: Què passa en el 1979? Que hi ha una psiquiatra florentina,
0: Graciela Maggerini.
1: Maggerini, exacte. Sí. Que ella estava treballant a l'Hospital de la Santa Maria Nuova de Florència, i se'n va adonar que, sobretot a l'estiu, a èpoques de més alta presència turística, en el servei d'urgències hi arribava molta gent amb atacs d'angoixa, bàsicament turistes. I no hi havia, a vegades hi havia pacients que tenien antecedents, a vegades no, però que hi havia una raó comuna, i que era després de veure un seguit de lo que fan els turistes, lo que fem quan fem turisme, no? A veure les obres d'art, i a més a Florència, no? Bàsicament de la Galeria dels Uffizi, que és un altre d'aquests amplíssims espais culturals, no? Amb el qual la quantitat d'informació de bellesa és constant, no? És com si el sistema nerviós tingués que anar engullint, tingués que anar mastegant una i darrere l'altra, bellesa, bellesa, bellesa, o sigui, impactes emocionals. Paral·lelament, la Gabriela li agradava la literatura i estava llegint aquest llibre d'Stendhal. I quan va arribar en aquest passatge que hem llegit, va dir, bueno, però si això és un atac d'angoixa.
0: Clar.
1: Bé, o el va definir. I d'aquí ve. És a dir, aquí ve de que va relacionar un seguit de sintomatologia que tenia amb uns pacients al servei d'urgències amb una descripció sintomàtica d'un escriptor. I d'aquí ve el nom de síndrome de Stendhal.
0: Mm-hmm. O sigui que és aquí a l'origen. I ella precisament és la persona doncs, que ho va escriure, i a més sí. I és el llibre, vull dir que això ja sí, ho deixarem sí. Sempre com la part final.
1: Exacte.
0: La part cultural,
1: sí, sí.
0: No? Doncs a partir d'aquí, doncs, que, sí, l'origen és aquest, però exactament com podrien definir aquesta com a patologia, no? El síndrome de Stendhal.
1: Sí, és una mica el que estàvem, el que va sortint conforme sí. Anem parlant, no? Sí, recorda que en altres programes hem definit que el nostre sistema nerviós assumeix impacte emocional. En realitat assumeix la realitat, no? Aquesta realitat, quan té uns matisos determinats, i això també vol dir que no tothom, com dèiem abans, no tothom està predisposat a patir la sintomatologia, el síndrome de Stendhal, i per això dèiem que hi havia un perfil, les persones que són realment emocionables.
0: Emocionable sí. I també amb molta sensibilitat.
1: Amb molta sensibilitat i amb un nivell cultural alt.
0: Alt
1: o sigui,
0: també,
1: persones
0: clar.
1: Que són capaces
0: o sigui,
1: de...
0: Que l'art o la bellesa en aquest sentit li arriba
1: exacte.
0: Tant...
1: Això
0: que
1: mateix,
0: el provoca
1: no?
0: Això.
1: Aquest arribar tant dona lloc a una resposta de tipus emocional. No? aquells nuclis del sistema nerviós que sempre hem parlat, no? L'hipòfisi, l'hipotàlam i l'hipocamp. L'hipocamp vol dir cavallet de mar. L'hipocamp és una estructura que abraça l'hipòfisi i l'hipotàlam, i aquí és on hi ha els records emocionals. Mm-hmm. És a dir que una de les qüestions a tenir en compte amb el síndrome de Stendhal és de que, i en el personatge això queda molt ben descrit, és un seguit de situacions impactants que al final acaba a l'església de la Santa Creu. Però ell ja venia de Roma, venia de Nàpols i venia de fer altres visites també a la pròpia Florència. Florència, tot ell, és un museu. Mm-hmm. Llavors va arribar a un punt en què per ell va haver-hi un acúmul emocional. Aquest hipocamp va, per dir-ho així, arribar al límit dels seus records emotius i el sistema nerviós va fer un esclat. Va generar tanta adrenalina degut a l'impacte que tenia, i la demanda de la dopamina, que és la que ens demana recompensa, aquest sentit era la gratificació de l'expressió artística, que era tan intensa que llavors els dos neurotransmissors es van disparar. I quan es dispara, provoca una resposta de descompensació. Uh-huh. És important el tema de la dopamina, perquè recordem que la dopamina, quan n'hi ha massa, provoca l'alteració de la percepció. És a dir, d'aquí venia el que tu comentaves al principi.
0: El tema d'al·lucinacions també.
1: Exactament. No només és l'atac d'angoixa, sí, sinó que a vegades els pacients amb síndrome de Stendhal poden tenir al·lucinacions visuals, amb el qual, per exemple, i explicareu un cas, jo només he portat un cas que podíem determinar com a síndrome de Stendhal, amb el qual la visió és pues, que es mouen les figures, que es mor el David de Miquel Àngel, per Ostres. Exemple. Clar, són quadres que poden arribar també a fer un xoc emocional tan intens que pot provocar la pèrdua de coneixement.
0: Però és el que dius, has de tenir una sensibilitat tan gran, o sigui, aquesta amor per a l'art, perquè passi això, jo és que no m'encanta l'art, però ja. Per arribar a aquest extrem, no ho sé, no, mai m'ha passat, però és que no, però sí que és veritat que pot haver-hi tantes persones en el que això l'influeix. Però si tens aquest cas...
1: De fet, vull dir, és... sí, amb això que comentes, en el llibre de la Graciela, al final descriu el que dèiem, no? Hi ha un perfil. Bàsicament aquest perfil, descrit per l'acúmul de casos, explica que és un tipus de patologia que sol presentar-se més en dones, amb una franja d'edat entre els 25 i els 40 anys, que viuen a la Unió Europea, amb molta sensibilitat, com dèiem, moltes vegades es relaciona...
0: I a més, han de ser com amb una cultura molt, molt elevada,
1: I amb carreres...
0: Precisament relacionades amb l'art.
1: Exacte, correcte, o sigui, carreres artístiques, sí, normalment, que viatgen en grup, perquè aquests viatges de grup són viatges en què normalment es visiten moltes coses i molt de pressa.
0: Sí.
1: I aquesta quantitat d'imatges constants fa que el sistema nerviós progressivament es vagi col·lapsant. I llavors ve l'últim punt, que pot ser la gota que fa llavors esclatar tot el quadre, aquest hipocamp que es revela, per dir-ho així, de tanta informació que recorda. No? El cas es tractava de, si ja ho veureu, que quadra molt amb aquest perfil, en aquest cas, de totes maneres, no va ser a Florència, però venia de Florència. Va ser a Venècia. Va ser a Venècia i en el Museu de l'Acadèmia de Venècia, en el qual hi ha un quadre que és immens, que és el que també és recomanable. Aquest museu de l'Acadèmia de Venècia és recomanable. A mi m'agrada molt perquè és un museu intermig. O sigui, no és un museu d'aquests que pots estar-hi dos dies i no te l'acabes. No, aquest és un museu intermig, el pots veure amb molta calma i estem a Venècia, és un conjunt de bellesa absoluta. I dintre d'aquest museu hi ha un quadre que és el sopar de la casa de Levi, de Veronese. Està fet el 1573. És un quadre, ja dic, immens, molt gran, amb una quantitat molt important de personatges i que descriuen un sopar. un sopar festiu. Hi ha una llegenda que comenta que realment el que Veronese volia explicar era una altra versió del Sant Sopar. I quan les autoritats van veure que era un sopar festiu, van dir que això no quedava bé dintre del món religiós, diguem, no? I va canviar el nom. En lloc de dir-li Sant Sopar, li va dir el sopar a casa d'un senyor, a casa de Levi. Aquesta pacient venia ja d'haver visitat entre ells Florència, anava en grup, és violinista, el qual ja ens connecta amb una especial sensibilitat.
0: En la música.
1: Exacte. I davant d'aquest quadre va començar a experimentar un tipus de sintomatologia molt semblant a lo descrit. Es va començar a trobar malament, mareig, hipersudoració, o sigui, les respostes que en diem vagals, no?, del sistema nerviós, l'expressió física d'ansietat, taquicàrdia, i va tenir un episodi psicòtic. És a dir, aquesta dopamina va estar molt alta. I va, com que és un quadre que hi ha molts personatges, va començar a veure com tots aquests personatges interactuaven.
0: O sigui, corrien, parlaven,
1: ell explicava, però a més que hi havia un gosset que estava corrent també. I els personatges s'intercanviaven. I al final no va arribar a perdre el coneixement, però sí que es va marejar. A partir d'aquí, la seva recuperació va ser ràpida, no va fer falta portar-la al servei d'urgències, però era una evident
0: manifestació
1: del que en diem el síndrome de Stendhal.
0: Aquest és una manera com es manifesta. I què passa, sí, tot i que l'ha explicat, però no sé si té o ha tingut algun cas concretament a la seva consulta.
1: Aquest és aquest. La consulta, sí.
0: Però què passa dins del cervell quan se desencadena?
1: És això, és a dir, és una excessiva expressió de la part emocional del cervell, aquesta que dèiem, aquesta hipòfisis, aquest hipotàlam, aquest hipocamp, sumat a una disminució de l'activitat del còrtex frontal i prefrontal, que són els de la contenció. És a dir, hi ha una excessiva expressió afectiva i una disminució de la racionalitat. Llavors és quan el sistema nerviós queda totalment en mans d'una resposta emocional, que aquesta resposta emocional està dintre dels sistemes de regulació també de les funcions de l'organisme. Per això venen les respostes fisiològiques, el mareig, la taquicàrdia, etcètera. No?
0: Doncs, o sigui, i ara la bellesa humana, és això que jo deia en un primer moment, no? Pot provocar un efecte similar. O sigui, jo, per exemple, tinc a figures de llibres, no? Històriques, que de fet eren tan, sobretot de dones, en aquest que eren els homes els que es marejaven, eren tan belles, tan guapes. Una, per exemple, crec que era una grega, Frine, i també la Helena de Troia. O sigui, dones, i alguna més, que són d'aquestes que quan parlen en els llibres o parlen de la seva, de la novel·la o del que sigui, tan guapes que molts homes es marejaven de la bellesa. També pot ser a l'inrevés, vull dir, que pot ser una dona, i és això que jo deia, digo, aquest, vull dir, a vegades és la imatge la que primer t'entra per
1: totalment
0: la vista. I aleshores un home que lo veus tu, dius, ostres, això és un Adonis, no? O una dona, vull dir, és pues, a l'inrevés.
1: Totalment, i a més és que quan parlem de perfils, parlem de percentatges, o sigui, que sigui més freqüent amb dones descrits així, no vol dir que els homes no puguin tenir el síndrome d'Stendhal, evidentment que sí, igual, estem parlant de situacions, això passa amb moltes malalties, per exemple.
0: No, hi ha homes que davant l'art tenen una sensibilitat, vull dir, i jo conec, dono fe, de que a lo millor un quadre, no? Només un quadre, pot estar 2 hores admirant el quadre. No li ha produït el síndrome, però sí que
1: no,
0: aquesta...
1: Hi ha experiències i quadres quadres d'artistes amb el qual...
0: O també l'obra escultòrica, per exemple, has dit el David, però hi ha un altre que és el Moisès, vull dir que és...
1: Sí. El que passa és que darrere d'això també hem de tenir present que estem parlant de persones quan tenen aquest tipus de quadres amb, com deies molt bé, amb un interès i amb una sensibilitat especial i un interès i un coneixement artístic també molt potent. O sigui, són persones que realment estan capacitades per absorbir tota aquesta bellesa, no? I vull dir que clar, amb tot això, el que hem de tenir present és que el sistema nerviós, a vegades, amb experiències totalment positives, el que a vegades li costa és administrar això a nivell biològic. Uh-huh. Llavors és quan ve la resposta fisiològica, en aquest sentit, diguem-ne.
0: Ara, davant de... quan es produeix això, vull dir, en el fet de que ha tingut aquest cas, vull dir, per tant, ha hagut d'anar, aquesta persona ha hagut d'anar a la consulta, com moltes altres persones, sí, que es trobin en la mateixa situació. És a dir, què és necessari a l'acompanyament terapèutic?
1: Clar, per el que estàvem dient, no, no tothom és sensible al síndrome de Stendhal. Mm. Això què vol dir? Que hi ha una personalitat prèvia. Probablement són persones que en altres ocasions, potser no atacs d'angoixa, però han tingut algun episodi de depressió menor, que potser ni siquiera no li ha donat una relativa importància, persones que tenen un component nerviós, ansiós, ja alt, però que forma part de la seva naturalesa, diguem, no? Però al final tots som, com diem en tantes ocasions. Però que això es concreta en un fet determinat. Esclar, això preocupa molt, perquè normalment, o sigui, és un, el que se'n diu és un trastorn psicosomàtic autolimitat. Clar, aquest cas, per exemple, quan va venir la consulta va ser evidentment quan ja va passar el viatge, etc, i va venir la consulta.
0: S'havia adonat que aquí havia passat alguna cosa, li havia passat
1: alguna cosa. En aquell moment ella es trobava bé, no hi havia, només venia a explicar què era això que li havia passat, de fet, no? I la projecció, l'anticipació de que si això li podia tornar a passar, o sigui, era més aquesta la preocupació, perquè primer conèixer el que li passava i segona si a partir d'aquí això podia tornar a repetir, no? Que era una miqueta el criteri.
0: O sigui, el fet de que, i menys mal, vull dir, perquè si no li dones importància, exactament, perquè això és tal com ho estàs descrivint, sí, és que pot haver-hi sense adonar-se que havia tingut episodis abans, no? Vull dir que no és aquí on queda. Exacte. Només el síndrome de Stendhal, no? Sinó el fet de que es repeteixi i les repeticions a vegades poden ser més... tenir ja... O sigui, ser més greus.
1: Clar, i a més s'ha de tenir en compte el que dèiem, no? Que darrere de cada obra d'art hi ha una història. Llavors, fins a quin punt aquest brot emocional ve per lo que veu, i com que són persones cultivades, l'associació que fa de lo que veu amb lo que coneix de l'autor o de la història que aquesta obra d'art té, aquí conflueixen dues coses, no? I aquí torna a haver-hi la presència d'aquest hipocamp que deia, que associa els records emocionals. O sigui, una de les qüestions que justament aquesta pacient m'explicava és que ella coneixia molt l'obra de Veronese, i quan estava davant d'aquest quadre no només sentia, era com si fos un conjunt, com si hagués arribat a aquell punt amb el qual conjuntava tot, l'experiència visual del moment i el record de tot el que ella sabia d'aquest autor, d'aquest pintor. No? Però llavors, què vol dir això? Que a vegades es pot tenir sintomatologia tipus Stendhal davant, per exemple, està descrit això també, alguna conferència d'Einstein. Quan Einstein feia conferències, hi havia persones que quedaven tan meravellats de tot el que deia ell.
0: O sigui, no només és l'art, en aquest cas seria l'art de la paraula.
1: Exacte.
0: I del coneixement.
1: Correcte.
0: Vull dir, seria, no?, tot plegat.
1: I, de fet, el síndrome de Stendhal s'ha vist en altres situacions d'obres d'art o monuments. Per exemple, el Partenó. Davant del Partenó també hi ha hagut episodis de síndrome de Stendhal descrits com a tal. Davant de les runes de Petra, a Jordània, també. I probablement hi ha hagut més, eh?
0: Sí.
1: Però aquests estan descrits. Clar. I estan publicats.
0: I davant... O sigui, per exemple, en aquest cas, d'aquesta persona, imagino que va aprofundir bastant més. Vull dir que ja no es quedava no només en aquesta descripció del que l'havia passat, sinó anem a aprofundir a veure si aquí hi ha més, vull dir, hi ha més, hi ha hi ha un possible trastorn, no? Ja no psicosomàtic, sinó que hi hagi més, no? I per tant necessiti un tractament.
1: I hi pot haver-hi també una interpretació que pot tenir la psiquiatra.
0: No sé, per això jo li pregunto això. Clar. En aquest cas, va aprofundir més?
1: Sí, clar, és això. O sigui, en el moment en què ell explica, comences a fer la història clínica,
0: clar.
1: I dintre de la història clínica sempre preguntem el que en diem la personalitat premòrbida. Mm-hmm. És a dir, amb a quin tipus de personalitat apareix aquest símptoma. I llavors, és clar, definim això, no és el mateix en general tenir una depressió amb un tipus de manera de ser que amb un altre tipus. Per això és molt important sempre a la història clínica reflectir no només el motiu de consulta, sinó la personalitat, el tipus de personalitat en el qual aquesta depressió o aquest síndrome d'Stendhal apareix. Llavors aquí ve això, l'aprofundir amb la sintomatologia i amb la biografia, el que en diem la psicobiografia, sí. del pacient, anem establint el que també explica molt bé aquest síndrome, no? Que no és una qüestió única i del moment, sinó que arrossega tot el que al final determina un perfil que pot donar lloc a un factor de risc de patir aquesta sintomatologia.
0: Clar, és a dir, que aquí darrere hi havia bastant més... I davant de la possibilitat, doncs, que això sempre vagi a més. I, per tant, el tractament...
1: El tractament, mira, clar, és una...
0: O sigui,
1: és
0: quan
1: una...
0: es descobreix que aquí... Hi ha bastant, o sigui, la part psicològica de la persona, és a dir, i que pot afectar a la personalitat, la seva manera de desenvolupar-se a la vida, doncs...
1: Clar, el diagnòstic té dues línies aquí. La primera és, hem de tenir en compte que el síndrome de Stendhal és un síndrome autolimitat. O sigui, uh-huh. Això no té per què tornar a passar, però hi ha una màxima en conducta, que és que l'únic predictor de la conducta d'una persona és la conducta prèvia. Això què vol dir? Si ha passat alguna cosa en un moment, pot tornar a passar. No? Clar, llavors això ja és bo per agafar estratègies de prevenció per si torna a passar, perquè hem d'entendre que aquest tipus de persona evidentment tornarà a veure museus, tornarà a viatjar pel món...
0: Si és la part que ja tant li agrada.
1: Llavors, la sintomatologia, el tractament és doble. Per un costat, a vegades es requereix la psiquiatra florentina atenia a serveis d'urgència la sintomatologia activa. Aquí sí que tipus de medicació, ansiolítics o inclús algun antipsicòtic, és important donar-los per tractar la crisi, el moment, per aturar aquesta sintomatologia. I llavors, la possibilitat d'un tractament de fons. Aquest tractament de fons normalment és més psicològic que no farmacològic, perquè estem parlant de trets de personalitat.
0: Això és un tractament de teràpia, o sigui, sí. És d'anar a consulta...
1: Exacte, tractament de
0: teràpia...
1: Sessions, no? I de teràpia... A vegades inclús de tipus psicoanalític, no sé, uh-huh. De fet la Gabriela és psicoanalista, uh-huh. O de tipus conductual en el sentit de donar estratègies, no? A l'hora d'afrontar situacions estressores, encara que sigui l'estrès, la bellesa.
0: Uh-huh. Això que comentava en un principi, doncs, vull dir que el fet de que podem confondre el que diem síndrome de Stendhal,
1: sí.
0: I aquí hi ha altra, això que comentava en un principi, que era per on anirien ara.
1: Clar, hi ha una... s'han fet reunions,
0: sí,
1: moltes reunions.
0: Que ja no, que ja no queda en el síndrome, és una manera de donar-li un nom, però que entre la realitat és una altra, no?
1: És un síndrome adaptatiu, és un trastorn adaptatiu amb el que es diu estat d'ànim ansiós. En quin sentit? Pues que la capacitat d'adaptació del sistema nerviós davant d'un fet puntual, en aquest cas pot ser una escultura o una obra d'art, és tan intensa que no s'arriba a produir i arriba al col·lapse. Llavors, per això, quan parlem de temes d'adaptació, no estem parlant de patologia activa en el sentit estricte, sinó d'una situació que l'aprenentatge que pot fer el sistema nerviós el pot fer justament per remodelar la seva capacitat d'afrontament de situacions d'aquest tipus.
0: I quan, aquí estem parlant de l'art, però també jo deia, també poden ser les persones. Sí. I quan és una persona, és a dir, aquesta persona que té aquest episodi o el que sigui, és a través d'aquest sentiment, perquè en aquest cas és el sentiment que pot sentir cap a una altra persona, que potser cap a l'altra persona ni no representa res, ni s'ha fixat.
1: Clar, hi hauria dos vertents aquí, no? El component intel·lectual o professional, no? I hi ha persones que queden...
0: Que ja no només és el físic, també. Vull dir que quan diem a vegades aquest enamorament o el que sigui, també és... potser pues, està també en una conferència, sí. I aquesta persona parla tan bé, doncs que aquesta pues, queda prendada, vull dir, o dona, és igual.
1: Clar, tot això pot passar, sí. I hi ha aquesta sintomatologia, que és l'impacte emocional que produeix el com s'explica una persona, què és el que explica. Sobretot és important i la referència en el coneixement previ que hi ha d'aquesta persona, de fet, no? Això, per exemple, inclús en situacions de, persones que arrosseguen masses, no? El fenomen de la Rosalia, ara sí. Acabarem de la Rosalia. Vull dir, la Rosalia pot ser pues, quan van venir, perquè això està documentant també, quan van venir els Beatles aquí fa molts anys, diguem, no?
0: O cantants ells sols, vull dir, o actors, vull dir, aquí podem parlar d'actors, actrius, etcètera. Sí.
1: Que la persona, els fans...
0: Són, no? Persones famoses.
1: Clar. I són famoses, i això i aquí és, com sempre, podem obrir uns camins, les xarxes aquí tenen molt a veure, no?
0: També.
1: És a dir, que en el moment en què un fan davant d'un cantant o qualsevol tipus de persona famosa, quan s'enfrenta a un espectacle, a un show d'aquest artista, la persona ja coneix tota la biografia, coneix moltes vegades inclús tota la col·lecció discogràfica d'aquesta persona. Hi ha un coneixement previ. Aquest coneixement previ queda en aquell moment totalment referit a lo que veu en aquest moment, no? Clar, llavors tenim el que estàvem parlant.
0: Ui, aquí, vull dir, quan són aquestes concerts de massa, etcètera, que es produeixen, però ja és per aquesta eufòria que té, és l'eufòria, no? Clar. Perquè aquí estem parlant d'atacs d'eufòria.
1: Sí, també,
0: part,
1: també,
0: no?
1: sí.
0: I aquesta eufòria que li provoca marejos, bueno, estats de... per reconeixement, això sí que és avís.
1: Sí, és això. O sigui, estem parlant d'excessives actuacions del sistema nerviós davant d'algú que la persona li és sensible i que hi ha un coneixement previ. Uh-huh. Aquest seria una miqueta el criteri, diguem. Uh-huh. No? I amb això, clar, hi hauria una altra finestra a obrir, que tu ho has mencionat en cert moment, que seria, que això pot ser debat d'un programa, l'enamorament.
0: Sí, és que, clar, jo en principi, que en aquest cas enamorament no necessàriament ha de ser d'una persona famosa, no. Senzillament, a vegades, jo què sé, és el fet de que la persona, i sobretot quan som molt joves, no? Perquè quan ja ets més gran és més difícil que també pot passar, no? Jo no dic que no, però sobretot quan tens una edat, jo què sé, 15, 16, vull dir, quan la persona s'està més ben formant, ja dic, pot ser home i dona, vull dir, en aquest cas, no? I és, pot ser un professor, pot ser una professora, pot ser algú que en aquell moment, o jo què sé, fins i tot un metge, o el que sigui, no? En aquell moment, aquesta persona queda totalment...
1: Sí, exacte.
0: I és aquest enamorament, que moltes vegades, i això també ho hem vist en pel·lícules, etcètera, no? Doncs que bueno, pot arribar a un cap d'obsessiu, precisament.
1: Bé, aquest, fet...
0: Més que enamorament, ja arriba l'obsessió, no?
1: Clar, hi ha estudis en aquest aspecte.
0: I també és dolent.
1: Clar, que hi ha una referència, hi ha una equivalència, i per això comentàvem, no?, que aquest, el tema de l'enamorament en general, el mm-hmm. concepte d'enamorament, en què es relaciona totalment l'enamorament amb sintomatologia.
0: Això també ho podem tractar en un altre programa,
1: clar.
0: Perquè
1: sí.
0: És molt complet i passa molt sovint.
1: La conclusió d'aquest estudi era que la sintomatologia d'un grup de persones que es consideraven enamorades era totalment equivalent al trastorn per ansietat, de la qual volia dir que l'enamorament era una malaltia. Bueno, d'això ja en anirem parlant.
0: En funció de com arribi, no? Perquè ja dic, quan arriba ja amb l'obsessió, clar, llavors... o aquesta persona no se sap desenganxar, perquè clar, una... és el fet de que hi ha, per part d'una, vull dir que ja no entre les dues persones, no? És el fet d'una, i clar, i és aquesta, suposo que és a partir d'aquí que aquesta persona ho passa tan malament, no?
1: Exacte,
0: que,
1: sí, sí.
0: I, bueno, pots provocar, no sé si s'han donat casos de suïcidis... I...
1: Bé, llavors aquí ja entraríem amb el que comentava, evidentment, en general, no? No tothom que s'enamora acaba tinguent un trastorn. Llavors, això vol dir que hi ha una
0: superes.
1: Situació prèvia...
0: La clar, vida fa que ho superis, no?
1: Correcte, hi ha una situació prèvia, no?, que això, aquest fenomen d'enamorament pot ser un detonant que ja dona lloc a que, però clar,
0: que la persona tampoc sí, està molt bé.
1: Evidentment, no és la patologia, sinó que, però, com el detonant. Com el síndrome d'Stendhal, la visió última no és la causa del problema, sinó que és el detonant
0: el
1: últim d'una història clínica que segurament aquest efecte és la que la fa sorgir.
0: Pues anem a la part cultural. Com ja queda poquet temps, part cultural, llibres. Aquí jo diria que el llibre és, es diu tal qual, el síndrome d'Stendhal, sí, de la Graciela Majerini, no?
1: Bueno, i després el...
0: No sé si, i suposo que n'hi ha més. Jo he trobat aquest, no he pogut trobar altres.
1: Hi ha llibres que... Sí, de bibliografia hi ha molta no hi ha, però la que hi ha és molt de l'àmbit científic.
0: Sí, sí, són assajos, no és...
1: Sí, i de científic i per neuròlegs, curiosament. De fet, és que es va fer un estudi amb neuròlegs que van presentar el síndrome d'Stendhal. Home, jo també recomanaria el llibre.
0: Home, aquest, el síndrome d'Stendhal, que és, no sé si va ser entre 1979-1990, és, de fet, l'obra que fa referència i que documenta els casos clínics reals.
1: I, no? Sí, exacte, i els perfils, i explico una mica com va arribar a definir-se el síndrome com a tal.
0: Després hi ha la pel·lícula, també es diu mateix, bueno, una pel·lícula que jo he trobat, El síndrome de Stendhal, i aquí és una pel·lícula molt psicològica, molt de por, no sé si hi ha alguna altra, de Dario Argento, i és italiana.
1: Sí, aquesta pel·lícula podria estar a cavall del programa que vam fer de la psicopatia.
0: Sí.
1: I d'aquest,
0: Sí, perquè... sí, perquè aquí hi ha una...
1: Sí, aquí hi ha un personatge que se les porta.
0: Un assassí, i en sèrie, i la dona... que bueno, és molt, ja dic que és, sí, és, seria per veure aquesta pel·lícula.
1: Bueno, aquí el síndrome de Stendhal és
0: seria ella la crec que és la policia, no? La investigadora que va darrere d'aquest, sí, però resulta que li afecta també. Es queda...
1: I de fet, el síndrome de Stendhal és l'excusa amb la qual comencen a passar les coses, no? Vull dir, no fem spoilers, però la pel·lícula és un thriller psicològic, sí.
0: Doncs la música, la que la tenim de fons, de fet és la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Sí. És també, va molt, molt així, molt en consonància. Sí, sí. Doctor Sorribas, gràcies, com sempre, no?, per ajudar-nos a mirar la salut mental amb claredat i sense por. Sempre és un plaer escoltar-lo, no?, i aprendre amb d'això. De totes aquestes, el síndrome de Stendhal és a vegades que, jo deia, en un principi desconeixement, perquè no es passa pel cap a parlar de, i bueno, és el fet de saber més, no, i que no, i de fet de lo que hi ha darrere de quan parles d'això, no? Doncs moltes gràcies i ens tornarem de nou aquí navegarem per la ment el divendres que ve. Doncs i amb aquesta mirada profunda cap a la ment humana, tanquem la primera hora del fòrum, fem una pausa per escoltar les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio de les 10. No marxeu, que en pocs minuts tornarem a ser-hi.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Ascensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploren el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem amb el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Caldas Latinomix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la ràdio que parla de tu.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Si sentia això... o això... o això... et provoca nostàlgia, El Desband de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Passen minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. Una hora per mirar el nostre espai de vida més proper, Caldes de Montbui, el poble que trepitgem i que vivim i que construïm entre tots. De fet, mentre ja arriba el nostre convidat d'avui, que és l'alcalde, no? Isidre Pineda, se suposa que, com sempre pot passar, doncs, trobes persones, doncs, mentrestant arriba, que pot ser que arribi en un moment o un altre, però jo mentrestant, com parlàvem en un principi, no he pogut dir res del tal dia com avui, doncs sí, direm que avui, divendres 22 de maig, i per això entres abans d'entrar en matèria, doncs que van passar coses. Celebren, tenint en compte el santoral, doncs avui celebren Santes Quitèria, Rosana, Humiliana, Rita de Càssia, Domènica i Sant Aitor. Per tant, si us dieu d'aquesta o teniu algun d'aquests noms, moltes felicitats. També dir que han passat 142 dies d'aquest 2026 i encara resten 223 per arribar al 2027. I així, com a dies temàtics, i ja havia parlat en un principi, avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. És una celebració que es fa cada 22 de maig, o una jornada que es va proclamar per la ONU per recordar-nos que la biodiversitat no és un luxe, és la base de la vida humana i del futur del planeta. Aquest 2026, davant d'aquesta commemoració que té el lema Acció local per un impacte mundial. Doncs després, podríem dir, de l'adopció, en aquest cas, la persona Marc Cunning, Montreal, això era el 2022, i el gran pla de biodiversitat per frenar la pèrdua de natura en 25 anys. El lema, ja dic, d'aquest 2026 ens recorda que els grans canvis comencen a petita escala. Doncs me callaré de seguida acabo aquí, no? en aquesta diada, perquè ja tenim el nostre convidat, Isidre Pineda, l'alcalde, i de seguida doncs, començarem a parlar amb ell. No? Isidre, ja que estàs aquí, i benvingut al fòrum, no te diré a la ràdio perquè la ràdio ja la coneixes bé i també et coneixen molt bé. Però el fòrum és la primera vegada.
1: És així?
0: Ja he dit en un principi i t'he excusat perquè sé que és molt fàcil que quan vagis pel carrer et parin, t'aturin i preguntin, no?
1: És exactament així. Molt bon dia, Conxi. De fet, quan venies cap aquí a la ràdio ens hem trobat i anava a veure unes millores que estem fent al carrer Sant Pau, uns panots, i evidentment, doncs, bé, és un plaer ara poder venir i acompanyar-vos a la ràdio en aquest espai tan xulo que mira, fa uns mesos que funciona i que crec que cada vegada funciona més bé i cada vegada hi ha més col·laboradors.
0: Sí,
1: molt content, és un plaer venir a la ràdio.
0: Des del 16, sí, concretament el fòrum és del dia 16 de febrer, anterior, ja es va inaugurar el dia 13, vull dir que des de llavors estem aquí. I també a vegades doncs, passen coses com quan és un espai nou i la tecnologia doncs, pot fallar, no? Però avui no és tal dia, avui de moment tot funciona bé, esperem, toquem fusta que no s'espatlli, no?
1: I tant.
0: Almenys mentre estem parlant. Doncs mira, jo ja sé i sabem que tothom et coneix, però per si de cas torno a recordar qui és Isidre Pineda i Moncusí.
1: Moltes gràcies. A veure.
0: Doncs mira, a banda de que és l'alcalde de Caldes, no? És una de les figures, de fet és el... vas tenir... com a alcalde estàs des del 2019, 2019-2023, legislatura, i 2023 fins a la propera, que acabarà el 2027 i vindran unes altres, no? És una de les figures centrals de la política local dels darrers anys. Vas néixer el 12 de maig, és a dir, que ja has fet els anys,
1: Sí, 39, l'any que ve vaig pels 40.
0: Vull dir que estàs en l'últim.
1: És una data estupenda, fantàstica.
0: Els últims 39, podríem dir, no?
1: Sí, els 30 tots.
0: Sí, els 30 tots. Ets llicenciat en Ciències Polítiques i Periodisme per la Universitat Abat Oliva i has completat la teva formació amb un màster en Comunicació Política Institucional i Corporativa amb entorns de crisi i risc a la universitat, en aquest cas era a la Universitat Rovira i Virgili. I també tens un postgrau en lideratge institucional i gestió de polítiques públiques a la Universitat de Manresa, pot ser?
1: Exacte, sí.
0: La teva trajectòria política comença de molt jove i d'ahir també ho dono fer, vull dir, d'alguna manera en seguit, no?
1: Sempre m'ha agradat la política, Conxi.
0: Sí. Ui, està molt clar. És regidor de l'Ajuntament des de l'any 2011 i entre el 2015 i el 2019 has estat, o vas, també vas estar nomenat conseller, o has estat, més que nomenat, has estat conseller comarcal de turisme. Del 2019 al 2023 també has presidit el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una responsabilitat que et va situar en l'àmbit internacional de la solidaritat i la cooperació municipalista.
1: Una de les millors experiències de la meva vida, haver presidit el Fons Català, ho dic d'acord.
0: Molt bé. Actualment és també president, això també ho veiem, no? President de l'Associació de Viles Termals de Catalunya, un càrrec que reforça el vincle de Caldes amb el seu patrimoni termal i amb la projecció del municipi més enllà del Vallès. És a dir, fins i tot no fa gaire, has estat a Portugal, no? Vull dir, formant part d'aquesta, tenint en compte el tema de termal, no? De viles termals. I sí.

0: legislatures consecutives al capdavant, com a alcalde, 2019-2023 i 2023-2027, has pilotat projectes, transformacions i moments complexos. I avui és aquí per parlar del present i del futur, perquè el passat és passat. Vull dir, s'han fet coses, sí, però aquí, diguem, ens centrarem més en l'actualitat, no?, i en el futur, que sempre hi ha.
1: Està molt bé. I, evidentment, és el que interessa, suposo, a la gent, no?, què està passant i què projectem o què volem que passi.
0: Sí, perquè la història és important, no?, però d'on venim, sí, moltes vegades dient d'on venim, cap a on anem. Doncs ara ens centrem on estem i cap a on anem, no?
1: Molt bé.
0: Mira, jo començaré per la part més social, la que toca molt a les persones, no? Per exemple, l'habitatge. L'habitatge social és un dels grans reptes. Quina és la fotografia real avui? Habitatges disponibles i en projecte també i en previsió?
1: Molt bé, és una molt bona qüestió, una molt bona pregunta. Jo crec que avui a Caldes hi ha una molt bona qualitat de vida. A Caldes es viu molt bé i això m'atreveixo a dir que és pràcticament innegable. Viure a Caldes és molt emocionant, hi ha moltes activitats, molt bons serveis, però això fa, però hi ha evidentment reptes, com és la manca d'habitatge, la manca de lloguer, i també m'atreviria a dir que la mobilitat, que serien les dues qüestions, les dues problemàtiques que no només té Caldes de Montbui, sinó que podríem identificar a tota l'àrea metropolitana, no? Caldes, evidentment, a l'estar a 30 quilòmetres de Barcelona, no viu, gaudeix i també pateix les problemàtiques metropolitanes. El fet de que siguem un mercat tens a nivell d'habitatge, doncs això té diferents derivades, té diferents dificultats, especialment des de la gent jove, el fet de poder-se emancipar o molta gent que passa dificultats per poder arribar a final de mes i pagar el seu lloguer. A mi això em preocupa, evidentment. Des de Caldes, jo crec que vam fer polítiques valentes per ampliar el parc d'habitatge públic. Durant uns anys vam fer polítiques, potser ho reconec, més reactives, és a dir, quan a l'època dels desnonaments jo era regidor, en aquell moment, no? Vam fer unes polítiques molt més de protegir el dret a l'habitatge, amb serveis d'assessorament antidesnonaments, amb un acompanyament als veïns i veïnes, tramitacions d'ajudes al lloguer, però el 2019 vam intentar fer un pas per ampliar el parc d'habitatge públic, perquè érem conscients que en aquell moment teníem, crec, uns 8 habitatges municipals només, 8 pisos, era molt poc. Vam triplicar-los, ara en tenim una trentena, però soc conscient que això és insuficient encara. I la política d'habitatge és una política que és lenta i que, a més, evidentment, adquirir habitatges o construir habitatges és molt car. Aquí necessitem l'ajuda i la col·laboració de més administracions, però l'Ajuntament també ha de seguir aquest curs, i jo crec projectes com el de l'habitatge per joves, l'habitatge cooperatiu, l'habitatge polivalent, doncs són projectes bonics. Hem intentat agafar diferents àmbits del foment de l'accés a l'habitatge. Estic molt content, per exemple, de veure els habitatges per col·lectius amb persones amb diversitat funcional, que és una prova pilot, anava a dir, un projecte pilot del que està anant molt bé, justament amb Apindep, no? Tenim ara ja 3 habitatges a Caldes públics cedits a la cooperativa Apindep perquè nois i noies del seu col·lectiu puguin emancipar-se. Bé, soc conscient que hi ha molt camp per recórrer, però també hi ha bones pràctiques que s'estan treballant des de Caldes.
0: És que ara m'acabes de parlar i justament havia un projecte que aquí entrava, és aquesta cooperativa, no?, que entrava Matís, no?, és la cooperativa 70, a Pindet, i també l'Ajuntament, i crec que el Centre Democràtic, vull dir, era tot aquest, però aquest projecte ha quedat...
1: És interessant parlar-ne, no?, perquè fa molt que no parlem justament del projecte d'habitatge cooperatiu. L'Ajuntament va fer una cessió de sòl a 75 anys, crec en el model cooperatiu de foment a l'habitatge, perquè és un model no especulatiu i per tant, doncs, que surt de les lògiques de mercat. Jo crec que és un model fins i tot molt europeu, però que a Catalunya i a l'Estat hi ha pocs exemples com aquests. El cas és que, bé, des de l'Ajuntament vam fer aquesta sessió, però constituir cooperatives locals necessita el seu temps i el seu procés, i justament això és el que ha passat. Crec que la cooperativa necessitava més temps per poder constituir-se, per poder treballar-ho, per prendre totes les decisions.

0: i ara crec que el que està passant, que és intentar trobar col·laboracions amb entitats com serien Sostre Cívic, que és amb qui estem treballant, el fet de desenvolupar aquest projecte, perquè hi ha elements molt importants, com per exemple el finançament de les obres i de la inversió, doncs crec que ara sí que tirarà endavant. Haurem tardat uns anys, però justament el fet d'impulsar un model cooperatiu necessita temps, perquè la governança, anava a dir, és potser més complexa, però també és un projecte més, potser més bonic, perquè és absolutament col·laboratiu.
1: Després també, tot i que ara ha quedat com bastant aturada aquí a Caldes la plataforma d'afectats per la hipoteca, també és cert que aquí no ha passat com pot passar, ha passat a Barcelona, ciutats grans o en altres llocs, no? Casos de desnonaments, no? I del que això provoca, però sí que és veritat que també doncs, aquí també sí que ha passat doncs que sobretot alguns edificis doncs han passat a mans d'aquests, podrien dir, espera, sóc aquests que s'encarreguen de posar-los al preu, no? Són aquests fons voltors, no?
0: Sí, o grans tenidors, sí.
1: I hi ha alguns habitatges, vull dir, edificis, no? Que en algun moment s'havia, o sigui, havia persones que les havien ocupat, també van passar coses en el seu moment, aquestes persones van ser fora, no? Però, perquè sempre passa això, persones que han ocupat, ocupes, però d'una manera que els veïns, vull dir, queden afectats també.
0: Això també,
1: això sí que ha passat aquí, però és el fet de tenir o poder quedar-se aquests habitatges, no? I que persones, famílies que realment ho necessiten, doncs els puguin, puguin estar, puguin cobrir, perquè això també és
0: mira,
1: el que passa.
0: M'agrada fins i tot que hagis comentat la qüestió de les ocupacions, perquè a vegades els partits, la gent que són d'esquerres, que són progressistes, és un tema que ens pot incomodar i m'hi referiré, no? Però comentava sobre desnonaments a Caldes, evidentment doncs, si n'hi ha hagut, els hem gestionat des de l'àmbit social i hem treballat el fet de que ningú quedi al carrer, evidentment a Caldes això és inacceptable i impensable. Tenim un equip de treballadores socials que són unes extraordinàries professionals, que fan una feina excel·lent, molt, estan super implicades sobre la coordinació de la Mireia Bejarano amb tot l'equip social. Només puc que treure'm el barret per la seva implicació, i es gestiona cas a cas i s'intenta no deixar ningú evidentment a l'estacada. També tenim un equip jurídic al servei dels veïns i veïnes. Jo crec que aquest àmbit el treballem des dels drets de les persones i no pot ser des d'una altra manera. La qüestió de les ocupacions, m'atreveixo a dir que és més complicat, perquè durant uns anys a Caldes havíem tingut ocupacions que eren una font de conflictes, especialment pels veïns i veïnes, que podien veure doncs, molt degradat el seu habitatge, el seu bloc de pisos, o inclús tenien unes molèsties, anava a dir, infernals, i no cal que assenyalin ni estigmatitzi cap carrer concret, però tots en podem tenir algun al cap. Jo recordo fins i tot anar a veure la Fiscalia de Granollers per dir, això no pot ser, heu de treballar aquest tema, i va ser una qüestió que doncs, va ocupar molta de la meva feina. Avui puc dir que a Caldes hi ha molt poques ocupacions. Crec que ara mateix, després de l'última que vam gestionar, crec que només n'hi hauria una, però ho dic gairebé, crec, aquesta una està en vies de resolució. Sí que pot ser que succeeixi algun incompliment de contracte, és a dir, algú que tenia un pis llogat i que no segueixi pagant el seu lloguer. A vegades considerem que això no seria objectivament una ocupació, però moltes els propietaris poden, a vegades es refereixen a aquestes persones com a ocupes, perquè evidentment és un perjudici per ells i elles. Bé, el que vull dir, aquest és un tema que jo crec que a Caldes doncs, ho hem gestionat amb certa discreció, però ho hem gestionat i ho estem gestionant bé. Tenim una bona policia local que també està al cas en les circumstàncies de que puguin succeir certes ocupacions il·legals, i si algun veí o veïna ho detecta, doncs nosaltres hem d'actuar justament en col·laboració amb Mossos d'Esquadra.
1: Ja dic que en el tema precisament de desnonaments, o sigui, en el seu moment ha passat un temps, no?, i van haver desnonaments, però d'una manera que la persona o les famílies no es van haver obligades a sortir de pressa i corrent, sinó ni que la policia va intervenir, com és en molts casos, sí. Ha passat a Barcelona, no? Vull dir que ara és veritat que ja dic Caldes al respecte, no podem dir que no estem en aquesta situació.
0: No estem en aquesta situació i quan deia que les professionals de l'equip de serveis socials fan una feina extraordinària, mira, ho explicaré perquè potser la gent ho entengui. Quan hi ha un ordre de llançament per un jutjat i posen una data, lo que evidentment això doncs es treballa des de la perspectiva social amb aquella família, es busquen, s'activen el que s'anomenen les meses d'emergència, els habitatges dels que abans parlava, doncs si n'hi ha algun amb disponibilitat és on entren probablement en escena, per tant es fa una feina des del treball social absolutament pensat en que ningú quedi a l'estacada, evidentment complint uns criteris objectius i sempre sobre l'informe o el criteri social de la treballadora social. Per tant, veu, si succeeix, que això pot succeir, doncs ho treballem des de la sensibilitat, jo crec.
1: Mm-hmm. Mira, passaré ara al... És que com hi ha tanta cosa, passo al transport públic.
0: Molt bé.
1: De fet, és que aquí, perquè fa pocs dies que has parlat d'aquesta temàtica, no? És el fet de, no sé si dir-li, primer, avenços, són avenços, no? Uh-huh. I tenir en compte el tema ferroviari, és a dir, com una, no me surt bé la paraula, esta orbital, no?
0: Com una orbital, la línia orbital.
1: Línia orbital.
0: Parlem,
1: no?
0: De la línia orbital.
1: Parlem de la
0: parlem
1: aquesta
0: de
1: línia, perquè això ho veig jo, no crec que ni en aquesta ni en la propera legislatura, tant de bo poguéssim veure això.
0: Va, que parlarem una mica
1: aquest projecte.
0: Com que aquesta és una, crec, una de les grans notícies d'aquesta setmana, una de les bones notícies pel Vallès, també per Caldes de Montbui i per Catalunya.
1: És aquesta connexió ferroviària. Sí.
0: Abans comentava que un dels principals problemes que té la gent de l'àrea metropolitana i també de Caldes de Montbui, de l'àmbit metropolità, és la mobilitat, i no sorprèn a ningú si dic que això doncs és un problema, un mal de cap per molts veïns i veïnes que van a treballar, que es lleven ben d'hora i que es troben les carreteres col·lapsades. Per tant, invertir en mobilitat sostenible és invertir en futur i en qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Jo crec que millora la vida de la gent. Posar algunes xifres importants de per què s'està fent la millora de la C-59, per què s'està fent la millora de l'estació d'autobusos. A Caldes de Montbui hi ha més de 700.000 usuaris que utilitzen l'autobús.
1: Sí.
0: Més de 700.000 que utilitzen l'autobús al llarg de l'any. Això és molta gent, són molts viatges i, per tant, és un servei absolutament essencial. Per què crec que el tren orbital és important per Caldes de Montbui?
1: Bueno, és que a més
0: perquè
1: a més
0: no passa pel terme municipal, però beneficia, des del
1: i
0: meu
1: i
0: punt
1: més,
0: de vista.
1: Has posat un... segons això, hi ha una data, 2040, que podria estar...
0: 2040... és l'objectiu que es planteja de tota la línia orbital. Un dels primers trams que planteja la Generalitat de desenvolupar és el de connectar Granollers amb Terrassa. Jo uh-huh. crec que, per exemple, la connexió de Caldes de Montbui amb Terrassa no és amb transport públic no és precisament bona.
1: No, no hi ha.
0: Ja no dic amb la Universitat Autònoma o amb Mataró. És que si
1: tampoc.
0: Si anem...
1: O sigui, ni al Maresme, ni a Capatar, ni a, en aquest
0: tot,
1: cas Terrassa, o
0: bueno,
1: Sabadell
0: per...
1: sí, Sabadell de Ribes, sí. Però...
0: Però clar, tot passa per Barcelona, al final.
1: Sí.
0: I jo crec que aquest model de mobilitat barcelocèntrica no és lògica. De fet, crec que la línia orbital és absolutament lògica a nivell de país i també desestressa la mobilitat cap a Barcelona. Per tant, per què dono suport a la línia orbital? Perquè les parades més properes que tindríem a Caldes serien o bé la de Parets o bé la de Santa Perpètua. I això són al voltant d'uns 15 minuts de cotxe, una mica més de 10 minuts. Per tant, a una distància relativament curta, que crec que són uns 10 quilòmetres, una mica més d'uns 10 quilòmetres, tindríem una línia orbital que ens connectaria amb una corona de ciutats molt importants des de Mataró fins a Terrassa, fins ben bé a Sitges, no? Jo crec que això és bo per Caldes. Una de les qüestions que haurem de treballar és com connectem la mobilitat de Caldes amb aquesta línia orbital, però jo crec que això és positiu i això fa que el país avanci, i jo crec que això és bo pel poble. A vegades reclamem als polítics que pensin a llarg plaç, que tinguin estratègia. Evidentment que el 2040 queda molt lluny. Si el 2040, ja dir, sí, jo també tindré
1: 14 anys més.
0: 15 anys més, ja en tindré més de 50. Sí, però és que hem de començar a treballar també en aquestes línies, pels nostres fills i filles, per les noves generacions. Si ningú pensa en el futur, malament rai. Jo crec que això és bo, que hi hagin notícies com aquestes, fa avançar el nostre poble i posa solucions reals. Entenc que molta gent pugui ser escèptica, però crec que això que ja està començant a treballar-se i s'ha desbloquejat serà bo per la gent de Caldes.
1: A veure, continuarem amb les obres, no? I com estem tenint el tema de la mobilitat, no? Estació d'autobusos. Sabem que aquesta obra no és per tocar, però clar, com a alcalde has d'estar...
0: Sí, ara vinc, mira, ara vinc d'allà.
1: Sí. Doncs és una obra molt important.
0: Sí.
1: Quina és la previsió, en principi, d'acabament? Deien de... No sé si són 3 mesos, però és que això és molt temps, no? D'aquí a... I sobretot perquè hi ha una cosa, i és que no s'ha previst algo tan simple, una cosa tan simple com és una marquesina. És a dir, ara els autobusos tenen al final i al principi, bueno, una part del final i en principi el tinc, no? Davant de la caserna dels Mossos d'Esquadra, no?
0: Sí.
1: Allà està. No hi ha marquesina. Hi ha dies que plou molt o ara vindrà un estiu que farà una calor terrible, perquè si fins al setembre no es preveu que estigui acabada les obres de l'estació dels autobusos, pues, com es pot solucionar això? Vull dir, algo tan simple com una marquesina, eh?
0: Sí, sí, és...
1: No sé si això és cosa municipal o és cosa
0: en
1: aquest cas de l'empresa.
0: És una qüestió compartida, perquè qui fa les obres és la Generalitat de Catalunya. Mm-hmm. Això és una de les negociacions que un alcalde o una alcaldessa
1: sí, per això dic
0: acaba
1: que no era
0: fent més enllà de Caldes de Montbui. Hi ha moltes obres que estem impulsant, liderant i fins i tot financiant com a Ajuntament de Caldes. N'hi ha d'altres que són competència i responsabilitat de la Generalitat. Però també, evidentment, com que afecten Caldes de Montbui... està dintre de la meva agenda i de les meves preocupacions i de les meves responsabilitats.
1: Afecta a les persones.
0: Afecta a les persones, per tant, això és important.
1: Sí.
0: Una qüestió, Caldes, abans dèiem, hi ha més de 700.000 usuaris a l'any, per tant, l'estació d'autobusos de Caldes era molt utilitzada, hi ha un trànsit de busos diari molt gran. Llavors, una de les principals problemàtiques que teníem en el moment que es feia l'obra és els problemes que generaria els 3-4 mesos que duressin les obres. I, honestament, no hi havia una bona ubicació per poder fer d'estació provisional. I la millor de les decisions que crec que es va poder prendre en aquell moment va ser traslladar-ho al TIN, perquè ja hi ha una certa... com ho diré, un cert hàbit a Caldes també agafar el bus justament en aquella zona, perquè hi ha espai d'aparcament i molta gent doncs ho fa servir. Això sóc conscient de que ho allunya una mica del centre, que això era un dels dubtes que teníem, però és que realment amb un trànsit tan gran, estem parlant de gairebé un centenar de busos al dia, i també estem parlant d'autobusos d'una certa maniobrabilitat complicada, no? Doncs era la millor de les decisions que es va prendre. Totes les obres sempre generen impediments, problemes, són un rotllo des de quan te les fas a casa teva fins quan són a la via pública, i aquí només haig de demanar un punt de paciència als veïns i veïnes i donar les gràcies també per la comprensió, perquè això crec que serà bo per tots, i les obres eren molt necessàries perquè l'estació de busos havia quedat obsoleta, crec, això és evident.
1: Pot ser que també havia un problema d'enfonsament.
0: Ja havia quedat obsoleta i a més s'havia d'arreglar tot el paviment, els lavabos públics, m'atreveixo a dir, eren un desastre, estaven antics, s'havia de dignificar l'estació de busos i per tant doncs s'havia d'arreglar. La Generalitat és que quan va posar l'estació provisional ni tan sols va posar bancs.
1: O sigui, no hi ha res.
0: Els bancs els vam posar a l'Ajuntament.
1: Passa allà i te trobes a les persones.
0: Sí, i és molt desengelat i va haver-hi un dia que vaig veure, ostres, gent asseguda al terra i el primer que vaig pensar és
1: posem bancs,
0: que menys, no? Si ve algú que... posem bancs, que menys. Agrair la comprensió dels veïns i veïnes. Crec que valdrà la pena les obres Evidentment, no és, és una parada provisional, esperem que pugui anar el més ràpid possible. No estic molt content amb el ritme de les obres, crec que podria anar més ràpid, ho dic obertament, és així. Per això també ho estem parlant amb l'empresa que està fent l'obra i amb la Generalitat, però s'està duent a terme i estan anant endavant, i quan fas obres sempre saps que sempre doncs, hi ha impediments. Espero que al setembre pugui estar ja l'estació plenament operativa, i si és abans, doncs millor, evidentment.
1: Anem avançant perquè el temps passa ràpid. Les obres, aquestes obres que tenim, que aquesta fa l'efecte que fa més ràpides, i a més no afecten tant, no? En algun moment, quan hi ha molt de trànsit, és aquesta, la 159, que ens connecta amb Palau, no?
0: Sí. Una cosa que és important i que ho vinculo justament amb l'estació d'autobusos, i que també està relacionat amb les concessions a les empreses, és l'electrificació dels busos.
1: Sí, això era una pregunta molt, i jo no sé si aquí
0: hi hauria. Molt, i he insistit molt, perquè en les obres de l'estació d'autobusos també es prepara per poder fer que la flota de vehicles de busos sigui elèctrica. Això té un efecte molt positiu en la qualitat de vida dels veïns i veïnes, ja només sigui per la contaminació dels mateixos autobusos o pel soroll. I crec moltíssim, i crec que és una bona notícia que ha de passar en un mig curt plaç, del que defenso molt i que és positiu per Caldes.
1: A vegades també algú havia dit que si també hi haurà màquines dispensadores de targetes,
0: això
1: ja és una altra cosa.
0: Sé que el Marc de Comuns això insisteix molt.
1: Sí, però,
0: doncs miri,
1: li
0: diré més. Una de les coses que també he demanat, no només la màquina dispensadora, és que es pugui pagar amb targeta dintre dels mateixos...
1: Això és que tu trobes...
0: I això jo li vaig dir al Marc.
1: Tu trobes molt sovint, eh?
0: I això a Europa és molt habitual, en molts llocs. No és tan difícil.
1: Te trobes que moltes persones...
0: És posar un datàfon...
1: Puc pagar amb el que no hi ha manera.
0: Segalers està per la labor, per lo que hem treballat, i per tant anem en aquesta direcció. Totes aquestes millores són bones per la gent i posen facilitats, fan que sigui més fàcil o còmode agafar el bus. Benvingudes siguin.
1: Això, ara passaríem a aquestes obres, estaran acabades abans, la que ens connecta amb Palau. En aquest
0: cas,
1: són
0: aquestes,
1: la 159. Que...
0: Estan passant moltes coses, últimament, a Caldes.
1: Sí, no, és que hi ha aquestes. Després tenim Can Rius.
0: Sí.
1: També hi ha aquesta, l'obra de Can Rius.
0: I m'agrada, Conxi, que m'hagis preguntat primer per qüestions socials i qüestions de serveis públics.
1: No,
0: i
1: encara m'hi queda alguna.
0: Serveis municipals.
1: Serveis municipals també.
0: Perquè tot és important, tot és important. Però, evidentment, aquests projectes i aquestes obres el que fan és que Caldes millori. El de la millora de la C-59, de la carretera que ens uneix amb Caldes, és una de les coses més importants que poden estar passant ara mateix a Caldes de Montbui, perquè és una qüestió de seguretat dels veïns i veïnes del nostre poble. Fer un accés segur per la gent que viu a Can Valls, a Tornagrell, era prioritari. Fer un accés segur a l'accés sud, a l'entrada sud de Caldes, per atendre les del Caprau o les del Tint, no? Era molt important. Per tant, això és una molt bona notícia que ja està passant. Les obres estan duent a terme més o menys de moment en el termini previst, però encara és aviat, perquè és una inversió, és una infraestructura importantíssima de més de 15 milions d'euros.
1: A més, sí que és veritat que els terrenys han quedat una mica tocats, però bé,
0: sí,
1: és el que moltes vegades passa, però, quan hi ha carretera.
0: Estem ampliant, estem ampliant la carretera, estem fent una rotonda nova a Can Valls, la rotonda sud, que aquesta és molt important, la de l'accés sud. Aquesta s'ha de connectar amb la futura variant de Sentmenat, i això...
1: Aquesta pregunta te la tinc aquí, és una variant, la variant de Sentmenat, carrer Santa Teresa, i
0: això és
1: algo que
0: estratègicament molt essencial.
1: Vull dir, és tan històrica aquesta variant.
0: I m'agrada que surti el tema, perquè aquesta és també la feina d'un alcalde. M'estic fent un fart d'insistir a les administracions, de parlar amb el govern, amb diputats. Aquesta també és la feina de l'alcalde, fer servir la seva influència, el seu pes polític dintre un partit polític, ser un corcó amb les qüestions que són importants. Ho vam ser-ho amb la C-59, perquè un projecte així de 15 milions d'euros no es desencalla d'un dia per l'altre. De la mateixa manera que també vaig col·laborar perquè la variant de Sant Feliu de Codines també fos una realitat, o que he col·laborat perquè el tren orbital també es desencalli i s'impulsi, la de la variant de Sentmenat també, evidentment, és imprescindible per treure trànsit pesat del centre del poble i del carrer.
1: Home, és que són molts trailers que es passen pel mig.
0: Perquè això passi, Primer s'ha de construir la rotonda d'accés sud i per tant s'han de fer les obres de la C-59 i després s'ha de modificar el traçat per connectar la variant de Sentmenat amb aquesta rotonda. Hi ha un consens amb l'Ajuntament de Sentmenat perquè això es tiri endavant. Justament això ho vaig parlar-ho amb el secretari de Mobilitat fa pocs dies i crec que puc dir en paraules seves que aviat tindrem bones notícies. Per tant, això s'està fent. Són gestions que són lentes però que estan passant i per tant jo crec que part de la responsabilitat del nostre Ajuntament i del nostre poble és que tinguin endavant projectes importants, estratègics i que milloren la vida de la gent. Evidentment, treure trànsit pesat i trànsit del carrer Oms és una de les coses més importants que poden passar avui a Caldes i per tant en això estic.
1: Trigarà un temps per, i davant això no sé i si hi ha la previsió d'alguna mesura provisional, no?, per reduir aquest pas de vehicles pesats, vull dir, aquests tràilers que te passen al costat de la biblioteca mateixa. Vull dir
0: això ho explicaré, és important. Si agafem el Google i obrim el mapa, veurem que el terme municipal de Sentmenat té un polígon industrial enorme, gairebé la meitat del sol de Sentmenat.
1: Crec que també es feien obres.
0: És polígon. Clar, és que la variant de Sentmenat no només connecta la part, diguem-ne, de Caldes, sinó també treu trànsit del centre de Sentmenat. Això potser estaria bé presentar-ho en el moment que tinguem el traçat definit. Em comprometo a presentar-ho a la ciutadania com vam presentar la millora de la C-59. En aquest sentit, si mirem el poble de Sentmenat, el polígon industrial és molt gran i molt del trànsit, diguem-ne pesat, va direcció nord, es connecta justament per Caldes de Montbui. La carretera de diguem-ne que va cap a Sentmenat, la de Caldes a Sentmenat, és una carretera de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no podem posar allà un cartell de prohibit els vehicles pesants de més de 3 tones, perquè és competència de la Generalitat i no tenen una alternativa per poder passar. Per tant, per això és important que fem la variant de Sentmenat. Una de les primeres coses que vaig demanar en el seu dia és anem a fer un aforament de vehicles, que això té justament la Generalitat. I són molts, ara no recordo quin era el volum, però són molts. Només cal anar un dia a la biblioteca i veure el trànsit que hi ha precisament al carrer Oms. Aquest és un dels meus objectius, fer que això passi. Això no és immediat, però estic treballant justament per desencallar-ho. De la mateixa manera que hem desencallat la C-59, que l'orbital ara ja s'està impulsant també, o s'impulsa també la variant de Sentmenat.
1: Després, altres obres, i de fet aquestes s'acabaran, per exemple, Can Riu, aquestes ja afecten el que serien obres.
0: L'últim que vull dir, Conxi, sobre aquestes millores d'infraestructures que estan passant justament ara al voltant de Caldes, perquè també hi poso la de la variant de Sant Feliu.
1: També.
0: Jo crec que durant molts anys l'eix del Vallès Central, aquest eix de la Riera de Caldes, el que seria l'eix de la C-59, no s'havia cuidat prou, ni s'havia respectat, ni s'havien fet les millores per dimensionar les necessitats dels nostres veïns i veïnes. I ara està passant. I fa 7 anys que faig d'alcalde, i això recordo, vaig enrere, ostres, al principi ens costava molt que ens fessin cas els alcaldes de l'àrea de la zona, de Caldes, de Palau, de Sant Feliu, de Sentmenat, inclús amb colors polítics diferents, però aquí hem treballat molt per fer sentir la nostra veu, i ara, avui, està passant, i això ho reconec, perquè tampoc és el meu partit polític, la Generalitat ho està tenint com a prioritari. La Generalitat Republicana a l'anterior govern també va posar les bases i espero que aquestes millores doncs siguin positives perquè seran bones per la gent. Feien falta. I disculpa, anàvem a Can Rius.
1: Res, Can Rius són unes obres que en teoria han d'estar acabades abans de que acabi la legislatura. És previsible que, per exemple, cap al gener ja podem gaudir, no sé si d'aquest, vull dir, jo li diria, no sé si teatre, auditori, el que sigui, i tot el, bueno, no només és això, també forma part de que Termàlia doncs tingui la part del museu, sigui més gran, vull dir que quedarà ampliat, vull dir que és molt, no, el que hi ha, taller d'art, escola de música, tot allà.
0: Sí, el nou centre cultural de Can Rius estarà acabat i posat en funcionament el 2027.
1: És a dir,
0: també he après que no és el mateix acabar les obres que posar en funcionament l'edifici. I, per exemple, ara som aquí a la ràdio, vam acabar les obres i vam haver de condicionar els espais de ràdio, per posar un exemple molt clar i que ens toca directament avui on som ara, des d'on estem parlant.
1: L'edifici sí que
0: l'edifici estarà acabat a principis de 2027. Després, evidentment, s'haurà de fer el trasllat de l'escola de música i del taller d'art, que també ja estem treballant. Ara ja hem adjudicat la segona fase de les obres, que és justament tot l'acondicionament de l'edifici, les aules, la insonorització de l'aulari, també la millora de la muralla medieval, de la plaça de Can Rius, que evidentment quedarà triturada després de les obres, l'estació transformadora elèctrica. Bé, hi ha moltes qüestions que justament per temes pressupostaris vam deixar en una segona fase. Vam aconseguir el 1.600.000 euros de la Generalitat, i això ha estat una negociació molt intensa. M'he fet un fart de fer passadissos pel Parlament i en el govern per aconseguir aquests recursos. Can Rius serà un gran èxit de poble, perquè haurem aconseguit més de 7 subvencions diferents, i dic més de 7 perquè una d'elles, la vuitena, seria per haver arreglat la sala noble de Can Rius. Ara fa pocs dies hem repintat justament les parets amb aquestes pintures històriques, hem canviat les cadires, l'equip de so. També era important seguir cuidant i fer manteniment dels espais que ja funcionen i funcionen molt bé, com la sala noble o la sala de les cuines. I ara estem estem a la meitat de les obres de Can Rius. Estem anant bé, les obres estan anant bé, estan anant a bon ritme. L'empresa constructora és una bona empresa i ens dona molta credibilitat i confiança, perquè veiem que té molts equips treballant-hi. Per tant, el 2027 jo crec que serà molt il·lusionant posar en funcionament aquest nou centre cultural, que és essencial per reactivar la vida del nucli antic, perquè estem parlant d'activitat diària, d'una escola de música, d'un taller d'art, que tenen més de 500 alumnes. Per posar la dimensió, és molta gent que estudia música, que estudia art, i Caldes probablement no tindria aquesta sensibilitat cultural si no fos per institucions que tenen ja més de 50 anys, com l'Escola de Música Municipal o el Taller d'Art, que d'aquí pocs anys en farà 50, i que han contribuït en el desenvolupament cultural del nostre poble. I el museu, que també s'ampliarà amb la planta de baix. Però és que, a més, també estem recuperant patrimoni.
1: Per exemple, és que ara, com estàs dient això, què passarà? Des quan marxi, diguem, aquesta escola de música i també el taller d'art, com queda el centre cívic?
0: És una bona pregunta, Conxi.
1: És un espai on també hi ha altres entitats.
0: Haig de dir que això és molt humà, de pensar, ostres, ja estem pensant i anticipant què passarà fins i tot al centre cívic, encara que no hem acabat encara les obres, però evidentment també ho estem treballant, i passaran dues coses molt boniques al centre cívic. Una d'elles és que hi haurà el nou local de Castellers. Mm-hmm. El nou local de Castellers, la nostra colla castellera fa 30 anys, des d'aquí una vegada més els felicito per seguir fomentant la cultura popular al nostre poble i la cohesió social de la nostra vila. Tenim una colla castellera que està on fire, està en un molt bon moment, que connecta amb el nostre poble, ens en sentim molt orgullosos. El local ha quedat petit i baixet, perquè cada vegada tiren més amunt els escaldats. Per tant, hi haurà el local de Castellers, ja hi ha un tècnic, un arquitecte, que justament és casteller, que està treballant en el projecte. I l'altra part, diguem-ne, això seria la part diguem-ne esquerra del centre cívic, on hi hauria el taller d'art, la part d'on hi hauria l'escola de música, hi haurà el CDIAP, el centre de detecció precoç, que avui està al carrer Sant Pau, que és un espai que a vegades passa un punt desapercebut, però que és molt important per detectar amb nens i nenes, amb infants, qüestions que poden ser molt delicades, i fer-ho. Fan una feina increïble. També aquí hi ha una tasca del psicòleg municipal, de les escoles, que en fan les derivacions majoritàriament, molt important. Per tant, juga un paper molt important dintre de l'àmbit del benestar o de l'acció social del nostre poble.
1: Mira, és que no me la vull deixar, no? Però aquesta és una notícia d'última hora, no? És, de fet, ara Caldes, no? I segurament ja t'arriba la notícia, no? Critica, al respecte va el tema de que cada any podrien dir que passa el mateix amb l'escola d'estiu, l'escola municipal d'estiu. O sigui, critica la falta de previsió en oferta de places al respecte, casal d'estiu i casal jove. Hi ha la possibilitat de que es pugui ampliar.
0: L'oposició ha de criticar. I això, ho respecto.
1: És que es veu que passa cada any.
0: No, jo l'explicaré. Això ho respecto. L'oposició ha de criticar. I ara Caldes doncs, està, des del meu punt de vista, criticant la gran part de qüestions que fa el govern municipal. Però jo li faig una reflexió. Primera qüestió. L'escola d'estiu, el casal d'estiu, té 250 places. És gran. Primer de tot, hi ha una qüestió d'infraestructura que no és tan fàcil ampliar al casal d'estiu, que es fa especialment a l'escola Alfarell, perquè té uns patis molt grans i és molt popular. Després, haig de dir, és molt popular i funciona molt bé. Els pares i mares d'aquest poble estem molt contents del casal municipal d'estiu. Primera qüestió, el casal és un èxit i funciona, que vull posar sobre la taula. I funciona des de fa molts anys. Segona qüestió, a Caldes hi ha, és que va sortir una notícia al Calderí que vaig dir, uau, és que fins i tot n'hi havia algun que no tenia controlat. Crec que són al voltant d'uns 7 casals d'estiu. Al moment d'ampliar casals d'estiu municipals, el que faríem també és probablement afeblir o castigar casals com el de la Font, el de la Font,
1: sí,
0: o el del CN.
1: Ja són privats, més
0: privats. Són privats, és veritat, però són, són de Caldes. Però són de Caldes i funcionen, i hi ha molta gent que també els fa servir. Per tant, aquesta oferta, entenc que hi és a Caldes i és positiva. I jo sóc defensor de que els serveis públics han de ser els millors serveis possibles i, evidentment, que hi hagi un casal municipal és bo i que sigui el millor del món, el millor de tots, si cap, no? Amb tot el respecte, m'entendreu, per la resta de casals, que també ho fan molt bé. Però tampoc vull perjudicar la resta de casals d'estiu. Evidentment, treballem-ho conjuntament, si hi ha aquesta demanda, però crec que també hauríem de treballar-ho tenint en compte aquesta realitat, que a Caldes hi ha més casals d'estiu i que tampoc volem perjudicar ni el casal del Club Natació, ni el de la Font, ni el del Pasqualet, ni els que es fan arreu del poble. Si hi ha aquesta demanda, bueno, parlem-ho, treballem-ho conjuntament, però no és tan fàcil fer-ho com ara, vinga, posem 100 nanos més al Farell perquè hi ha un tema d'ocupació. Falta que tinguem la capacitat suficient a les piscines municipals, a la mateixa escola. No és tan fàcil, alerta. Criticar sí que és fàcil. Fer-ho, executar-ho, no és tan fàcil. Nosaltres estem aquí per treballar i per buscar solucions. I no ho descarto, eh? Treballem-ho, si cal.
1: I si
0: quina és l'alternativa que plantegen?
1: No te la sabia.
0: Que l'expliquin.
1: Una altra
0: carregar-se
1: cosa.
0: Algun casal municipal? Municipalitzar algun dels altres casals? No sé, que plantegin opcions.
1: Mira,
0: I m'obro a treballar-les conjuntament.
1: Hi ha una altra obra, i en aquesta, perquè es manifesta molt contínuament, que és el cau, i en aquest sentit és el Molí d'en Ral. No la tenia prevista, però és que m'ha vingut ara al cap. Com està aquest tema?
0: Ah, bona. Bé, en el moment que es van fer les obres d'aquí de l'antiga escola del Carme, doncs ja vam dir-los-hi a la gent del cau, al cau del Pasqualet, que la sala polivalent seria una sala especialment pensada per l'educació en el lleure. És la sala més gran que hi ha justament aquí, a l'escola, i per tant està a la seva disposició, l'estan utilitzant. També sóc conscient que el que volen és el Molí d'en Ral, sobretot per l'entorn, i ho entenc, i ho entenc. Llavors, el Molí d'en Ral, com sabíeu, era propietat de CaixaBank, hi havien diferents hipoteques creuades entre diferents entitats bancàries. Justament hem estat treballant aquest fet i estem treballant en una sessió anticipada d'aquest pla urbanístic cap a l'Ajuntament. Aquestes hipoteques creuades ja s'han resolt. És un tema que és llarg i complex, però que estem treballant-ho, i això així els hi va explicar, crec que fa poques setmanes, el mateix regidor, doncs això, a qui està liderant el cau a dia d'avui, i per tant doncs, res, ens agradaria més que això acabés sent un espai municipal, i per això justament en el Pla de Barris de la Generalitat una de les actuacions que plantegem, perquè no només es tracta d'aconseguir que l'espai sigui públic, sinó també d'aconseguir els diners per poder fer les obres, i això també ho estem treballant en paral·lel. Per tant, l'actuació del Molí d'en Ral serà una de les actuacions que nosaltres presentarem en el Pla de Barris de la Generalitat per millorar aquest, aquest espai, que, aquest edifici que justament és històric, és emblemàtic del nostre poble.
1: I tant, és que van quedant pocs minuts i m'he de saltar moltes preguntes. Algunes d'elles, de fet, com podria ser el... que això ja ho heu fet la setmana passada i la passo perquè al cap i a la fi també s'ha contestat bastant i heu arribat a un acord, el tema de l'aigua, del pou
0: amb els
1: balnearis,
0: sí.
1: Això ja ho hem parlat també amb el regidor de Participació Ciutadana.
0: Hem parlat
1: el tema del Caldes Horizó 2032.
0: També és bona notícia.
1: Sí, és bona notícia, el que passa que jo me passo perquè és que si no el temps passa tan ràpid.
0: Em deixes dir per què és tan important el tema de l'acord de repartiment de l'aigua termal?
1: És
0: especialment important per garantir que l'aigua de la Font del Lleó i de les fonts públiques regirà, diguem-ne, avui, demà i demà passat, perquè és un ús social obligatori que tots els titulars de l'aigua termal reconeixen i garanteixen. Per tant, això que sembla senzill, l'aigua termal, que és un dret miner, a Caldes ho hem garantit en el futur. I, per tant, n'estic molt content i dono les gràcies també als diferents titulars, al Termes Victòria, al Bruquetes, per la bona predisposició que hem tingut, perquè aquesta bona predisposició, això no passa a totes les viles termals.
1: Jo deia que és que, com arriben, necessitarem un altre dia, un altre...
0: Torno el dia que vulguis, Conxi.
1: Doncs mira, però és que aquesta pregunta no te la vull deixar de fer, no? En parlar de projectes, de reptes també, no? Perquè quan parlem del tema de la línia orbital, no? També és un repte i de futur. Però darrere de totes aquestes decisions hi ha una persona. I deixa'm fer-te algunes preguntes més
0: gràcies,
1: properes,
0: sí.
1: Més personal, d'aquelles que expliquen que ets quan no portes a la banda d'alcalde. Però primer de tot, com està el procés de decidir la candidatura republicana de cara al 2020, a les eleccions del 2027?
0: Doncs mira, ho diré clarament, no tinc pressa, perquè tinc feina. Tenim molta feina a fer i també haig de dir, encara queda un any. Encara queda, de fet, queda una miqueta més d'un any.
1: No seran pel maig.
0: Cap interès en obrir un procés preelectoral abans d'hora. Perquè el meu objectiu és acabar Can Rius, és acabar l'Institut d'Escola, que no n'hem parlat, una de les bones notícies
1: però
0: que passaran aquest estiu.
1: Ho vam parlar amb el regidor, amb el Jaume Balart.
0: L'Institut d'Escola, per l'estació d'autobusos, la C-59, el tren orbital, mireu si hi ha coses. Hem parlat de moltes qüestions i encara ens n'han quedat. La prefectura de policia, tenim molta feina, no tinc pressa.
1: Sí, perquè està feta.
0: Jo em posaré a disposició dels meus companys i companyes i mentre pugui ser útil per fer que Caldes millori i que la vida de la gent millori i per intentar col·laborar amb que els calderins i calderines puguin ser feliços en aquest poble extraordinari, doncs serà un plaer, si així ho decideixen els militants d'Esquerra Republicana,
1: seguir al capdavant. La pregunta és, et tornaràs a presentar com a alcalde?
0: A mi m'encantaria, però ho posaré a disposició dels meus companys i companyes.
1: Molt bé. Doncs mira, també m'agrada fer alguna pregunta personal d'aquelles que també queda bé. Tens una filla petita. Què t'ha ensenyat ella que no t'hagi ensenyat mai la política?
0: Oh!
1: Ai,
0: ara, no m'emocionis. Mira, el que m'ha ensenyat és a gaudir de moments extraordinaris i molt bonics fent de pare, perquè la política és molt emocionant, és una implicació total. A vegades trobo a faltar poder passar més temps amb la meva filla, amb la meva família, evidentment, però també m'ha ensenyat a gaudir cada moment, a vegades ordinari, com avui hem anat caminant fins a l'escola, i és un moment molt bonic, diria que és el nostre moment, a gaudir cada moment, a veure-la créixer, a veure com gaudeix del poble. L'altre dia vam anar a la celebració, a la festa escaldada, i veia com gaudia, com disfrutava amb la cultura popular, va veure els diables i es va espantar. Això és, que és bonic, no?, com viu el poble. Bé, és molt bonic fer de pare.
1: Isidre, ho hem de deixar, però ja t'he dit que quedes emplaçat a que vinguis un altre dia.
0: Quan vulguis, Conxi, moltes gràcies per convidar-me.
1: Doncs moltes gràcies per aquest recorregut. Present i futur, queda encara més futur de parlar de futur, i hem parlat del que s'ha fet i del que s'està fent i que encara queda per construir. Gràcies per ser avui al fòrum i ja dic que quedes convocat per a una altra sessió.
0: Moltes gràcies, molt bon dia.
1: I així arribem al final del fòrum d'avui, marxem amb aquesta música que ja sentim de fons, de piano, de Bebo Silvetti, i que ens acompanya, doncs és una peça serena, humana, i que connecta amb la salut mental i també amb la calma, amb aquesta idea tan necessària necessària de cuidar-nos i també molt en sintonia amb el moment, final de setmana, final de programa i un respir que tots necessitem. Doncs recordeu que ja anava a dir, diu, fins a, perquè estem cap de setmana, és divendres, doncs serà fins al dimarts que ens tornarem a trobar aquí, i perquè és festa dilluns, no? Doncs això, mentrestant, tornarem, ja dic, dimarts, amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i mirant el món amb curiositat. Que tingueu molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Bon dia. Divendres 22 de maig del 2026, 11 hores 5 minuts. Des dels estudis de Ràdio Caldes, en el cor del casc antic de la població, us parla Pepe Santos, programa Som Esports. El guió d'avui començarem per una sèrie de notícies importants. Pràcticament avui parlem de l'esport calderí. Farem un monogràfic de l'esport calderí. Ens acompanya també el membre de l'equip de ràdio Caldes Som Esports, el Joan Serrat, Joan Serrat i Castells, i avui farem el mateix que vam fer en el mes de desembre, que vam fer un anàlisi de com anaven tots els equips capdavanters a les diferents modalitats esportives, i ens vàrem atrevir a fer una predicció de com anava el desenvolupament de la Lliga. I avui, pràcticament amb la pràctica totalitat dels esports, parlem de futbol, hoquei, bàsquet, waterpolo, ja finalitzades les competicions, i amb les darreres jornades de futsal, doncs us parlarem de quin ha estat farem un balanç de la temporada i quin és el final de les classificacions de cara a la temporada que ve. També tenim, abans d'això, parlar-vos de la darrera jornada de la Lliga, així com l'agenda d'aquest cap de setmana, que ja repetim, és pràcticament ja les acaballes de la competició. I després farem, diguéssim, aquest monogràfic parlant amb el Joan de cada un dels equips, de cada un dels esports. Començarem, doncs, amb les primeres notícies, breus flaixos d'aspectes que han passat durant aquesta setmana amb una presència activa de la gent de Caldes, dels esportistes, dels aficionats, dels espectadors que han passat durant aquests 7 dies. Començarem per la notícia, el resum de la Diada de la Bicicleta, organitzada per l'Esport Ciclista Calderí, que va tenir lloc el diumenge passat, dia 17 de maig, en els carrers de la ciutat. Recordeu que vàrem fer ja propaganda, us vàrem animar a participar. Escolteu, un excitat de jornada. La climatologia va acompanyar, però la veritat és que l'ambientació dels carrers van ser sensacionals. Déu-n'hi-do el recorregut. Més de 350 ciclistes, de tota mena, familiars, canalla, dones, aficionats, pseudoprofessionals, més de 350 ciclistes que, a més, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Esport Ciclista Calderí els hi va poder equipar amb una samarreta que va donar un gran colorido als carrers, també amb una motxilla i amb un bidó d'aigua, ja preludi del que serà la grande part del dia 3, 4 i 5 de juliol del Tour de França a Barcelona, i també amb una implicació parcial però també directa de la nostra població. 350 ciclistes que van recórrer no els principals carrers de la població perquè no afectava la població, però sí que van fer un tour per tota la població, i déu-n'hi-do l'ambientació que va haver-hi. Esport Ciclista Calderí, que va comptar amb la col·laboració, com no, de l'Ajuntament de Caldes, la regidoria d'esports, amb la presència protectora i de seguretat de la policia local i dels components de protecció civil d'aquí de població. I com que és de justícia celebrar també aquesta, escolteu, 36 edicions, es diu de seguida, possiblement és l'esdeveniment esportiu amb més tradició de Caldes. Pues aquesta 36 edició de la Diada de la Bicicleta té
o ha de tenir, i aquí ho tornem a dir-ho, el reconeixement a empreses i o particulars que han col·laborat amb el seu èxit. I els volem citar, és de justícia citar-ho. Restaurant El Remei, Construcció en Pielies, Òptica Montbui, RAF, les instal·lacions Alde, Cal Fruitós, S3DN de Gràfiques, La Vallesana, Tallers Mateu Fort, Guardacor, Soler, Servitexa i Cicles 02 han estat les empreses que han contribuït un any més a aquest èxit. I des de Ràdio Caldes els donem el agraïment. De ben segur, l'any que ve, recordem, fa una setmana el repte era passar d'uns 315, 320, més de 350 participants inscrits. Possiblement alguns no els van inscriure. Un excitàs. Felicitats a tots. Com us dèiem la setmana passada, segona notícia, el dissabte passat, 16 de maig, va tenir lloc la mitja marató de Formentera amb la participació de dos esportistes calderins. La Formentera celebra la seva, va celebrar la seva 17a, fixeu-vos bé, acabem de dir 36 edicions, aquí estem parlant de 17 edicions. Aquesta prova, aquesta competició té dues proves, la mitja marató, amb una participació d'uns 2.000 atletes, i la prova de 8 quilòmetres, amb una participació també de 1.000 atletes. Déu-n'hi-do, per uns terrenys, per uns espais tan acotats com és Formentera. Com no podia ser d'una altra manera, els nostres representants locals varen fer un gran èxit. Penseu que el guanyador, a la mig, ells van participar, Vanessa Olmos i el seu company, el seu marit, el Jordi Desquens, van participar a la prova de mitja marató. Varen fer un temps, van entrar junts, d'una hora 31 minuts 7 segons a les posicions 131 i 132 de gairebé 2.000 atletes 1980 classificats. 131-132, fantàstics els seus resultats, que són competitius, però són competitius per ells mateixos. En aquest cas, la Vanessa Olmos va ser la guanyadora de la seva categoria, la primera classificada. Des d'aquí, un cop més, felicitem a la Vanessa i també al Jordi, que segons ens diuen ells, i ho hem d'acceptar, fa de lleure de la Vanessa, però ens consta i així ho diem, que li costa seguir-la, i ella amb un desig de col·laboració en el darrer metro final el deixa passant el Jordi 131, la Vanessa 132. Felicitats un cop més en els dos per aquest dia a dia, perquè com sempre diem aquí, darrere d'aquesta hora 31 minuts, 20 minuts després del guanyador, no creieu que és molt, que és pràcticament un corredor professionals o semiprofessionals, té molt de mèrit aquests dies, que els dimarts concretament, que s'aixeca a les 5 del matí per recórrer els camins de Caldes i per entrenar-se. Això és el que té mèrit.

el diumenge 24, demà passat, pels terrenys de Torre Marimon, pels camins i els senders de Torre Marimon, celebrarà la 13a ja edició. 13 edicions, també. Veieu que anem... Les proves començaran a les 9:30 del matí, dues proves que surten simultàniament, els que corren 5 quilòmetres i els que corren 10 quilòmetres. I després, a partir de les 11, hi hauran 4 proves dedicades als infants, als nens, als petits, alguns de l'escola d'atletisme del Club Atlètic Calderí o també de l'escola del Club Natació Caldes. Els organitzadors preveuen, com hem dit moltes vegades, cada vegada és més difícil no organitzar, sinó tenir participants, perquè hi ha moltes activitats. El programa d'activitats ja d'aquest cap de setmana només a la població és densíssim, però si veiem totes les ofertes de proves que hi ha a totes les poblacions, és esgarrifós. És difícil tenir una participació relacionada al nivell de l'organització. Ells confien tenir, els organitzadors, uns 300 participants. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, 300 participants. Inscripcions. Les inscripcions es poden fer a la web del Club Atlètic Calderí fins a les 0 hores de demà, és a dir, fins a les 23:59 d'avui divendres 22 de juliol. Demà s'han de preparar els llistats de sortida, els dorsals, etc, etc. És ben cert, i així ens han dit que ho podem dir-ho, aquells corredors que pel que siguin no s'hagin pogut inscriure i es presentin una miqueta abans de la sortida, els organitzadors els inscriuran i els donaran els dorsals, cap problema. Com sempre, compten amb l'ajut de la Diputació, de l'Ajuntament, en primer lloc, de la Diputació de Barcelona i també de l'IRTA. Recordem que l'IRTA és el usufructuari actual de les instal·lacions de Torre Marimon i que gràcies a l'IRTA el Club Atlètic Calderí pot desenvolupar les seves activitats esportives setmanals. Evidentment, també la policia local i protecció civil estan com a col·laboradors i controladors de les proves, i també hem de reconèixer, en aquest cas, a tres patrocinadors: Instal·lacions Alda, Calfruitós, ens hem de... És la segona vegada que surten aquest matí, i Sumical, una empresa de subministradora de vestuari laboral. Per tant, també hi ha per endavant l'agraïment amb aquestes empreses col·laboradores. Hi serem presents. Els hem dit que hi serem també per donar-los, no per córrer, evidentment, perquè, clar, són 5 quilòmetres i 10 quilòmetres, no sé què pensa el Joan, però el que us parla no està en condicions ni de fer 500 quilòmetres. Aquesta és la realitat. Però, bueno, estarem per donar els ànims, perquè és molt important també. Esperem que la climatologia els ajudi, com va ajudar el diumenge passat en els ciclistes.

0: I per acabar aquestes piulades, una notícia que no és de, és l'única que no és de Caldes, però val la pena dir-ho perquè hi va saltar. Ho hem dit diverses vegades, eh? Ho hem dit diverses vegades i acabem de dir-ho, aquesta falera per participar en esdeveniments. Ahir ho van dir els organitzadors de la mitja marató de Barcelona, que es farà el 14 de febrer del 2027. S'han posat ja a la venda els dorsals i ahir els 40.000 dorsals es van vendre. És a dir, no en va quedar cap. 40.000 dorsals a la mitja marató de Barcelona. És extraordinari en dos sentits: les ganes de fer esport i també la qualitat d'aquesta organització. Hem anotat aquí, a Correcuita, hem anotat algunes dades que els sistemes informàtics d'inscripcions ho ha permès. En set dies, en una setmana, s'han esgotat els 40.000 dorsals. En set dies. Els primers 20.000 dorsals es van adjudicar en 3 hores. En 3 hores. I els 10 primers en 48 minuts. Amb un exercici que l'empresa tecnològica que gestiona aquestes inscripcions ha estat un èxit, perquè el sistema no ha caigut, el sistema informàtic ha suportat això. Això ja és un èxit que parla un cop més de que les nostres condicions organitzatives, els nostres recorreguts, la nostra climatologia, l'ambientació d'aquesta prova fa que la mitja marató de Barcelona sigui una de les proves capdavanteres, si més no, d'Europa. En aquests moments, de les poques dades que han sortit, atletes de 120 nacionalitats. 120 nacionalitats i un 41% d'inscripció de dones, atletes femenines. És extraordinari. Falta molt de temps, però anirem parlant d'aquesta realitat que ja ens estem trobant des de fa molts dies. Penseu que pràcticament des del 2000, abans de la pandèmia, l'any de la pandèmia no, perquè la prova va ser abans de Castellers, recordeu, va ser el 12-13 de març quan va haver-hi el tancament ja oficial. La prova va ser en el mes de febrer, un mes abans, però s'ha passat d'uns 19-20 mil corredors a 40 mil corredors. Poquíssimes organitzacions, poquíssimes ciutats, poquíssims circuits poden parlar d'aquest exitàs. De ben segur serà un exitàs. I per acabar, dius que amb el filtratge d'aquesta notícia, l'Ajuntament ha recordat que, si recordeu, fa 2 anys es va batre el rècord del món de mitja marató, que el van impugnar la Federació Internacional per unes coses tot rares, que sí, les sabatilles, que no les sabatilles. Ahir es va dir que l'Ajuntament de Barcelona i RPM, organitzadora de la prova, continuen endavant amb el recurs que varen presentar, la demanda, en el Tribunal Administratiu de l'Esport, i que confien que els hi doni la raó, i que encara que aquest rècord del món no és oficiós, almenys que es reconeixi en l'atleta que va tenir aquest registre, l'atleta que va tenir el registre i tots aquells que van córrer i que el varen ajudar. Val, i ara sí, donem entrada en el bon amic i company, el Joan Serrat, i parlem ja de fem aquest, ens atrevim a fer aquest balanç de què és el que ha estat la temporada. Comencem dient que el 16 i 17 de maig encara es van fer resultats, encara es van fer bastants partits de futbol, de hockey només el de Nacional Catalana, de bàsquet i de futbol sala i de waterpolo. Aquest cap de setmana encara ens queden dos partits de hockey, que ara en parlarem, de la fase d'ascens, tres partits de futsal i el waterpolo, la final, també en parlarem, de la classificació definitiva de la Lliga Divisió Absoluta de la Federació Catalana de Natació en modalitat waterpolo. Encara hi són, encara es poden fer. Molts d'aquests partits, excepte dos de futbol sala, la resta es fan fora. Els de futbol sala encara juguen aquí, al pavelló del Bugarall, el dissabte dia 23 a les 6 i a les 20 hores, i això acaben ja la lliga, la competició. En el cas dels de tercera catalana, recordeu que el Penya Verdaguer jugarà el seu darrer partit amb el Palauenc, i si guanya té només un punt, ja serà el primer classificat de la lliga i pujarà de categoria. Per tant, l'oferta és més reduïda de competicions, però és el que hi ha. Els resultats de l'última jornada no en parlem, han estat dispars, però sí que ara en parlarem amb l'acumulat que hi ha hagut durant tota aquesta temporada. Bé, si recordeu, en el mes de desembre us varen fer el plantejament general de com estaven les competicions dels diferents equips. Si recordeu, i si no ho sabeu, us ho diem, hem seleccionat dels 95 equips que tenen les entitats esportives, vàrem agafar tres equips de futbol, el primer i el segon de categoria masculina i el primer femení, de hockey exactament igual, primer i segon masculí, primer femení, bàsquet idem, primer, segon masculí, tercer femení, de futbol sala el mateix, amb l'afegitó de que tenim el tercera categoria de la Penya Verdaguer.
1: El nou equip, perquè hi havia aquest any de futsal.
0: Nou equip. Waterpolo i després els dels de pàdel, que avui encara no us parlarem. Bé, farem una comparativa, és a dir, el sistema serà: dius com ha anat, és a dir, com està la situació, i comparant amb el que dèiem fa uns mesos. I comencem, Joan, pel futbol, perquè torna que el tenim, l'hem establert, no el canviarem, amb l'equip de primera catalana del Club de Futbol Caldes, Futbol Club Caldes, el grup primer de la categoria.
1: Una categoria que ha estat molt competitiva, que fins a l'última jornada, fins a l'últim moment, que els partits que incidien en la classificació, tant per dalt com per baix, estaven programats a la mateixa hora, i bé, doncs inclús fins a l'última jornada, com hem dit, no se sabia qui promocionava per pujar, ni se sabia qui baixava. Encara hi havia dos o quatre llocs que van per baixar. Encara hi havia a l'últim partit un equip que encara ballava, o sigui, un equip, una posició que establia diversos equips, inclús dos o tres equips afectava no solament el seu resultat, sinó el resultat dels altres equips. El Caldes, doncs, va ser un d'ells. Va fer una final de la primera volta, segona, inici, enllaçant 9 partits seguits guanyant o puntuant, val? I va fer que inclús, doncs, es pensés en una fita més que la permanència a la categoria. Bé, però va, tal com va ser aquests 9 partits seguits puntuant, com n'hi van haver 4 que es van perdre, que no, ni inclús ni es van puntuar, ni van empatar, i això va fer que a la penúltima jornada el Caldes estés a 3 punts del descens. O sigui, de poder optar a una classificació com podria ser un quart lloc, un honorífic, està a punt de, bueno, de, no solament dels altres, sinó d'ell, de dependre d'ell mateix. A la penúltima jornada, per això dèiem que era una lliga bastant competitiva, perquè doncs, a la penúltima jornada el Caldes doncs, li anava la permanència. No solament li anava la permanència, sinó que a l'altre equip que s'enfrontava, el Tosa, li anava possible la promoció per pujar. No solament això va guanyar clarament el Caldes, sinó que a l'última jornada el Caldes també tenia part d'incidència en la classificació, no directament, sinó que més aviat ja indirectament, perquè havia guanyat l'anterior partit, sinó que l'haver empatat a Figueres permetia al Figueres permanència a la categoria i afectava un tercer equip que baixava a la segona catalana. Val? Això és el més destacat d'aquesta temporada, que ja dic del primer equip, que del 15è lloc que havíem posat va assolir el vuitè lloc.
0: Sí, senyor. Exacte. Dèiem a desembre, clar, desembre, fins a bé, ocupava la posició de 15 sobre 16 equips de grup. Havia guanyat 3 partits i ara al final n'ha guanyat 12. Hem passat de 15 posició a 8 i, com bé diu el Joan, ha mantingut la categoria, baixen els 4 darrers. Per tant, felicitats. Se'ls ha de felicitar per aquesta segona part de la segona part de la lliga, la recta finals. Molt bé.
1: Aquesta, continuant amb el futbol, si la part positiva va ser que el primer equip ha assolit la permanència, en canvi el segon equip, doncs bé, per un gol a l'última jornada, el que dèiem abans del primer equip, de les últimes jornades, doncs aquest cop el segon equip que ha jugat a la tercera catalana no l'ha pogut mantenir. Ha fet una irregular temporada, tot i que el seu joc ha estat bastant positiu, però el fet que baixaven 4 equips, doncs no ha pogut mantenir la categoria. Tan sols que hagués fet a l'últim partit un punt, un gol, doncs no va poder assolir la permanència i caurà a l'última categoria, la quarta catalana.
0: Correcte.
1: Les noies?
0: Si em permets, Joan, sí. Totalment d'acord. Per un gol.
1: Per un gol, sí.
0: Per un gol baixaven
1: gol
0: 4 equips i va passar de posició 14 a posició 13, però molt, molt ajustat. La darrera plaça de descens ha estat el Futbol Club Caldes, però per un gol. Mala sort, molt mala sort, però també la segona part de la segona volta de la Lliga han fet un rus molt, però no els hi ha permès mantenir la categoria. Llàstima. Anem a l'equip femení, amateur femení de futbol a 7.
1: Sí, que és una categoria per disposició de la federació i el reglament que no incidia, es pot dir com si fos una competició amistosa, que no incidia tant pels primers llocs, o sigui ascens, com pels darrers la permanència. Era una categoria única i que era el fet de jugar. Sembla ser doncs, que pels resultats han estat bastant positius. Eren tercers, com en un principi vam esmentar, i han acabat a la mateixa posició a només 2 punts del segon classificat.
0: Sí, sí. han mantingut...
1: De 12 equips.
0: De 12 equips, de 13 equips.
1: Bueno, n'hi va haver un
0: sí, que es va retirar.
1: Es va retirar...
0: Bueno, és a dir, bé, han mantingut el to durant tota la temporada i tenen un balanç bo de 24 partits, 18 guanyats i 2 perduts. Perdó, i 2 empatats, 4 perduts. 110 gols a favor, 51 en contra, com diu el Joan, pràcticament segons, pràcticament segones han quedat i mantenen la categoria. Bé, amb això aquest és el panorama que ens hem trobat amb el futbol, amb els tres equips. No sé si algun dia ens donarà temps a parlar de la resta de 23 equips més que té el Caldes, entre ells el juvenil, però bueno, això és tema per un altre programa. Passem al hockey, que ha estat molt complicat. El hockey.
1: Doncs, bueno, ja vam esmentar, abans ho hem parlat abans de fora de micro, no?, de la participació del Caldes a la competició europea, val? Bueno, més o menys ja se sabia que no per on podien arribar. Bueno, al principi, doncs, l'equip si no nou, força nou en quant a la plantilla en si, bé, i cal dir, doncs, que bé, recordar, doncs, que estaven a la màxima categoria del hockey nacional, a l'hockey lliga, val? Llavors el Santos, que ja ho ha sentit o ja ho ha comentat en altres programes, el tema del partit que no es va poder jugar amb l'Alcoi, va incidir en part, però no podríem dir que no va afectar a la classificació final, perquè bueno, hi havia una distància considerable amb l'equip que l'anava, que li ha quedat per sobre, això, un Massanet. Val? Si més no, doncs, bueno, la reacció final, sobretot a la segona volta, a les acaballes de la segona volta, ha estat important, quan sembla ser que l'equip ja estava més fet, més compenetrat, però bueno, això no li ha estat suficient per mantenir la categoria. Baixen tres equips d'aquesta categoria, de l'Hockey Lliga, i bueno, l'incidència és que era el segon equip menys golejador. Això ja és un hàndicap important per mantenir la categoria, i el tercer equip més golejat de la categoria. Bueno, vull dir que a part del fet del partit i la sanció esportiva i econòmica de la Federació Espanyola arrel del partit de l'Alcoi, doncs, bueno, està clau, doncs, aquesta irregular temporada, no?, del primer equip.
0: Totalment d'acord amb tu, Joan, sí. L'aspecte positiu és que s'ha passat de desembre de la darrera posició a 3, estaven en 14, estan en 12, i a més també havien guanyat només un partit i n'han guanyat 3 i n'han empatat 5.
1: A la segona volta.
0: És a dir, la segona volta ha estat molt millor, no solament amb els partits que s'han enfrontat amb els altres dos equips de descens, sinó fins i tot han puntuat amb el Reus, han puntuat amb el Noia, amb el Calafell, amb el Lleida Pons, amb el Voltregà, Déu-n'hi-do. És a dir, han fet uns molt bons resultats amb aquesta segona volta, millor, però clar, presumiblement era un equip jove, un equip que va patir a l'inici de la temporada una sèrie de canvis no previstos i no desitjats, i això s'ha
1: pagat. I el potencial dels altres equips,
0: i el potencial,
1: que també cal tenir en compte, clar, el desavantatge que pot portar tenir un equip més aviat amateur, no?, amb altres que hi ha no solament veterania, sinó el potencial econòmic, no?
0: Sí. Si ara veiéssim, extrapolem, no?, l'argumentació, però si veiéssim amb la Hockey Lliga, que han participat 14 equips, els 8 primers passen a jugar els play-offs finals, els 8 primers, a partir de quarts de final. Els 3 següents, 9, 10 i 11, no els hi passa res, i el 12, 13 i 14 baixen de categoria, baixen a l'Hockey Plata. Fixeu-vos bé, si miréssim ara, que no és el cas, els resultats d'aquest play-off, veuríem que hi ha una extraordinària igualtat. Sense anar més lluny, el Barça només va poder guanyar en el primer partit per 2-1 el Noia a casa seva. Això és reflexe de la dificultat d'estar integrat amb aquesta categoria. És el que hi ha. No en parlarem més, sí que estem pendents d'aquesta resolució de la federació, però ara, encara que la resolució sigui favorable, la diferència de punts no faria que el Caldes pogués passar de 12-11, es mantindria a la posició número 12 i, per tant, la pèrdua de la categoria baixant a la hoquei
1: plata.
0: Perfecte. I com a resultat d'això està el segon equip.
1: Sí, té una certa relació, perquè, clar, el segon equip que està ha jugat aquest any a la Nacional Catalana, també, igual com la mateixa divisió de la femení, del femení, això són correlatius, però en el vessant masculí afecta a la propera temporada. Això de no saber si l'hoquei lliga, el Caldes, el Recamblàs, es jugarà en aquesta categoria o no, afecta a la permanència o ascens del segon equip, que a partir de la setmana que ve, em sembla que és aquesta setmana, aquesta setmana juguen el millor de 3 partits,
0: sí,
1: contra el Mollerús.
0: En el cas de l'equip masculí. El dia 23, dissabte, a Mollerussa, i en el cas de l'equip femení, avui, aquesta nit,
1: a Girona,
0: a la fase d'ascens.
1: L'equip masculí, doncs això, no sabem a hores d'ara on jugarà el primer equip, i per tant aquesta fase que jugarà el segon equip, doncs en cas de guanyar-la no podria assolir, perquè el més normal és que el primer equip baixi de categoria. Llavors hi hauria una incompatibilitat entre l'A i el B, que no podria, el B no podria estar a la superior categoria. El femení, doncs, com hem dit, també està, no depèn d'un equip superior en quant a Caldes, és l'A absolut, i encara que hagi quedat segon, o sigui, va ser segon i ha acabat cinquè, igual que el masculí, el Caldes B, hi ha una sèrie d'equips, gairebé la meitat o més, que són Bs, i que no poden assolir la fase de descens. I que passa, doncs, que el femení, si en cas de guanyar-lo, en cas de guanyar aquesta fase, es podria estar a dalt de tot, podria estar a Nacional, podria jugar la temporada vinent a Nacional.
0: La màxima, hoquei lliga, on ha estat aquest any l'equip masculí. En aquest cas, amb aquests dos equips, si fem la comparativa del mes de desembre ara, sí que sobre el paper els números et diuen que han perdut posicions en aquell moment a primer i segon, però ara estan quart i cinquè respectivament, però hi ha molt poca diferència de punts amb els altres. La prova és que els dos equips aquest cap de setmana comencen la fase d'ascens. També han guanyat molts més partits, han marcat molt més gols, han obtingut molts punts. En el cas, per exemple, de l'equip femení, tenien 28 punts i pràcticament han doblat els punts que tenien a la primera fase de la Lliga. I en el cas de l'equip masculí de Nacional Catalana, també el doble de punts aproximadament. Per tant, esperem, aquests equips encara estan actius, comencen avui, i com deia el Joan, aquesta fase d'ascens té un play-off el millor de tres partits. Eh? Recordem, en el cas de l'equip de nois es juguen la posició amb el Ballerussa, i en el cas de les noies amb el Girona.
1: Els dos partits aquests primers fora, i els segons jugaran aquí a casa.
0: Aquí a Caldes. Aquí a casa. No enganyem, ja ho hem dit moltes vegades, el hockey té un alt nivell. El hockey aquí a casa nostra té un alt nivell i ja el sol fet d'estar disputant les fases d'ascens ja té molt de mèrit i molta importància. Ahir, sense anar més lluny, em vaig trobar allò aquí el pare d'un bon esportista nostre de hockey, ho podem dir-ho tranquil·lament, el Xavi Barroso, i comentaven que en la Lliga o que Lliga s'està caracteritzant per tenir uns porters, tots els equips extraordinaris, i que és molt difícil marcar gols, no perquè els davanters hagin baixat, sinó perquè els porters paren moltíssim, molt, molt, molt. I això s'està veient en general en el món del hockey, que els resultats estan apretats,
1: aquí a Caldes també, encara que no sigui d'aquí de Caldes, el porter que hi havia el Xus aquest any, però també pels partits que hem vist ha tingut bona part també d'incidència en els resultats positius de l'equip.
0: Sí, és això.

0: Deixem el hoquei i entrem al bàsquet. També un dels esports capdavanters aquí a Caldes, 20 i pico equips. El Club Natació Caldes, la modalitat masculina i la categoria masculina i femenina, 20 i pico equips, tremendo, tremendo és, però també amb una llarguíssima tradició. Comencem pel primer equip masculí, que ha estat integrat en el grup segon de la primera categoria de la catalana. 14 equips integraven aquest grup. Digues, Joan.
1: Ha millorat la classificació del 12è lloc que estava al mes de desembre, han passat al final el 10è, i això hi ha possibilitat que per 3 punts de no baixar a la segona catalana, vull dir, l'últim partit ja no tenia pràcticament incidència, i ja és com positiu, doncs, que el primer equip, l'A, hagi mantingut la categoria en una divisió, doncs, que ja abarcava la màxima representació de Catalunya.
0: Primera categoria. Primera categoria.
1: No era provincial, sinó que ja era a nivell de tot el territori. Sí, sí.
0: Dèiem a desembre, ho hem de reconèixer, serà difícil mantenir la categoria. Com diu el Joan, en aquell moment ocupaven l'equip la 12a posició, havien guanyat 2 partits i en aquesta segona volta han guanyat 8 partits. 8 partits. Han multiplicat per 4 i això els hi ha permès passar de la posició número 12 a la número 10, i com que baixen 4 equips, mantenen la categoria.
1: L'Arbúcies era l'equip que marcava el descens, i el fet, doncs, de que contra ells el partit de tornada el van superar per 3 punts, doncs el va permetre de mantenir la categoria l'equip calderí.
0: Per tant, a veure, ens van equivocar, varen fer una predicció amb els resultats, però se'ls ha de felicitar perquè han fet també un... És curiós, Joan? La gran majoria dels equips que estem parlant, les segones voltes han estat totes molt, no millor, molt millor totes, no? Molt millor, és curiós, És curiós, quan a vegades a les segones voltes hi ha lesionats, hi ha sancionats, estem parlant de tot d'esportistes absolutament amateurs, feines, estudis, problemes, etc. Pues, també amb aquest, en la primera categoria del bàsquet masculí, han millorat sensiblement tots els resultats que tenien en aquell moment. Fixeu-vos bé una altra dada. En la primera volta tenien 646 punts a favor, 646 punts, i a la segona volta han fet 1.764, és a dir, gairebé 3 vegades, 3 vegades. Per tant, no solament els punts de les classificacions, sinó també a l'average estan molt, molt superior. Mantenen la categoria i ens felicitem. I en aquests moments poden mantenir la categoria el segon equip, està enquadrat en el grup 3 de la primera territorial de la catalana, de la Barcelona.
1: Aquest sí que estava en la demarcació de Barcelona, sí. I han assolit el 8è lloc final de 12 equips.
0: Sí.
1: Van tenir 9 victòries i 13 derrotes, 2 victòries per sobre del descens, també, que també baixen els 4 darrers equips.
0: Per tant, mantenen la categoria, al darrer moment, també. Exactament el mateix. I les noies és una de les
1: aquí doncs el millor
0: estrella,
1: el que fa lliga, competició de lliga, és l'equip doncs més positiu de tots, de tots els esports, independentment de la categoria, però el fet de jugar a la segona categoria de Catalunya, al final han assolit el primer lloc amb dura competició amb l'Olot, Val? El que dèiem abans del futbol, doncs, bueno, em sembla ser que només pujava el primer equip directe i, doncs, bueno, depenia d'ells mateixes. L'equip d'alcaldes depenia d'ells mateixes. Van assolir 22 victòries de 26 partits i això els ha permès assolir el primer lloc. Val? L'Olot doncs, no ho va poder fer perquè doncs, havia perdut l'anterior partit. Val? I com a colofó, com a guinda que dirien, al final de temporada el Club Natació Caldes ha pogut organitzar o organitzarà una competició addicional per saber qui és el campió d'aquesta categoria. Independentment d'haver assolit ja l'ascens, reunirà aquí el proper cap de setmana els quatre campions de la categoria per establir els quatre campions de cada grup d'aquesta categoria per assolir el campió, millor dit.
0: Correcte. Els dies, els propers 30 i 31, com diu el Joan, es farà la Final Four, organitzada pel Club Natació Caldes al pavelló de les Cremades, amb els quatre guanyadors dels quatre grups per decidir qui és el campió, no honorífic, real de tota la categoria. En tot cas, felicitats, ja han ascendit a la primera categoria del bàsquet de la Federació Catalana. Recordem que en aquell moment dèiem no serà fàcil guanyar, i perquè dèiem que, clar, estàvem parlant d'equips com Olot, Granollers, la Bisbal, Girona, i diem, déu-n'hi-do, la potencialitat d'aquestes poblacions i d'aquests clubs. Per tant, felicitats en el equip femení, el primer equip femení del Club Natació Caldes, i la setmana que ve us farem, ampliarem la notícia d'aquesta Final Four, a la que ja convidem a anar com a espectadors, perquè estaran els quatre millors equips catalans de la categoria. Entrem ja al quart esport, el futsal, que és el que encara estem, no podem tancar-ho del tot, però sí que podem dir-vos com està la situació.
1: Desplacem del pavelló de les Cremades, desplacem el pavelló del Bugrai.
0: Del Bugrai, exacte.
1: El màxim representant masculí ha jugat a la tercera divisió nacional, del grup 1. Actualment ha disputat ja 29 partits, estan a dues del final. Teòricament tindria de ser aquest cap de setmana l'última, però com que hi ha una jornada pendent del mes de març, em sembla que és concretament, doncs encara ja li resten dos caps de setmana pendents. Em sembla que els dos partits són a camp local, a Caldes. Si bé està fora de perill directe, no cal oblidar doncs, que el quart lloc podria tenir alguna incidència depenent d'un descens. El que cal és que en un d'aquests dos partits que li resten, doncs, si és possible, de guanyar-los.
0: Correcte. Passem al segon equip, sí, que està a la divisió catalana, a la segona divisió de la catalana, el grup 1 de Barcelona. Dèiem en aquell moment que veiem que creiem que no tindríem problemes per mantenir la categoria, i en aquest sentit, bueno, no han variat molt les posicions, sí, i el que poden, en aquests moments estan en posició 11 de 14 equips, com que a més organitzativament parlant la Federació Catalana ja fa una ampliació de grups, estan relativament tranquils en el sentit de que no pujaran però tampoc baixaran, es mantindran.
1: Havien estat fins fa poc, havien estat en posició de possible ascens a la segona catalana, No sola, o sigui, sí. A primera, millor dit,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. No sabem si el fet de que no tinguessin aquest carmelet de final de temporada ha influït en l'equip o no,
1: no,
0: però bueno...
1: És que cal destacar doncs, que era un Caldes B, era un segon equip,
0: exacte.
1: I que doncs, bueno, els altres equips, alguns d'ells, doncs, que... per guanyar doncs, podien assolir la primera catalana o la preferent, si quedaven dos primers. I bé, ens queda la tercera.
0: Perdó, és a dir, precisament de la potencialitat dels clubs i de les poblacions i dels equips de futbol sala és la raó que porta a la Federació Catalana a fer una reestructuració profunda perquè hi ha molts equips i que cada vegada tenen més nivell. L'explicació és aquesta, eh?
1: Mm-hmm.
0: Bé, passem ja a l'equip femení, a la segona divisió nacional, mm-hmm. amb un grup únic.
1: Bueno, ho han tingut complicat tota la temporada. Era una categoria que amb molts desplaçaments fora de Catalunya, i doncs, bueno, a part d'això, doncs, bueno, l'equip era el que era en el seu potencial, i bueno, han tingut molt complicat, només dir doncs, que bueno, han quedat penúltims equips, penúltima posició, i que el partit d'anada així com el de tornada van poder empatar en el primer, inclús l'últim equip, el Gon, doncs va guanyar aquí a Caldes.
0: Sí, és el que hi ha. És segona divisió nacional, amb molts desplaçaments, i per tant és molt difícil. Estem parlant de poblacions com a Saragossa, com a Pamplona, com algunes poblacions de Castelló, de València, de la Casa, és a dir, són equips molt, molt potents, molt poderosos. I per acabar, perquè els temps se'ns en tira a sobre, parlarem un proper dia, ho tenim pendent, de waterpolo i de pàdel, que també hem de parlar d'ells, parlem de l'equip de la Penya Verdaguer, uh-huh. que està... pràcticament no, a un punt uh-huh. de l'ascens a primera categoria. Si no pugen a primera categoria, queden segons, passarien a segona categoria de la catalana.
1: Sembla ser, pel que he mirat, que el segon lloc dona dret a una possible promoció d'ascens també a primera.
0: A primera, sí.
1: És a partir del tercer al cinquè lloc, em sembla que és, que sí que van a segona catalana.
0: Bueno, el proper dia sí que us parlarem això, com ha acabat.
1: L'últim partit, que és aquesta setmana, doncs, amb tan sols un empat, ja el permet assolir la primera catalana. No? O sigui, un èxit pel debut de l'equip a tercera catalana.
0: Mare meva, clar, tenim 95 equips, moltes explicacions, no se'ns ha acabat el temps, però continuarem parlant, perquè tant els jugadors de waterpolo, els equips de l'staff, com els de pàdel també s'ho mereixen. Ho farem. Acabem aquí, fins a la propera setmana, no sense dir que també, perquè és de justícia, que l'equip júnior del hockey, del Club Hockey Caldes, s'ha classificat per disputar com a finalista del Campionat de Catalunya el Campionat d'Espanya, la fase final del Campionat d'Espanya, que es celebrarà el proper cap de setmana a Vilaseca, a Tarragona, i el Caldes, juntament amb els Reus Esportius, mm-hmm. que són els dos primers equips del Campionat de Catalunya. Felicitats, perquè hi són allà en el Campionat d'Espanya. El proper dia ampliarem aquestes notícies. El temps ens ha tirat, no en sabem més. Bon cap de setmana, gaudiu com sempre de l'esport. Una abraçada.
2: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. De la Fira Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploren el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats, ja no sé ni on són.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
0: La ràdio que parla de tu.

Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon divendres 22 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 22 de maig, avui amb molta teca, amb la final, la prèvia, la final de la Champions femenina que juga demà a Oslo, Barça-Lió, els dos millors equips d'Europa que s'enfronten de nou en una final. Fa dos anys va guanyar el Barça, les dues anteriors les va guanyar el conjunt francès, que ara entrena l'últim entrenador que ha guanyat una Champions femenina amb el Barça, Jonathan Giraldez, que s'enfronta al que en aquell moment era seu assistent, Pere Romeu. Demà, com dèiem, aquesta final, a les 6 de la tarda a Oslo, la capital noruega, on ja hi ha diversos aficionats del Barça i es preveuen unes 4.000 persones que aniran a donar suport a l'equip blaugrana. També demà acaba la Lliga a la primera divisió masculina, el Girona jugant-se la vida, la permanència contra l'Elx, necessita guanyar a Montilivi contra el conjunt il·licità l'equip de Mitchell. En una estona ben escoltat a Mitchell, com també a Hansi Flick, que ja han parlat a la prèvia de l'últim partit de demà, el Barça que ja és campió, no s'hi juga res, i demà acaba la Lliga al camp del València, l'Espanyol encara amb alguna opció remota de competició europea, rebrà a la Reial Societat molt futbol, però també amb vol, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva.
1: Aquesta tarda compareixerà en la roda de premsa prèvia l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, acompanyat de la capitana Alexia Putellas, a més de la noruega Caroline Graham Hansen, abans de l'últim entrenament. La final contra el Lió de Jonathan Giraldez, demà a les 6 de la tarda, en un estadi que s'espera ple i amb unes 4.000 persones desplaçades per animar el Barça.
0: En categoria masculina, també demà tanquen la Lliga els tres catalans de primera divisió.
1: El que s'hi juga més és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elge Montilivi per mantenir-se a la màxima categoria estatal. L'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, però encara amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, rep la Reial Societat a l'RCD Stadium. I el Barça tancarà la temporada ja campió i sense res en joc al camp del València. Tots els partits seran demà a les 9 del vespre.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana juga la Final Four de l'Eurolliga masculina a Atenes.
1: La primera Final Four d'Eurolliga per a l'entrenador badaloní del València, Pedro Martínez, que s'enfronta avui a semifinals al Reial Madrid. A l'altra semifinal, el vigent campió, el Fenerbahçe de Jackie Sevicius, que es veurà les cares amb el principal favorit que juga a casa l'Olympiacos.
0: En categoria femenina, també en bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat avui mateix el primer fitxatge de cara al curs vinent.
1: Es tracta de la base d'Oviedo, formada al segle XXI, i Liliana Martín, que torna a Catalunya després de 2 anys a Salamanca amb l'Avenida, amb qui ha estat la millor jugadora estatal de la Lliga Femenina. I Liliana Martín ve per substituir la sortida de la base sueca Clara Holm.
0: En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de la Lliga Sobal.
1: El Barça ja és campió, en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és essencial perquè serà el comiat del Palau de 3 jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Marcuk. Ja ho dèiem bé, Macuc. Al Barça encara li queden aquestes 2 jornades de Sobal, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Champions, però el d'avui ja és l'últim partit de la temporada a casa.
0: Una victòria blaugrana a més avui afavoriria de retrucar el Granollers, que lluita per la segona plaça.
1: Un dels rivals és aquest Torrelavega i un altre l'equip contra el qual s'enfronta avui Bidasoa d'Irun, en un partit que els vallesans jugaran a Terres Basques també avui a les 9 del vespre.
0: En futbol sala, aquest cap de setmana juga a Càceres la final a 4 de la Copa del Rei, amb el Barça buscant el títol.
1: Els blaugranes jugaran demà a les 4 de la tarda, la segona semifinal contra el Jaén, amb ànims de revenja després que el conjunt andalús s'endugués la final de la Copa d'Espanya als penals aquesta mateixa temporada. El Barça arriba en molt bon moment com a primer a la Lliga regular i amb una gran ratxa de resultats. Abans, a les 12, jugarà la primera semifinal entre Cartagena i Valdepeñas.
0: En waterpolo ja tenim un finalista de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: És el Sant Andreu, que ahir va tornar a guanyar el Terrassa, en aquest cas els penals, en el segon partit de l'eliminatòria. Avui es juga l'enfrontament de la semi entre Sabadell i Mataró. Però primer matchball per a les maresmenques, que es van endur el primer duel.
0: I acabem amb hoquei patins, amb un parell de decisions als despatxos amb conseqüències esportives. Primer, la sanció al Reus, que li dona el primer partit de play-off al Calafell.
1: El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat el Reus amb la pèrdua del primer partit dels quarts de final per a l'alineació indeguda, malgrat guanyar a la pista del Calafell per 1-8. El Reus ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
0: I d'altra banda, acabem amb això, el comitè de competició també ha donat la raó al Lloret, també per l'alineació indeguda, en aquest cas del Mataró, a la modificació la modificació del resultat que fa que el Lloret sigui qui pugi directament a l'hoquei Lliga.
1: Els lloretencs superen amb els punts d'aquest partit al Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, però que hauran de jugar el play-off, en aquest cas contra el Vilafranca. Ja hi ha horaris, de fet, per aquesta eliminatòria, amb el primer partit a Manlleu el diumenge 31 de maig i la tornada a Vilafranca la setmana següent, el 7 de juny.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, amb molt futbol i molt play-off. Alba, demà dissabte tenim Lliga Elit i Primera Catalana.
1: A les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi, a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: I diumenge, promoció d'ascens a la segona federació masculina.
1: Diumenge es podran veure en directe a les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens de la segona federació masculina. Al migdia, a 12:45, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorables als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports Hospitalet, amb un 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Divendres 22 de maig, 11 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol amb el Barça, que ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina. Sisena final consecutiva que jugaran les blaugranes, que es tornen a enfrontar en el que ja és un clàssic de futbol europeu en categoria femenina a l'Olímpic de Lió, que ara dirigeix l'ex blaugrana Jonathan Giraldez. L'entrenador actual del Barça, Pere Romeu, compareixerà aquesta tarda a la prèvia acompanyat de la capitana Alexia Putellas i de la noruega Caroline Graham Hansen, que juga aquesta final a casa. Una de les que debuten a una final és la jove defensa Aisha Kamara, que als seus 19 anys ha tingut una irrupció rapidíssima al primer equip blaugrana, amb el qual ha jugat ja molts partits importants. Escoltem en declaracions del club.
1: Al principi no ets massa conscient, ja que és algo nou, jugar cada 3 dies, competicions diferents, però al final per això ens fem futbolistes, per jugar grans partits, per jugar cada 3 dies, si és possible, les màximes competicions possibles, i amb moltes ganes de que arribi el dissabte i a veure si podem guanyar el quart títol de la temporada.
0: I també podem escoltar en declaracions a TV3, en aquest cas, a l'actual entrenador del Lió, Jonathan Giraldez, en la comparació del seu actual equip i el Barça, i sobre quin ha canviat més respecte a la final de fa 2 anys, quan Giraldez precisament dirigia el Barça, que es va proclamar campió a Bilbao.
2: Hi ha estils que hi ha coses que són molt similars, no? El fet de voler tenir la pilota, de voler crear ocasions, i elles han tingut tot el control durant tota la temporada, però nosaltres també, tots els partits que hem jugat. Per tant, jo crec que serà una final apassionant. I jo crec que serà una de les claus, pot ser, no? Dominar el partit. Ha canviat més l'Olímpic, no? L'OL, perquè tenim 9 jugadores noves aquesta temporada. Crec que hem fet una evolució increïble del nostre joc.
0: Com dèiem, demà a les 6 de la tarda a Oslo, en aquest Uleva, l'estadion d'Oslo, s'espera ple aquest Barça-Lió, nova final de la Champions femenina. El Barça buscarà la seva quarta Champions i apropar-se al palmarès d'un Lió que de moment suma 8. Més de 4.000 blaugranes es presenten fins a la capital noruega per donar suport a l'equip. I en categoria masculina, demà les 3 equips catalans de la primera divisió tanquen la Lliga. El que s'hi juga més és el Girona, obligat a guanyar l'Elx per mantenir-se a primera, un dels partits més importants de la història recent del club. El club conjunt gironí que obre la jornada en zona de descens, però depèn d'ell mateix per salvar-se, perquè rep a Montilivi l'Elx, com dèiem, l'equip que té just per sobre. Fa una estona en parlava a la prèvia l'entrenador del Girona, Mitchell.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
0: Demà a les 9, aquest Girona-Elx transcendental. D'altra banda, l'Espanyol ja està salvat i encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. El conjunt perico tancarà la temporada rebent a casa la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Els blanquiblaus, com dèiem, ja tenen l'objectiu principal complet, després d'encadenar 2 victòries consecutives per assegurar la permanència, però encara tindria alguna opció de classificar-se per la Conference League. Haurien de guanyar i esperar que Getafe, Rayo i València perdin. Aquesta tarda compareixerà Manolo González i ahir ho va fer un dels capitans, Edu Expósito, que va dir molt clarament que si fos per ell, Manolo hauria de seguir el curs vinent, i també va elogiar la figura del nou director esportiu, Monchi.
4: Bueno, pues al final la figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. En el fútbol español, pues es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Y vamos, para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pues, pueda estar aquí con nosotros, porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
0: Monchi, que serà presentat oficialment demà dimarts al migdia amb una roda de premsa, mirem de seguir-la aquí a l'enjoc. I qui ja no s'hi juga res demà en l'última jornada és el Barça, ja campió, que juga al camp del València. També aquest migdia n'ha parlat a la prèvia Hansi Flick.
5: This is our plan, so it's like that, so...
6: Aquest és el nostre pla, així que és així. Desitjo el millor a l'equip femení. Han fet una temporada fantàstica. Són excepcionals en com rendeixen, així que tot el millor. Creuem els dits. I per descomptat també hem de fer la nostra feina. Volem guanyar l'últim partit. Crec que sempre és un bon senyal quan guanyes l'últim partit. Per acabar amb una victòria. És important. Això és el que volem fer.
5: When you win the last match, to end with a victory, it's important. This is what we want to do.
0: Demà a les 9 aquest València-Barça, encara en clau Barça, per ser un dels que destacats de l'equip aquest curs, fa mora a la Lliga i que bé va a veure si juga demà l'últim partit, és el porter Joan Garcia, que s'ha convertit en ambaixador del Bages, oficialment des d'ahir a la nit de la comarca. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: El sallentí va
0: ser... de la comarca. Ràdio...

0: Però García no és l'únic talent sallentí a l'elit del futbol. Jugadors com Aitor Ruibal o Roger Hinojo i Edgar també estan en el futbol professional. En aquest sentit, Joan García va explicar que li agradaria compartir vestuari amb algun d'ells.
1: Bueno, estaria bé, estaria bé. Jo, la veritat, que molt content de que això, de que el poble de Castellent, amb tan pocs habitants, doncs tinguem tanta representació en el que és el futbol, sobretot, al màxim nivell, i, bueno, si en algun moment de la carrera puc coincidir amb algun d'ells, doncs molt content.
0: La nit del Bages, organitzada pel Consell Comarcal, vol posar en valor talent de la comarca i neix amb la intenció de ser una festa anual itinerant pels diferents pobles del Bages.
2: Gràcies, Jordi. Més futbol. Demà a la tarda també acaba la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. Des de baix a dalt, el Nàstic depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Els grans tenen, això sí, només un punt de marge sobre el descens i, per tant, només no es poden permetre un resultat negatiu si no volen patir. El conjunt tarragoní jugarà aquest últim partit al camp de l'Hèrcules, en horari unificat a 6:45 de la tarda. De reull mirarà el partit del Sabadell, que visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarazona. Els arrequinats ja no tenen opcions d'ascens directe. L'Elense ja és campió, però depenen d'ells mateixos també per ser segons i afrontar de la millor manera el play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Així de clar ho ha expressat el migcampista del Sabadell, Joel Priego.
4: El més important és sentir l'equip nostre i valoraria més que l'equip arribi al playoff i es senti fort, es senti poderós i tiri endavant, que més enllà del resultat. Al final crec que durant l'any hem tingut etapes en les que potser els resultats no eren com esperàvem pel que es veia al camp, però les sensacions eren increïbles, sobretot al principi, i això al final es va reforçar perquè més endavant reguéssim els resultats que tocava.
3: El segon lloc, però, també té la seva importància, ja que garanteix tenir la tornada a casa en les dues eliminatòries del play-off i sortir-ne avançador en cas d'empat. Per assegurar aquest subcampionat, el Sabadell ha de guanyar el camp d'un Tarazona que s'està jugant la permanència.
4: Som un equip que en tot l'any no hem sigut capaços de mirar més enllà, de mirar 15 dies vista, i al final també en juguem molt. És un partit que en juguem cada segons o tercers, llavors anem al 100% a mirar de fer-ho el millor possible, estar preparats, agafar les millors sensacions possibles pel primer partit de play-off i després esperar, aviam quin rival ens toca, i ja llavors sí que començarem a preparar el partit.
3: En cas de no aconseguir la victòria, el centre d'esports també seria segon si l'Atlético Madrileño no guanya el seu partit. El conjunt arlequinat, per cert, tindrà la baixa d'Eneco per sanció. El xiulet inicial a Tarazona i en la resta de partits amb alguna cosa en joc serà demà a 6:45 de la tarda.
2: Gràcies, Sergi. Finalment, l'Europa també depèn d'ell mateix per jugar un play-off que seria històric. Els escapulats reben a Can Dragó, també demà a 6:45, l'Ibiza amb un punt de marge sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras, els dos equips que els podrien atrapar. Demà a 6:45, aquesta última jornada de Primera Federació Masculina, que pot ser històrica, com dèiem, diumenge coneixerem la final catalana del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, el Cornellà-Vilanova, amb avantatge d'un gol per als verds. A les 6 de la tarda, també en directe a l'Enjoc TV, Badalona a l'Hospitalet, amb dos gols de marge sobre els badalonins. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: El Badalona ho té tot de cara aquest diumenge per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar el partit com si fos el 0-0 de l'anada i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual. El tècnic Miquel Azparren explica que la clau serà anar a guanyar el partit.
6: Claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
5: El duel entre el Badalona i l'Hospitalet es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal de Badalona.
2: Gràcies, Ferran. I parlant de play-off, demà comencen els play-offs d'ascens a Tercera Federació amb l'anada de les semifinals. A les 7 de la tarda jugarà el Prat Sant Mauro i abans a les 4:05 Rubí Poble d'en Fumet. Ràdio Rubí, Siscolara García.
7: Primer duel dels quatre que els equips de Lliga Elite volen disputar per acabar celebrant l'ascens a la tercera ref en l'eliminatòria de semifinal de la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet. En aquest cas, hi ha una doble vessant. D'una banda, el conjunt de Tarragona, que aspira a tornar a la tercera refa, de la qual va baixar la temporada d'ara fa dues campanyes, mentre que la Unió Esportiva Rubí s'agafa aquesta promoció com a un premi a la feina feta i, sobretot, després d'haver eludit el principal objectiu d'aquesta temporada, com era el de la permanència. Ara només cal gaudir d'un bloc de jugadors del qual se'n mostra molt orgullós l'entrenador Blai Martí.
8: És que tenim una generació molt identificada amb el club, que treballa molt perquè les coses aquí surtin bé, que és una generació que són amics, que és una generació que tenen talent, que és una generació que tenen ganes de treballar, i quan la pilota cremi, quan les coses estiguin no tan bé, potser hem de tenir clar que amb aquesta gent hem d'anar mort.
7: Passi el que passi, la Unió Esportiva Rubí ja ha obtingut una alegria en l'actual campanya. La Pobla potser busca més l'ascens, així que a veure si no passen factura els nervis en aquesta eliminatòria, en la qual primer es juga a Can Rosés, i la tornada serà la setmana que ve a Terres Tarragonines. Hi ha hagut un acord entre els dos clubs perquè els socis paguin en el camp forani 5 euros d'entrada.
2: Gràcies, Cisco. En embol, un apunt. Avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de la Lliga Sobal. El Barça ja és campió en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torre la Vega és especial perquè marxen, deixaran el club blaugrana, és l'última casa, de fet, Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Makuč. Escoltem el central eslové.
9: Torre la Vega és un equip que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau y espero también que viene mucha gente a vernos, que también vamos a celebrar el título a Sobal en casa y bien, y nada, espero que viene mucha gente.
2: Avui a les 9 aquest Barça Torrelavega i també a les 9 jugarà el Bidasoa d'Irun Granollers, partit lluit en la segona plaça. I encara en handbol, aquest cap de setmana es disputen algunes fases d'ascens en equips catalans implicats, per exemple la fase d'ascens a primera estatal masculina amb dos catalans que fan d'anfitrions, el Sant Martí Adrianenc i el Garbí de Palafrugell, que debuta avui al vespre contra el Ribera Villaranda. Televisió Costa Brava, Joan Paradeda.
10: Tres partits separen el club handbol Garbí de Primera Nacional. Els palafrugellencs afronten a partir de demà les fases d'ascens amb el factor pista a favor, ja que són els anfitrions. Demà, a 7:45 del vespre, debutaran contra el Roa Red Solidària Ribera. Dissabte a la tarda jugaran contra els Dominicos de Zaragoza i diumenge, a 1:45 de la tarda, s'enfrontaran al Don Ivane Es Cauquera. Fa dos anys, el Garbí ja va disputar la promoció d'ascens, que també es va jugar a Palafrugell. Aleshores, era la primera vegada i consideren que la inexperiència els va passar factura. El capità de l'equip, Fran García, assegura que la situació ara és diferent.
11: El que ens ha funcionat, el que ens prepara per aquestes fases, afrontar-ho d'una altra manera, perquè som el mateix equip, hem millorat molt amb aquests dos anys, aquesta temporada ha sigut una temporada bastant bona i creiem que estem molt més preparats que fa dos anys.
10: Els tres partits en tres dies són sinònim d'una gran exigència física. Saben, però, que la gent no els fallarà i omplirà la graderia del Garbí Arena en els tres partits.
2: Gràcies, Joan. I en voleibol tenim en joc des d'ahir, ja en parlàvem, les fases d'ascens a la Primera Nacional Femenina, amb dos catalans, un d'ells com a anfitrió, el Cèbol Torre d'Embarra, que va arrencar amb victòria i derrota ahir, a més el Sant Cugat C. Per explicar-nos com han anat els partits d'avui i com estan anant, de fet, anem al cabal pavelló municipal Sant Jordi de Torre d'Embarra amb el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal? Des del pavelló Sant Jordi de Torredembarra, ara mateix el Cèbol està disputant el seu tercer partit del torneig contra els Salesians Elx. De moment, un parcial per a cada equip. Les torrenques han caigut en un emocionantíssim primer set per 28-30 i s'han imposat 25-19 en el segon. Ara mateix en joc aquest tercer set del partit amb un 4-13 a favor de l'equip anfitrió del Cèbol Torredembarra. L'equip local, que recordem que va guanyar en el debut d'ahir contra el Valdefierro, va perdre en el tie break contra el Múrcia i el partit que s'està disputant ara mateix és clau per aconseguir la classificació a les semifinals de demà a la tarda. El Cèbol de moment és segon amb 4 punts. Unes semifinals on podem dir que gairebé al 100% hi serà el Sant Cugat, l'altre equip català en aquesta fase d'ascens. Ha guanyat aquest matí el Paterna Liceo de València per 3-16-2 i amb 8 punts lidera el grup B. Les Sant Cugatenques han patit bastant però han estat més encertades en el moment decisiu. Aquesta tarda tornen a jugar per tancar la fase de grups i ho faran contra el Pamesa Teruel a partir de 7:45.
2: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, com dèiem, d'aquestes fases d'ascens a la Primera Nacional Femenina amb el Sant Cugat C, que ja pràcticament ho té fet, i també el conjunt anfitrió, el Cèbol Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteri serà diu el destí.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Caldes, Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.
6: Hoy

0: todo sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon divendres 22 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 22 de maig, avui amb molt futbol, perquè demà tenim un dia gran, amb la final de la Champions femenina que juga el Barça a Oslo contra el Lió i el desenllaç de la Lliga, la primera masculina, amb el Girona jugant-se la permanència i l'Espanyol i el Barça ja molt més tranquils. L'Espanyol encara té alguna opció de competició europea, el Barça ja és campió i no s'hi juga res. Molt futbol, però també amb vol, waterpolo, voleibol, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva.
1: Aquesta tarda compareixerà en la roda de premsa prèvia l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, acompanyat de la capitana Alexia Putellas, a més de la noruega Caroline Graham Hansen, abans de l'últim entrenament. La final contra el Lió de Jonathan Giraldez serà demà a les 6 de la tarda en un estadi que s'espera ple i amb unes 4.000 persones desplaçades per animar el Barça.
0: Evidentment, també en parlarem avui. Escoltarem, per exemple, Jonathan Giraldez, l'entrenador del Lió, fa dos anys, en l'última final guanyada pel Barça, que entrenador del Barça. En categoria masculina, també demà tancant la Lliga els tres catalans de primera divisió.
1: El que s'hi juga més és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elge Montilivi per mantenir-se a la màxima categoria estatal. L'Espanyol, amb la permanència ja assegurada, però encara amb alguna opció remota de classificar-se a la competició europea, rep a la Reial Societat a l'RCD Stadium. I el Barça tancarà la temporada ja campió i sense res en joc al camp del València. Tots els partits seran demà a les 9 del vespre.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana juga la Final Four de l'Eurolliga masculina a Grècia, Atenes.
1: La primera Final Four d'Eurolliga per a l'entrenador badaloní del València, Pedro Martínez, que s'enfronta avui a semifinals al Real Madrid. A l'altra semifinal, el vigent campió, el Fenerbahçe de Jackie Sevicius, es veurà les cares amb el principal favorit, que juga a casa, l'Olympiacos.
0: En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el primer fitxatge de cara al curs vinent.
1: Es tracta de la base d'Oviedo, formada al segle XXI, i Anna Martín, que torna a Catalunya després de dos anys a Salamanca amb l'Avenida, amb qui ha estat la millor jugadora estatal de la Lliga femenina. I Anna Martín va bé per substituir la sortida de la base sueca, Clara Holm.
0: En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal.
1: El Barça ja és campió, ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torrelavega és especial, perquè serà el comiat del Palau de tres jugadors que ja han confirmat que deixen el club blaugrana el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Macuc. Al Barça encara li queden aquestes dues jornades de Sobal, la fase final de la Copa del Rei i la Final Four de la Champions. Però el d'avui ja és l'últim partit de la temporada a casa.
0: Una victòria blaugrana més avui afavoriria de retruc el Granollers, que lluita per la segona plaça.
1: Un dels rivals és aquest Torrelavega i un altre l'equip contra el qual s'enfronta avui el Vidasoa a Girona, en un partit que els vallesans jugaran a terres basques també avui a les 9 del vespre.
0: En futbol sala, en aquest cas, aquest cap de setmana jugar a Càceres la final a 4 de la Copa del Rei, amb el Barça buscant el títol.
1: Els blaugrana jugaran demà a les 4 de la tarda la segona semifinal contra el Jaén amb ànims de revenja després que el conjunt andalús s'endugués la final de la Copa d'Espanya als penals aquesta mateixa temporada. El Barça arriba en molt bon moment, com a primer a la Lliga regular i amb una gran ratxa de resultats. Abans, però, a les 12 jugarà la primera semifinal. Serà entre el Cartagena i Valdepeñas.
0: En waterpolo ja tenim un finalista de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: És el Sant Andreu, que ahir va tornar a guanyar el Terrassa, en aquest cas els penals, en el segon partit de l'eliminatòria. Avui juga l'enfrontament de l'altra semi entre el Sabadell i Mataró, primer match ball per les mares menques, que es van endur al primer duel.
0: I acabem amb hoquei patins, amb un parell de decisions dels despatxos, amb conseqüències esportives. Primer amb la sanció al Reus, que li dona el primer partit del play-off al Calafell.
1: El comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha sancionat el Reus amb la pèrdua del primer partit dels quarts de final per alineació indeguda. Malgrat guanyar la pista del Calafell per 1-8, el Reus per això ja ha anunciat que recorreran la decisió.
0: I d'altra banda, acabem amb això, el comitè de competició ha donat la raó al Lloret també per alineació indeguda, en aquest cas del Mataró, i per tant aquesta modificació del resultat fa que el Lloret sigui qui pugi directament a l'hoquei Lliga Masculina.
1: Sí, els lloretencs superen amb els punts d'aquest partit al Manlleu, que ja havia celebrat de fet l'ascens, però que haurà de jugar el play-off, en aquest cas contra el Vilafranca. Té els horaris per aquesta eliminatòria, amb el primer partit a Manlleu el diumenge 31 de maig i la tornada a Vilafranca la setmana següent serà el 7 de juny.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, amb molt futbol i molt play-off. Alba, demà dissabte tindrem Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda que es podrà seguir l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació Masculina, la que enfrontarà la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés, i quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Perell, de la Peira.
0: Això serà demà dissabte. Diumenge tindrem promoció d'ascens a Segona Federació Masculina.
1: Exacte, el diumenge, volem dir, es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació Masculina. Al migdia, 1:45, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I ja a la tarda, a les 6, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports Hospitalet, amb un 0-2 d'avantatge per als escapolats.

0: Divendres 22 de maig, 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina, sisena final consecutiva que jugaran les blanes, que es tornen a enfrontar al que ja és un clàssic de futbol europeu en categoria femenina, a l'Olímpic de Lió, que ara dirigeix l'ex-blorana Jonathan Giraldez. L'actual entrenador del Barça, Pere Romeu, compareixerà aquesta tarda a 3:15 a la prèvia, acompanyat de la capitana Alexia Putellas i de la noruega, que juga a casa, Caroline Graham Hansen. Una de les que debuta en una final és la jove defensa Aisha Kam, la vallesana, que als seus 19 anys ha tingut una irrupció rapidíssima al primer equip blaugrana, amb el qual ja ha jugat molts partits importants aquesta temporada. L'escoltem en declaracions del club.
1: No m'imaginava que fos ja en plan la meva primera temporada al primer equip, que arribés ja en plan jugar a la final de la Copa, Supercopa, la Lliga i ara la Champions. És un somni i molt contenta.
0: Veurem si juga aquesta càmera, tenint en compte que Irene Paredes és dubte fins a última hora. I també podem escoltar en declaracions de TV3 l'actual entrenador del Lió, Jonathan Giraldez.
2: Jo li tinc molta estima al Barça. Al final, si estic aquí, és gràcies al Barça, no? I li desitjaré sempre el millor, excepte, no, la propera final contra nosaltres. Soc una persona molt competitiva, crec que és més anecdòtic, no? Tenia aquesta relació, jo sé que és normal a nivell mediàtic, però al final crec que la clau són les jugadores. Jo he crescut molt com a entrenador als Estats Units i aquí. El fet de tenir jugadores diferents fa que hagis d'afrontar els partits d'una manera diferent i hagis d'entrenar també d'una manera diferent. Jo he canviat coses.
0: Com deia, anava a les 6 de la tarda aquest Barça-Lió a l'Ullevål Stadion d'Oslo, que s'espera ple, amb unes 4.000 persones blaugranes que després es plaçen fins a la capital noruega per donar suport a l'equip, més enllà de l'afició local. I en categoria masculina, amb els 3 equips catalans de primera divisió tanquen la Lliga, el que s'hi juga més és el Girona, obligat a guanyar l'Ells per mantenir-se a primera, un dels partits més importants de la història recent del club. Fa una estona en parlava la prèvia l'entrenador del Girona, Michel.
3: El més important és la claritat que ha de tenir el jugador de com hem de fer les coses al camp, perquè és un partit de futbol, hem de jugar a futbol. I sobre això hem parlat molt, de futbol. I les coses que hi ha al nostre costat, al nostre voltant, no la podem controlar i hem de mirar al camp i al futbol i així serem capaços de donar la nostra millor versió. Penso que és una cosa que hem treballat molt aquesta setmana, pensar en futbol i en ser capaços de donar la nostra millor versió jugant al futbol.
0: Demà a les 9 aquest Girona Elx transcendental. D'altra banda, l'Espanyol ja està salvat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea. El conjunt pericut encara la temporada rebent a casa la Real Societat, que ja no s'hi juga res. Hauria de guanyar i esperar que Getafe, Rayo i València perdin per classificar-se per la Conference League. Aquesta tarda compareixerà Manolo González i ahir ho va fer un dels capitans, Edu Expósito.
4: Bueno, pues es que sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo, y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Edu Expósito, que va dir molt clarament que si fos per ell, Manolo González seguiria el curs vinent i també va elogiar la figura del nou director esportiu, Monchi, que serà presentat oficialment dimarts al migdia en una roda de premsa que mirem de seguir, evidentment, aquí a l'enjoc. I qui ja no s'hi juga res, demà en l'última jornada és el Barça, ja campió, i que juga al camp del València. També aquest migdia n'ha parlat a la prèvia Hansi Flick.
5: 100% motivated. 100% positive about these things. Okay, we know we have to play our best.
6: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és un objectiu. És un gran objectiu. I sí, anirem a per totes. Sí que potser altres clubs també volen assolir això, sí. Aquest és l'objectiu de guanyar la Lliga. Sempre és difícil guanyar aquesta competició, però és, esclar, un dels nostres objectius. I per què hauríem d'amagar-ho?
0: Flick, que parlava de guanyar la Lliga la temporada vinent. Seria la tercera consecutiva en els 3 anys de Flick a la banqueta. Demà a les 9 aquest València-Barça, a més de l'Espanyol Real Societat i d'aquest transcendental Girona-Elx. Més futbol. Demà a la tarda també acaba la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. De baix a dalt, el Nàstic depèn d'ell mateix per aconseguir una permanència que seria vital. Els granes, que tenen només un punt de descens de marge sobre el descens, juguen, de fet, al camp de l'Hèrcules, amb l'horari unificat a partir de 6:45 de la tarda. De reull miraran el partit del Sabadell, que visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarazona. Els arrequinats ja no tenen opcions de descens directe, l'Eldense és campió, però depenen d'ells mateixos per ser segons i, per tant, afrontar de la millor manera el play-off. I, finalment, l'Europa també depèn d'ell mateix per jugar un play-off que seria històric. Els escapulats reben a Can Dragó l'Ibiza, amb un punt de marge sobre el Cartagena i dos sobre l'Algesires, que són els dos equips que els podrien atrapar. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez.
7: Érem un equip que havíem d'estar per salvar-se i hem arribat a l'última jornada amb opcions d'entrar a play-off. I crec que és tot un èxit abans de jugar-lo ja, però tinc màxima concentració, tinc prudència, perquè sé que ja ho hem fet molt bé, però que no culmines i no aconsegueixes fins que guanyes el partit. Ens hi juguem moltíssim i tenim la sort de poder-lo jugar. Només espero el dissabte veure Can Dragó ple fins a la bola, amb la gent que ja sento a tot arreu que està endollada amb nosaltres i espero poder celebrar-ho després del partit com Déu mana.
0: Demà 6:45, aquesta última jornada de Primera Federació Masculina, que pot ser històrica. Diumenge coneixerem la final catalana del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina. Al migdia, Cornellà-Vilanova, amb avantatge d'un gol per al conjunt del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, també en directe a l'Enjoc TV, Badalona a l'Hospitalet, amb dos gols de marge, en aquest cas, per als badalonins. Mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
8: El centre d'esports L'Hospitalet es juga a continuar amb vida en la lluita per l'ascens al camp del Badalona. Serà una missió complicada, ja que haurà de remuntar el 0-2 en contra del partit d'anada. El vestidor riberenc és conscient que serà complicat guanyar per 3 gols de diferència, però confia com a mínim en forçar la pròrroga per tenir més opcions, ho explica l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
9: De portes a dins, tothom hi creu. Penso que és un partit trampa una mica, un 2-0, i al final, bueno, si fiquem un gol als primers minuts i aconseguim aquest repte de tenir-los en tensió amb ells també i això, sobretot confiar i demanem també a l'afició també i els que vinguin al camp que també ens ajudin.
8: Per fer-ho possible, l'Hospi està obligat a atacar però sense tornar-se boig, ja que encaixar un gol dificultaria encara més la gesta.
9: Hem d'anar així, al final no hi ha una altra manera de poder treure-ho. Després pues, hi haurà minipartits durant el partit, que també ho hem parlat, i al final pues, anar amb aquest pla i intentar pues, apretar en algun moment, descansar en un altre.
8: Pel partit de diumenge serà baixa segura Sergio Aguza per l'expulsió del partit d'anada. En canvi, el lateral Rubi serà dubte fins al darrer moment.
0: Gràcies, Andrés. I parlant de play-offs, demà comencen els play-offs d'ascens a Tercera Federació amb l'anada de les semifinals. A les 7 de la tarda jugarà el Prat Sant Mauro i abans de les 4:05 Rubí Poble de la Fumet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: La Pobla de Mafumet arrenca aquest dissabte el play-off d'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic s'enfronta al Rubí a les semifinals amb l'anada fora de casa. Els de Xavi Vilagut volen sortir a guanyar a Can Rosés per arribar amb avantatge a la tornada, tot i que són conscients de la dificultat del partit. Un dels capitans, Albert Querol, reconeix que el Rubí arriba en bon moment, però defensa que la Pobla també i que la regularitat de la temporada els marca el camí.
11: Bé, jo crec que arriben bé. Ells van entrar a l'última jornada, venen en bona dinàmica, però nosaltres ens centrem en el nostre joc, en saber el que hem de fer, i jo crec que arribem bé, també arribem en una bona dinàmica, en bona energia, l'equip està bé i jo crec que anirà bé.
10: S'esperen dos partits marcats per la igualtat. Ho són ja sempre la Lliga Elite i la prova està en els dos enfrontaments en Lliga entre Pobla i Rubí. 0-0 a la Pobla a la jornada 3 i 0-1 pels pobletans a Can Rosés fa menys de 4 mesos. El duel d'aquest dissabte arrencarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma a la xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent a partir de les 7 a la Pobla.
0: Gràcies, Adrià. En handbol, avui mateix es juga en horari unificat la penúltima jornada de Lliga Sobal. El Barça ja és campió, en ple de victòries, però el partit d'avui contra el Torre la Vega és especial perquè serà el comiat del Palau de tres jugadors que ja han confirmat que deixen el club Barcelona el 30 de juny. Antonio Bazán, Emil Nielsen i Domen Makuch. Últim partit de la temporada a casa per al Barça, que en cas de guanyar afavoriria de retruc al Granollers, que lluita per la segona plaça, un dels rivals d'aquest Torre la Vega, l'altre, el d'avui, el Bidasoa d'Irun, en un partit que els ballesans jugaran a Terres Basques a les 9. També avui, escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Rama.
12: És un partit que tothom vol jugar. T'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular, i penso i espero que sigui un gran partit. I serà, evidentment, un partit molt difícil, molt complicat, però amb la màxima il·lusió doncs, de que el resultat i el que ens espera després d'una possible victòria doncs és algo molt gran. Així que amb tota la il·lusió del món i amb moltíssimes ganes de jugar aquest partit.
0: Avui a les 9 aquest Bidasoa Dirun Granollers i també el Barça Torrelavega, i encara anant vol aquest cap de setmana es disputen algunes fases d'ascens amb equips catalans implicats, per exemple les fases d'ascens de la primera estatal masculina amb dos catalans que fan d'anfitrions, el Sant Martí Adrianenc i el Garbí de Palafrugell, i també arrenquen avui les fases d'ascens de la plata femenina amb dos catalans també, un d'ells l'embol Sant Cugat, que ja és de Renteria, al País Basc. Cugat Media, Mireia Puente, bon dia.
13: Bon dia, Martí. El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés. Dissabte, a 7:45 del vespre, s'enfronten al conjunt anfitrió l'Ereinsa, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de Lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
14: Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són un rival fort a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
13: Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Ereinsa Vitec i l'RK, campions del grup basc i navarrès respectivament, com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
0: Gràcies, Mireia. També juga avui l'ascens de plata, en aquest cas, aquest cap de setmana, a Tarazona, a l'Aragó, al Joventut Handbol Mataró. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
15: El camí de retorn a la divisió de plata comença pel Club Joventut Handbol Mataró Femení. Aquest divendres, a les 6 de la tarda, arrenquen els play-offs que es disputarà de manera íntegra a Tarazona, a l'Aragó. El primer duel serà contra la Fundació Unicaja Costa del Sol Màlaga. Es preveu un enfrontament molt igualat, tenint en compte la superioritat que han demostrat tots dos conjunts a les seves respectives lligues. Escoltem David Verdugo, entrenador del Club Joventut Handbol Mataró.
16: Hay ese pequeño, ¿no? Una pequeña duda en cuanto a que al ser un equipo B, digamos, durante todo el año no han contado con jugadoras juveniles, que sí que están inscritas en el primer equipo, que ha sido subcampeón de liga este año. Entonces, bueno, yo las haremos el vídeo en base a lo que tenemos, que es el conjunto senior, pero puede ser que tengamos alguna sorpresita con alguna jugadora andaluza que ha jugado el campeonato de España con la selección. Sobre todo que los partidos que han perdido fueron como a principio de temporada. Al principio de temporada perdieron dos y empataron uno, creo que fue, y luego ya tienen una racha, no recuerdo si son de 12 o 14 partidos seguidos ganados. O sea que estarán plenas de confianza.
15: El primer escull de les mataronines per pujar a categoria s'ha de derrotar en el global al Costa del Sol Màlaga a doble partit. En cas de superar-les, divendres es jugaria a l'ascens, a un sol enfrontament contra l'Alcúdia, el Balonmano Ardoy o el Tarazona, l'equip anfitrió.
0: Gràcies, Guillem. I en voleibol tenim en joc des d'ahir, ja en parlàvem, les fases d'ascens a la primera nacional femenina, amb dos equips catalans. Un d'ells és l'anfitrió, el Cèbol Torredembarra, que va arrencar amb victòria i derrota ahir. I, a més, hi ha el Sant Cugat C, que ho té, de fet, millor per pujar. Per explicar-vos com han anat els partits i com estan anant, de fet, els partits d'avui, anem cap al pavelló municipal Sant Jordi. No tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
17: Bon dia de nou. Doncs continua disputant-se el partit entre el Cèbol Torredembarra i el Salesians Elx, corresponent a aquesta fase d'ascens a primera nacional de vòlei. Ara mateix les torrenques estan per davant en el marcador per 2-16-1 després d'un brillant tercer parcial en què s'han imposat per 25-9 al conjunt alacantí. Està en joc, de fet, ja el quart parcial amb un 10-9 a favor també de les torrenques, molt igualat aquest parcial, que és molt important perquè en cas d'imposar-se el Cèbol Torredembarra sumaria els 3 punts, una qüestió que pot ser vital de cara a aquesta classificació per a les semifinals. I, per cert, qui segur que estarà allà a les semifinals és el Sant Cugat C, l'altre representant català, fa uns minuts ha acabat el Ciutadella-Santomera amb victòria per a les primeres per 3-16-0. Això permet a les santcugatenques assegurar-se de manera matemàtica com a mínim la segona posició del grup B, independentment del resultat del partit d'aquesta tarda contra el Pamés de Teruel.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents d'aquest resultat final, quan acabi aquest programa, evidentment, del Torredembarra, sobretot, que guanya, com dèiem, 2-16-1 contra els salesians d'Elx. I en waterpolo ja tenim un finalista de Lliga a la Divisió Nord femenina, el Sant Andreu, que hi va tornar a guanyar el Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
18: El Sant Andreu es classifica per la final de la Lliga després d'eliminar els penals al Club Natació Terrassa en un partit amb dues protagonistes. Una, Pili Penya, que deixa el waterpolo en actiu després de molts anys de professional i 7 anys en el Club Natació Terrassa. I l'altra, la tanda de penals, Martina Terré, que en les seves aturades va donar el bitllet a l'equip de Javi Aznar. Un partit que va començar molt de cara per les andreuenques amb un 0-2 al marcador, però va empatar amb gols de Júlia Vilaseca i Martina Fernández al conjunt de Xavi Pérez. L'MVP del partit d'Alice Williams posava per davant novament al marcador, però Paula Prats, Zeguedi i Irene Casado donaven el que necessitava el Terrassa per empatar a 7 gols. Un conjunt agarenc que va tenir l'oportunitat d'aconseguir el gol de la victòria amb una jugada de Pili Penya que s'estavellava la creueta. A la tanda de penals, Martina Terré va ser protagonista i va classificar amb les seves aturades el conjunt de Javi Aznar. Pili Penya s'acomiada del waterpolo després d'una carrera molt i molt intensa amb Jocs Olímpics, medalles olímpiques, títols i també sent un referent per les jugadores del primer equip i també per les jugadores de la base.
0: Gràcies, Miqui. I avui juga el segon partit de la SEM entre Sabadell i Mataró. Primer matchball per a les maresmenques que es van endur el primer enfrontament. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
19: Bon dia. Les de David Palma estan obligades a guanyar l'assolim Mataró a Can Llong per evitar l'eliminació i forçar d'aquesta manera el tercer partit de les semifinals de la Divisió d'Honor Femenina. Tot plegat 48 hores després de la dura derrota a la Joan Serra, en què van encaixar un parcial de 9-0 a la segona meitat. La neerlandesa Simone van de Kratz aposta per passar pàgina ràpidament aquesta desfeta.
20: Para partido es un partido nuevo. So, tenemos un nueva opción y y hablamos ahora que podemos mejorar en 2 días y 2 partidos más.
19: A la final ja espera el Sant Andreu, que ahir va haver de recórrer els penals per superar el Terrassa a domicili en l'últim partit de la carrera de l'ex del club Pili Penya. A les 8 arrenca aquest segon Sabadell-Mataró a Can Llong i, si fos necessari el tercer, la sèrie tornaria diumenge a la 1 a Terres Maresmenques.
0: Gràcies, Pau. I per part del Mataró, la prèvia és de Mataró Ràdio. Guillem Llimona.
15: L'assolim Centenació Mataró arriba al segon partit del play-off pel títol de la Divisió d'Honor amb una victòria d'avantatge respecte al Centenació Sabadell. Avui a les 8 del vespre, Can Llong acull el que podria ser l'enfrontament que doni el passe a la final a les mataronines. L'equip de Dani Ballart va fer la feina dijous, superant a casa les sabadellenques per 13-6. Un duel molt treballat que es va cantar gràcies a un contundent tercer parcial de 6-0 a favor de les de Mataró. Una superioritat que Ballart adverteix que no servirà res si no es guanya aquest divendres. L'objectiu de l'equip és tendenciar l'eliminatòria avui mateix i evitar el tercer partit.
21: Fer un reset absolut, ens hem d'oblidar de tot el que ha succeït avui. A la tarda farem vídeo, analitzarem les coses que encara podem millorar del partit que acabem de celebrar i sobretot amb aquesta idea de que tot el que s'ha fet fins ara no té cap sentit en recordar-se'n, perquè igual que com el Roma les vam guanyar d'aquí de 4 i el discurs era el mateix, hem d'anar a guanyar el partit allà a casa d'elles, divendres hem d'anar a guanyar allà, que és el que serveix al playoff.
15: Aquesta temporada, tots els equips s'han enfrontat en 6 ocasions. D'aquestes, 4 s'han decantat a favor del Mataró. A la que serà la 7a vegada, la Solima haurà de fer front no només a un conjunt que tindrà ganes de revenja, sinó un Can Llong ple a vessar que afegiran encara més pressió a les mataronines.
0: Gràcies, Guillem. I abans d'acabar, avui arrenquen les semifinals de la Nacional Femenina d'Hockey Patins amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Girona i el Caldes. Ràdio Caldes, Areix Marí.
1: Aquesta nit comença el somni de les jugadores del primer equip femení del Club Hoquei Caldes, que després de 2 anys de lluitar per mantenir la categoria, aquest any han fet un gran senyal davant per consolidar el projecte i plantar-se de cara amb la possibilitat d'ascens a la màxima categoria. Aquesta temporada les calderines han classificat per la Copa Generalitat i han acabat entre les 6 primeres de Lliga i, per tant, tenen totes les ganes i més d'afrontar aquest repte tan il·lusionant com majúscul. Així ha explicat l'entrenador del Reca, Muriel Sapinya, com afrontarà l'equip al partit d'aquest vespre contra el Girona.
2: Sabem que és una pista complicada, ens coneixen, les jugadores venen molt motivades, molt il·lusionades, amb moltes ganes de començar. Hem preparat bé les situacions i penso que al final les possibilitats hi són, no? Per mi serà molt important la gestió de les emocions que puguem tindre, la confiança i la seguretat amb la qual puguem afrontar aquest partit. Sabem que el públic apretarà i, donades les circumstàncies, el plantejament del partit el tenim clar i esperem que tot surti bé.
1: El duel d'aquesta nit serà a la capital gironina i començarà a les 9, mentre que el segon dels 3 partits de semifinals serà dissabte vinent al pavelló de la Torre Roja de Caldes.
22: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, one,
0: Gràcies a Aleix. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Ascensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la 5a edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.
3: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra van dur ahir una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents van entrar a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicili que va dur a terme la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Demà, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira de Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. Avui, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes, els nadons podran descobrir i sentir el cos, una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es podran fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments dels centres de Caldes. I acabem el temps, al igual que ahir, avui tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: El Triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
3: Copa, Lliga i Champions.
4: Molt bones, benvinguts i benvingudes. Som l'Aina, l'Aleix, el Roc i el José i tornem a ser aquí amb una nova edició del Triplet.
5: Mare meva, quina llista més llarga de persones.
4: I avui, a més, tots en persona, perquè l'Aina ha decidit venir a visitar-nos per sorpresa.
6: Això és així, he fet una sorpresa molt, molt grata a la meva família. Bueno, suposo, espero. Tinc proves, vídeos de molt contents rebent-me, home.
5: Sí. Ha hagut de documentar per poder-se autoproclamar com a sorpresa grata.
6: Sorpresa grata.
4: Ho hem dissimulat bé, bueno, aquí estem. Tu què tal, José?
7: Muy bien, gracias.
6: Sí, ¿no? Avui comentarem el perquè.
4: Moltíssim a comentar.
5: Explica el rock que tenim a comentar, fes un resumet.
4: Bueno, avui parlarem de moltíssimes coses, de la salvada del descens, no sé si es pot dir així, no? La permanència queda millor, del Caldes amb una gran victòria aquest passat cap de setmana a la penúltima jornada de Lliga. També parlarem de la Lliga, que està molt apretada per la part de baix. També parlarem de la situació actual del Madrid.
6: La part de dalt no està apretada, no, però ja està apretada, no, en un altre sentit.
4: Sí. L'opinió d'un madridista a la situació del Madrid.
7: Ha habido hòsties per la part d'arriba, eh?
6: Sí, exacte.
4: Bastantes. I, bueno, poca cosa més. Bueno, i de la Lligueta.
6: Sí, la Lligueta sempre. Que... Sí.
5: I tu ens parlaràs d'alguna cosa o no?
4: Jo també us parlaré d'alguna cosa.
6: Ja ho ha dit. Sí,
4: la part de baix de la Lliga, la que no es peguen.
6: Home, la que no es peguen, de moment.
4: Exacte.
5: Per tant, moltíssimes coses a dir, anem ràpidament per fi a una Lligueta.
6: Comencem la Lligueta presencial. Sí. Molt bones, benvinguts i benvingudes. Això és la lligueta. Hòstia, no sé. Ja... Mira, jo vaig a dir el que ha passat.
4: Hòstia, ja...
6: Que, com que estic aquí d'imprevist a casa, o sigui, a casa a Catalunya, no estic acostumada a fer el programa sense ordinador, no tinc ordinador, i llavors no he pogut preparar-ho bé. Però què passa? Que la introducció ja... només fa 2 anys que la faig i no me la sé.
5: Saps què passa? Que
4: fa tres.
6: La lligueta de la setmana, donem el tret de sortida.
5: La
6: lligueta de la setmana per començar amb la millor part del programa, o alguna cosa així.
5: Era així, bueno.
6: Comencem la lligueta de la setmana per donar el tret de sortida amb la millor part del programa.
4: Ole, ha gustat, eh?
6: Ara sí. Vinga, teníem per repassar 3 partits per començar forts, el Barça-Madrid. Un partit que va arribar amb un ambient ben enrarit després dels drames del vestuari blanc. Situació que el Barça podia aprofitar per sentenciar la Lliga si empatava o guanyava al Camp Nou, i així va ser. Rashford va obrir la llauna ben d'hora amb un golaç de falta.
5: Increïble.
6: I el segon del partit també va ser al cap de 10 minuts, molt ràpid, després d'una bona jugada de col·lectiva i gran assistència d'Olmo a Ferran Torres, Ferran Goles, que li anomeno jo, que us agrada molt, que també assistència brutal, vull dir, van ser 2 golaços. Jo em vaig emocionar, vaig pensar que hi hauria així més gols durant el partit, però no. La resta del partit va ser una mica així... Va ser modest per part del Madrid. Per mi, jo no vaig pensar que fessin un mal partit, tampoc.
4: Home, a veure...
6: No, sí, va ser un mal partit.
5: El del Madrid, dius?
6: Però...
5: Que estàs de broma?
4: És que no va ser, per mi no va ser un partit del Madrid.
7: No vino.
4: O sigui, no van fer res.
6: Però bueno, en plan, no va ser una golejada.
4: No, perquè el Barça no va voler.
6: Hi havia gent del Barça.
4: Va ser molt prudent.
6: Sí, el Barça
4: no volia...
6: va tenir la pilota a la segona part. És veritat,
5: el Barça, això. Jo he sentit diverses opinions sobre aquesta actitud del Barça, que va ser una mena d'actitud de... Va semblar com de perdonar-li la vida al Madrid, no? De dir, bueno,
6: la segona part, sí.
5: Ja està, bueno, ja està. No passa res, 2 gols, ja tenim la Lliga... No anem a fer-li mal, i em perdó aquí al nostre president José, jo, donat que era un moment històric,
6: total,
5: la primera vegada que guanyes era per fotre un 5-0 i marxar, que recordes això durant molt temps.
6: Totalment.
5: I jo no entenc què va passar amb aquest Barça.
6: Sí.
4: Bueno.
7: Totalmente, yo creo que fue como un respeto de decir, bueno, estáis tan mal que hoy os vamos a perdonar.
6: Fa esta pena, ¿no? Sí, en plan, ens feu esta pena. Ja, és veritat.
5: Cosa
6: sí, sí.
5: Que... jo sóc una persona que a vegades em surt aquesta faceta molt cristiana de la compassió, però en aquest cas no la vaig tenir. Jo volia fotre-li.
6: Sí, feia una mica de ràbia veure que no anaven a fer tants gols, com altres vegades dius al Barça, hem reclamat que vulguis tenir, que tinguis la pilota i en lloc d'anar a fer tants gols, i ara que potser anava bé, doncs no ho fas.
5: Bueno. Home, per mi masses aplaudiments per passes enrere al minut 50, dius, home, per favor, sí, estem al minut 50, anem des de 0, tira una miqueta, dius, sí, és que...
6: Sí, sí que és veritat.
5: Bueno.
6: Bueno, va haver alguna ocasió de fer el tercer, però no es va aconseguir. Al final, doncs, va acabar 2-0 amb el 2-0 el marcador. Resultat, doncs, que va donar el títol de Lliga al Barça per primera vegada de la història en un partit contra el Madrid, al Camp Nou, bastant xulo. Bastant xulo, la veritat.
5: I vull dir, jo, com que no entrarem més en aquest partit, vull posar aquí el punt de... Que bo que és Rashford. Ai, sí, com l'estimo. Quin golaç.
6: Doncs, escolta,
5: és un golaç. Marcar-li això a Courtois és molt difícil.
6: Va ser un golaç.
5: No s'ha parlat.
6: A mi ja em vaig començar a plantejar això de l'any que ve, no? Que es deia que no l'anaven a comprar, no? I llavors va fer aquest gol i et planteges una mica què, no? Perquè pel preu que...
5: Bueno, el problema és el preu del Rashford. Sí. Com que ve d'on ve, et voldran clavar 40 milions i
6: tens
5: 40 milions
6: compra,
5: igual.
6: No?
4: Són 30.
6: 30,
5: diuen?
6: Sí, exacte.
5: Però... Per 30 el fitxaves tu, José?
7: Bueno, és un jugador que en la segona volta jo crec que ha estat molt bé. Li ha dado mucho al Barça.
6: És que els números no són gens dolents, eh?
4: No, si ho ha fet bé, però és això, que la segona volta ho ha fet molt bé, però la primera...
5: És diferent.
4: Si hem de comprar el Rashford de la primera tornada, la primera volta ni de conya. Llavors, clar, a mi em fa por.
6: Per ser titular.
5: Bueno, però és
4: home,
5: això
7: Jo és un suplente de garanties.
6: Sí, això sí, això
7: passa
6: sí.
7: Que, claro, gastar 30 milions en un suplente...
4: Clar, jo no crec que n'estem per això encara.
6: Estem millor, però no tant, no?
4: Exacte.
5: Depèn de qui vulguem fitxar de titular.
6: Bastant tu, no millor, diu el Monter. El Monter i jo, a vegades, són comentaris que té unes ganes de seure aquí a criticar.
5: Sí, sí. Jo, si no, fitxaria el quart davanter del Madrid, no?
6: El quart davanter del Madrid. És que aquest és l'altre. És espectacular. És que jo cada dia em llevo i veig cada dia el que ha passat al Madrid i és com, uau.
7: Ha sido una semana esperpèntica.
6: Continuació de l'espectacle.
7: Entre lo de la... salida de rueda de prensa de Florentino, la rueda de prensa de ayer.
5: Tranquils, que hi haurà temps de parlar del Madrid.
6: Vaig ràpidament, va acabar 2-0 i això ens dona un punt a tothom. Ningú va pensar del resultat, però vam dir que guanyaria el Barça. Després vam fer porra pel Tottenham Leeds, un enfrontament clau pel Tottenham per intentar sortir del descens, que va estar ple de polèmica amb alguns possibles penals en fora de joc, etc, i jugades així com una mica tenses, però va ser un partit força gos en què la primera part no hi va haver... estic al mòbil massa a prop, opina l'iPhone.
4: És que és el meu mòbil i tinc...
6: La primera part no hi va haver gols i posteriorment els locals es van avançar als 5 minuts de la segona amb un bon xut després d'un córner. A partir d'aquí el Leeds sí que és veritat que va apretar i va aconseguir fer el gol de l'empat amb un penalti assenyalat al minut 70 i el resultat ja no es va moure, van quedar 1-1, tot i que el temps d'afegir va ser de 13 minuts perquè va ser un partit amb moltes revisions, etc. I al final van quedar 1-1. El Tottenham no està en zona de descens ara, però no sé si està el primer salvat ara mateix, o sigui que estan tensos.
4: Sí, estan allà mateix.
5: El Tottenham, permeteu-me dir que és com el Sevilla, és un equip massa gran per baixar.
6: Que fort,
5: i sembla que no està escrit que baixi.
6: Jo crec que no baixaran.
5: Igual que el Sevilla, per mi. Són equips que...
4: No, el Sevilla, de fet, matemàticament ja ho té molt difícil, baixar.
5: Sí, però gràcies a aquesta victòria que comentàvem ara fora, José, que van ser contra l'Espanyol, que va ser una victòria de...
6: Tremenda.
5: 83-89.
7: Sí. Creo que el Sevilla, con el resultado de ayer del Girona, ya está salvado, creo.
6: Es que el Girona
4: no, matemàticament no, perquè estan a 43 i el descens està a 39.
6: Avui parlarem,
4: i queden dos partits, però... O sigui,
7: teoria, muy...
4: puntuant un empat ja quasi, sí... I ha de guanyar tothom de baix, és difícil, ja.
6: Bueno, la situació és de tensa.
5: En qualsevol cas, ningú va apostar per l'empat, oi?
6: El Roc va dir 1-1 i ha fet 3
5: punts.
4: Sí, la tira és a ningú. Jo soc molt bo.
5: El Madrid, què hem fet?
6: El Madrid té tots un punt. Ah. I llavors, per últim, Lazio Inter, final de la Copa d'Itàlia. Feia menys d'una setmana que els dos equips s'havien enfrontat també a la Sèrie A, en victòria de l'Inter amb una expulsió de la Lazio. I el partit de la Copa doncs, també va continuar una mica en la línia. L'Inter va ser molt superior a la primera part i això es va traduir en dos gols que en realitat es van decidir per jugades super poc atractives, direm. Al minut 14 la Lazio va fer un gol en pròpia sortint d'un corna, que no remata el de l'Inter però remata el de la Lazio, gol. I després el 2-0 arriba amb una conducció enrere del lateral que es fot un liu i li roba la pilota Dumfries, espectacular, que es decideixi una final així. Res, van fer el segon i després la Lazio va apretar la segona part però no va poder marcar, així que l'Inter va guanyar la Copa d'Itàlia amb un 2-0 al marcador i
5: eren molt favorits per això,
6: un punt a tots, sí, perquè la Lazio no ha acabat gairebé la temporada.
5: No. Per tant, un punt a cadascú.
6: A
5: mi em sap greu perquè aquests 3 punts crec que donaran bastant el Roc la victòria.
6: El Roc
4: ja estava molt per sobre o bastant,
6: porta ara amb els 5 punts que ha aconseguit 78. Tu estàs a 10, a 68, i jo estic a 13. Vull dir, si sumo els punts del José, pues em poso una mica més a prop.
7: Sí.
4: Home, si de fer els punts del José, em superes just.
6: Sí.
7: Deberies de sumar-los.
6: Sí, el sumaré.
4: M'agrada.
5: Soc una mica com el Madrid, no? A 10 punts del líder.
4: Bueno, estic bé, la verdad.
6: Fins aquí la lligueta.
4: Canvia la meva segona lligueta de la història.
6: Camí, sí.
4: M'agrada.
6: Ho estàs fent molt bé.
4: Gràcies.
5: Sí, s'ha de reconèixer que has apretat. Jo semblava que t'aconseguia pillar, però al final no sembla. Bueno, doncs passem a la meva secció, que aquesta vegada no serà futbol de carrer. Faré una mica d'aquí de show. Així que, si us plau, Monter, tira'm. Doncs avui, com escolteu, aquesta és la sintonia de la secció del Roc, perquè ens hem fet un intercanvi estratègic aquí.
4: M'ha robat.
5: I avui faré jo l'entrevista del dia, José, perquè a més a més hi ha molts temes a parlar, com hem mig comentat al principi, tenim molts temes a parlar, no només amb l'entrenador d'alcaldes, sinó amb el nostre madridista de confiança, el nostre mèdic de confiança. Tenim molts temes de tractar i, evidentment, hi ha aquesta pàgina que es pot obrir i que... Tenim dos temes, sobretot, no? Primer, sobre futbol local, evidentment, i anem a parlar d'alcaldes, perquè ho comentava abans de venir. Alcaldes, fem el repàs aquest de les últimes jornades. L'última vegada que vas venir aquí estàvem com a 600, si no m'equivoco, de Lliga, i jugar contra Premià, era?
7: Contra Lloret.
5: Contra Lloret, exacte, contra Premià Estavall, exacte, contra Lloret. I era un partit a casa, que bueno, no, allà, Lloret.
7: No, a casa.
5: A casa, i que si es guanyava hi havia fins i tot les possibilitats de plantejar-se de pujar a Lliga Elit i tal. I I vam marxar amb aquest gust de boca de dir, vinga, va, que fins i tot podem fer alguna cosa encara més gran. I a les últimes es va perdre contra el Lloret, i les últimes i les següents jornades van ser quatre derrotes seguides i un empat contra el Can Gibert, que ens ha deixat, bueno, pues, mantenint la respiració i aconseguint la salvació a dues jornades del final de la temporada, gràcies a Déu per el que vam aconseguir guanyar contra Tossa la jornada passada. Per tant, la primera pregunta és, evidentment, tu t'esperaves, o fins a quin punt, quan es va perdre contra el Lloret, vas dir encara patirem? Nosaltres ho hem anat parlant, però explica't.
7: No, totalmente lo contrario. El partido de Lloret era un partido clave para nuestras aspiraciones a poder luchar por la promoción o incluso por el título, porque nos poníamos a un punto del tercero en aquel momento, si ganábamos. Pero fue perder ese partido y psicológicamente fue un palo fuerte, porque bueno, al final veníamos de una dinámica muy buena, prácticamente no habíamos perdido en toda la segunda vuelta, llevábamos 9 jornadas sin perder, con 7 victorias y dos empates, y bueno, cuando se pierde el partido, pues sí que moralmente nos dio un golpe, pero no pensábamos que después nos iba a costar tanto levantarnos, y la verdad es que, pues bueno, hemos estado 3 partidos después de Lloret muy flojos, donde no hemos estado a la altura de lo competitivo que hemos estado, sobre todo en la segunda vuelta, incluso en la primera. Y bueno, y al final, pues la semana pasada contra Tossa, que era uno de los rivales también más difíciles que teníamos en el calendario hasta el final de liga, porque ellos estaban jugando también la promoción de ascenso, pues salió el mejor partido del último mes, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final ha sido, entre comillas, justo con nosotros la liga, ¿no? Porque yo creo que no era para haber sufrido tanto. Pero futbolísticamente el equipo ha hecho buen fútbol. Hemos tenido durante el año, pues bueno, esas casuísticas de lesiones graves que nos han mermado mucho.
5: Això ho comentàvem, no? I un dels factors potser més heu notat a nivell extraesportiu, potser, si se li pot dir així, és el tema de les lesions, d'una falta de reserves.
7: Sí, la verdad es que, bueno, hemos pecado de tener una plantilla corta. No pensábamos, evidentemente, que íbamos a tener estas lesiones, pero el hecho de tener una plantilla corta, pues con estas lesiones mermó mucho al equipo. Aparte fueron lesiones muy graves y de jugadores muy importantes. Prácticamente eran 3 jugadores que en situación normal eran titulares en el equipo. Y el equipo, pues, bueno, lo ha notado mucho, sobre todo en la primera vuelta. De hecho, la primera vuelta ha sido, en 25 años, ha sido la peor primera vuelta que he hecho como entrenador. Hicimos 13 puntos. En cambio, una vez que recuperamos a estos jugadores y con algunos movimientos que hicimos también, con algunas incorporaciones, pues el equipo ha demostrado que era un equipo fiable y era un equipo competitivo como para haber luchado por algo más. De hecho, mañana, cuando acabe la jornada, podremos mirar los puntos que hemos hecho nosotros y estamos en puntos de ascenso. Yo creo que habremos sido el primero o el segundo equipo de la segunda vuelta.
5: Clar, és que a la segona volta, jo comentava, en aquests 9 partits sense guanyar, dels quals 7 van ser victòries, no és que estàvem empatant, 7 van ser victòries, es va fer la ratxa més llarga de partits sense 7.

0: Correcte.
1: I dit això, deixa'm fer-te una pregunta una mica punxant allà. L'any que ve, Alcaldes es manté a Primera Catalana. Podrem tenir-te a tu com a entrenador? Ens ho estem pensant? Hi haurà algun debat?
2: Pues yo creo que la semana que viene se podrá saber.
1: La semana que viene sabrem això?
2: Sí, hay buenas perspectivas por parte del club, por parte mía, entonces yo creo que la semana que viene...
1: Quan tanquem amb el sopar a Figueres, no? Ja...
2: Sí.
1: Ja ho tindrem. Molt bé, doncs passem de pàgina, passem de xip i anem a parlar del tema també que els meus germans els interpel·la encara més, que és el tema de... Primer anem a la part de dalt de la classificació, perdó, perquè el Roc ens parlarà de la part de la sota. I és que, bueno, el Madrid ha perdut la Lliga contra el Barça per primera vegada en la història. Ja n'he dit que el Barça ha guanyat la Lliga contra el Madrid. I com comentava abans, no? Ja hem dit una mica el que ens va semblar el partit. Ara jo vull que, germans, primer de tot, em digueu, des de la perspectiva del Barça, com valoreu aquesta temporada? Perquè crec que hi ha hagut aquest, ho parlàvem també ara venint, no? Hi ha hagut aquesta cosa de dir, el Barça ha fet una temporada bé, vale? Hem guanyat la Lliga, tal, però hem guanyat un títol de 3 i ja...
0: Hem guanyat 2 de 4.
3: És veritat, això.
0: A veure, la Supercopa és un títol menor, però vam guanyar el Madrid.
1: Doncs 2 de 4, llavors... vosaltres creieu que aquesta temporada del Barça és una temporada digna de fer una gran celebració o és una temporada de dir, bueno, endavant, jo ho dic després, I molt després tu també, José, pues evidentment.
3: Que no, primer,
0: no, jo crec que ha sigut, és una temporada digna de celebrar-la, sí, perquè tampoc podem estar celebrant només quan guanyem aquí tot, però tampoc és una temporada perfecta, ni molt menys. Però sí, o sigui, al final no cal celebrar només quan ho guanyis tot, perquè si no, clar, saps? Jo crec que és una temporada en què pues, s'ha perdut el que s'ha perdut, però també hem jugat bé, tal... Sí, sí, està bé.
1: Haguessis clar. Tirat més focs artificials contra el Madrid?
0: Com que... Ah, després de la victòria? No, sí. No, els focs artificials no, però... Hagués celebrat de més forma, sí, hagués fet més coses.
1: Igual va ser una celebració una mica lleu per tu, o sigui, tu creus que s'havia celebrat fort, eh?
0: Sí, jo, és que això, a mi m'hagués agradat molt...
3: celebrar-ho amb un 5-0.
0: No, sí, això també. Després podem parlar d'això de la compassió del Barça. Però m'hagués agradat molt després del partit, això suposo que el tema Camp Nou és com massa professional per fer-ho, però invasió del camp, saps? Com quan els equips pugen.
3: El Camp Nou amb les obres, que està a la meitat de les obres.
1: Jo també ho he fet. Això al final
3: crec que no deu ser fàcil, eh? Crec que deuria haver bastanta...
0: Quan els equips pugen de categoria és com una tradició pràcticament que els aficionats salten al camp i la seguretat...
3: Estan
0: saltant i és com típica tradició que potser no passa sempre, però joder, guanyes una lliga a casa, o sigui, a casa teva contra el Madrid
1: de fet,
0: doncs, estaria bé, no sé, això m'hauria agradat a mi.
1: De fet, he de dir que ens ho van passar els nostres pares, crec que el Jimmy Jam, el famós Jimmy Jam va saltar,
0: Ai, no, i ho van amagar per la tele, no, suposo.
1: No, va saltar i mentre estaven celebrant allà, el tio estava allà.
3: Va agafar el títol, es va fer una foto amb la lliga com si fos una persona random de les famílies.
1: Quan van entrar amb les famílies, ell va entrar i
3: es va colar de la seva manera.
0: Que també, en aquell moment també està com permès que hi hagi com famosos, com influencers
3: famílies,
0: et fiques tu allà i no saben si ets el tiet d'algú, un random que han convidat aquí, o sigui...
1: Per tant, segurament si s'haguéssim anat al camp ningú
3: però aquest tio sap les seves maneres de fer-ho, que és el que deia a l'entrevista, en plan, bueno, jo no diré com vaig entrar, però no va saltar, en plan, una persona random que ha saltat la valla, suposo.
0: Jo crec que si la gent hagués volgut invadir, no s'hagués pogut perquè està ben controlat.
3: Clar,
0: i hi ha com molta seguretat al seu Camp Nou,
3: junt,
0: però,
3: sí, però...
0: m'hagués agradat.
1: Aina, temporada del Barça.
3: Per mi ha estat una bona temporada. Vull dir, no està mal. En el moment que has guanyat la Lliga, vull dir, la Lliga... Ara, quants equips hi ha? No sé.
0: 20.
3: Clar, hi ha 19 que l'han perdut, saps? Tu l'has guanyat. Hi ha uns que estan lluitant per descens. Vull dir, és difícil guanyar la Lliga, s'ha de celebrar.
1: Sí, és la, al final és la competició
3: clarament,
1: més regular.
3: Jo crec que és important guanyar-la i penso que sí que s'ha de celebrar. Ara, evidentment, no has guanyat tot ni has fet una temporada perfecta perquè hi ha dos títols que has perdut, diguéssim, bueno, que no has guanyat en realitat. Però sí que crec que és una bona temporada, no penso que s'hagi llegit de treure importància, la veritat, crec que hi ha hagut lligues pitjors, diguéssim, en plan, per mi la famosa lliga de l'1-0 amb el Xavi d'entrenador, diguéssim que la vaig sentir menys meritori en el sentit de com a culers també ens agrada això de jugar bé i tal. Sí que sento que el Barça ha jugat bé, vull dir que potser hi ha coses que no ens agraden, però que jolín, que a mi sí que jo crec que sí que s'ha de celebrar i no crec que se li hagi de treure mèrits. Sí. Ara, que s'ha d'anar per més coses l'any que ve, Sí, però també tinc la sensació que els jugadors això volen, sí, saps?
0: Home, ho saben.
3: Llavors jo crec que sí que s'ha de donar valor.
1: José, valora'ns la Liga, bueno, Roc.
2: Yo creo que...
1: La Liga del Barça, en aquest
2: no,
1: cas.
2: No, la Liga del Barça, a ver, ha sido muy buena. Al final, 90 y pico puntos que van a sacar, 30 puntos al cuarto... El problema
1: al
2: es
1: al cuart que és l'Atlètic, vale, de Madrid.
3: Entonces, es que,
2: yo creo que la autocrítica que tiene que hacer el Barça es eso, ¿no? ¿Por qué no ha llegado a la final o semifinal de Champions que te ha eliminado el cuarto, que le sacas 30 puntos? Esa tiene que ser la autocrítica y la... Y yo creo que, digamos, el punto más negativo del año del Barça. Porque yo creo que Madrid y Barça se tienen que obligar a Liga y Champions.
3: Incluso la Copa del Rey.
1: Clar, però per tant...
3: Que també l'Atlético...
1: Sí, bueno, sí, que també ens la va treure, però...
3: Sí, l'Atlético sí que és veritat que ho va posar tot allà perquè es va veure amunt la possibilitat d'un títol molt a prop i tu potser estaves jugant a més bandes, diguéssim.
0: Home, a totes les bandes.
3: Exacte, però
0: bandes.
3: Igualment, inclús això, perquè estàs veient que l'Atlético, que després ha quedat a 30 punts a tota la Lliga, té dos títols que dius, hòstia, fa ràbia, saps de pensar-ho?
1: Sí, jo tinc la sensació que fa uns anys la mentalitat del Barça no és... tant Lliga Champions com és la del Madrid. El Madrid sempre ha tingut mentalitat Lliga Champions. El Barça se li ha resistit més a Champions últimament i crec que la nostra mentalitat és títols, en plural, i ja està. De alguna manera, la Champions... jo tinc la sensació que com a culers ens... No sé si compartiu això, germans, però ens fa ja il·lusió arribar a fases llunyanes, sí, de Champions. Ja no és en plan, em fa il·lusió guanyar la Champions, sinó... Escolta, jo arribo a una semi, estic content i no està tan malament, jo arribo a una final, estic bastant content i ja no és com el Madrid, que en realitat crec que ja ho teniu més bueno, més que si no és la Champions, no us fa tanta il·lusió, diguéssim. Crec que això no, és diferent, però d'alguna manera per comparar el ara vull anar a l'altra part, que és comparar el Barça i el Madrid. Sí, evidentment la temporada del Barça jo també la trobo bastant correcta i crec que és un Barça que s'ha sabut comportar i ha sabut trobar les seves virtuts d'on pues, potser no són les del Madrid o no són les d'altres grans equips i pues, al final és això, estem parlant de 90 i pico punts, eh? Estem parlant de, si no perdem contra l'Alavés, que... estem als 100 punts, eh? Això són molts punts, per tant està molt bé. Però bueno, anem a ara a parlar de l'altra cara de la moneda, que és el Madrid, que és, bueno, aquí el Monter ens facilitava aquí que quan han gastat els equips, quan van gastar els equips per la temporada d'aquesta, no?, del 25-26. Clar, el Barça, d'entre els semifinalistes de Champions, bueno, el Madrid no semifinalista de Champions, però tenim els finalistes de Champions, PSG i Arsenal, que s'han gastat respectivament 111 milions al Paris Saint-Germain, i l'Arsenal 280 milions. El Madrid es va gastar 175 milions i el Barça 25 milions.
0: Perquè això, si ho posa els últims 5 anys, ja encara més forta la diferència. O sigui,
1: efectivament,
0: el Barça no s'ha gastat ni 100, potser, i el Madrid... Bueno,
1: efectivament, però PSG, és amb aquesta temporada amb el que tu aconsegueixes fer, com a Barça, una lliga molt regular, però potser perds contra equips que tenen, pues, jugadors més explosius o maneres més... Perquè l'Atlético també s'ha gastat més que el Barça. Per tant, veient el Madrid ara, que és un equip, això, la plantilla més cara d'Europa, que no és poc dir...
3: Totalment. I potser...
1: Què ha fet aquest Madrid? Aviam, també et donaré tu la paraula primer, José. Aviam, tu com valores la temporada?
3: Què ha fet aquest Madrid? Cuéntame.
2: La verdad es que no, ha sido una temporada muy, muy, muy mala. Bueno, esta y la anterior también, ¿no? El Madrid, al final, no ganar nada es un fracaso absoluto. Pero el problema del Madrid yo creo que ha estado también un poco toda la estabilidad, ¿no? O sea... todo lo que se tenía con Ancelotti, todo lo que se tenía con Zidane, esa estabilidad se ha perdido. Y el hecho de cambiar entrenador tan rápido, demasiados fichajes, idas y venidas, no sé, yo creo que el Madrid necesita un proyecto con un entrenador, darle a ese entrenador poder de poder gestionar todo lo que
3: creure sal,
2: la plantilla... Sí, sí. Un proyecto a largo plazo, ¿vale? El Madrid sí que es verdad que si no gana, pues sabemos lo que pasa, entrenador bien, entrenador se va, pero yo creo que el Madrid ahora mismo, para luchar contra el Barça, necesita un proyecto nuevo y mucho más estable.
1: És un projecte que té nom i cognom d'un tio que ho diem i que és portuguès?
3: Mourinho, és que ostres, espectacular.
2: Jo no lo veo.
1: No lo veus,
2: no,
1: eh?
2: Yo no lo veo. Yo creo que el Mourinho de hace 10 años era el Mourinho anti-Guardiola, ¿vale? Uh-huh. Y además hizo al Madrid muy competitivo. O sea, no solo castigó al equipo de Guardiola, al Barça de Guardiola, sino que además hizo al Madrid competitivo. Pero yo creo que el Mourinho de hace 10 años no es el mismo de ahora. Y yo creo que el Madrid necesita otro tipo de entrenador.
0: ¿Como por ejemplo?
2: Pues no sé, a mí me gustaría por ejemplo un Allegri, más pausado, más tranquilo.
1: El que crec que ven el tema de Mourinho és justament el contrari d'això, no? Un perfil d'home dur, de persona que sap manejar un vestuari que ara mateix és molt difícil.
2: Claro, es que al final estamos hablando de que tiene que venir Mourinho y tiene que ponerlos en su sitio.
1: Exacte.
2: Pues estás hablando de los mejores jugadores del mundo, solo hay que hacerlos jugar bien. No hay que...
1: Ya.
2: Y al final, no sé, yo creo que ahí, no sé, al final
3: es que...
2: no sé quién decidirán quién va a venir, pero a mí me gustaría ver al Madrid jugar al fútbol, no pelear como peleaba cuando estaba Mourinho.
1: Vale,
0: o sigui, a mi també, perquè jo no vull lesions.
1: O sigui, creiem que el Madrid de Mourinho no té cabuda ara mateix, al panorama que hi ha, per jugadors del Madrid i per rival del Madrid.
2: Es que el Madrid con los jugadores que tiene, si traes un entrenador con un modelo de juego atractivo, con un modelo de juego asociativo, con un modelo de juego, bueno, que es lo que se ve ahora mismo en cualquier equipo, ves al Celta jugar y dices, pero ¿cómo es posible que el Celta juegue mejor que el Real Madrid?
3: Sí,
2: ¿no?
3: Sí,
2: y,
3: claro.
2: Y la verdad es que yo creo que necesitamos un proyecto con un entrenador de un tipo de fútbol, modelo de juego asociativo, más que pelea, guerra y contraataque y amarrategui.
1: Aina Roc, ¿us fa por el Madrid de l'any que ve? Ara mateix, en perspectiva? O creieu que aquest Madrid trigarà a reconstruir-se? Aina Roc i José?
0: No, mira, a mi sí una mica, depèn de l'entrenador sobretot, em fa una por diferent. Si és cert entrenador em fa més por que ens guanyin, si és Mourinho em fa por que es lesionin. No, però en real, que em fa por el Barça jugar contra un equip tan intens com era el Madrid de Mourinho, si ve Mourinho i aconsegueix aquella intensitat, jo crec que el Barça es veuria una mica superat per tanta, saps?
1: Sí, però a més el Barça és un equip d'alguna manera que a vegades que és una mica de vidre.
0: Clar, i de jugar amb calma, no estan acostumats a que els vinguin aquí a fer.
3: Sí, però quan no t'estàs enfrontant en teoria cada dia contra, vull dir, si fes un partit a la temporada, però tampoc crec que el Madrid, si ve Mourinho, el model de joc consisteixi en anar a trencar cames. Si no vull cansar,
0: sí, no. A veure, espero que no com a Guardiola, però molt més cara segur.
3: Ja,
0: o sigui,
3: ja,
0: serà un equip més intens segur.
3: Ja.
0: I això no sé el Barça com podria... No sé. Hi ha por, el que es pot... No, però, bueno, expectant, sobretot de veure... O sigui, jo el primer mes, a l'agost, ja veuré si em fa por o no, saps? Però pot ser que em faci molta por.
1: I jo, personalment, és la crisi més profunda que li he vist al Madrid, que jo he viscut. És veritat, eh?
3: Sí, no és que sense cap mena de dubte, clar.
1: I tinc la sensació, no vull ho dic amb la boca petita, però tinc la sensació que l'any que ve això no es tira endavant, per part del Madrid.
0: Uf, ja són molts dos anys.
3: És que jo crec que depèn de com ho afrontin, perquè és que jo crec que tot va lligat al projecte, o sigui, a tot el club. Vull dir, el fet que encara estigui el Florentino allà amb el posat que té, és que això, només que t'estiguis plantejant per mi que torni Mourinho, que és de fa quants anys fa que l'entrenava.
1: Ja, és no
3: mirar endavant,
1: no? És
3: que per mi és una altra època, és mirar enrere.
1: És que molt
3: una altra vegada, les coses, exacte, o sigui, per mi havíem fet el pas que deia el José, que per mi era un pas encertat. A tots ens feia por el Madrid de Xavi Alonso.
1: Sí.
3: Havies fet el pas i no se l'han cregut. Florentino no se l'ha cregut, l'has tret al cap de res, no li has donat marge. Llavors és com que a mi em fa por realment allò. Que algú que vingui... O sigui, jo d'una banda vull que es quedi Florentino, perquè és com un còmic, això. En canvi, m'agradaria que algú li tragués la presidència d'una vegada i que hi hagués una mica de projecte, saps? Però perquè hasta em sap greu, per començar, que tinguin aquell president, perquè jo crec que hi ha madridistes igual que simpatitzen amb allò, però jo crec que hi ha molts que no. Vull dir, jo conec gent del Madrid i jo penso que la gent que jo conec del Madrid veuen el president i veuen el panorama i pensen quina... vergonya una mica. Llavors és que...
1: Aviam què opina el José, eh?
3: Clar, potser no, però jo, saps? En plan, jo crec que hi ha gent que deu pensar, hòstia, en sèrio hem d'estar, saps? Igual, bueno, doncs, amb el mateix de l'entrenador, de dir, no sé, saps? Jo crec que hi ha molta gent del Madrid que no vol que torni Mourinho. Llavors sí que em faria més por que creessin un projecte de debò com de buscar un entrenador amb una proposta pròpia, que se'l creguessin...
1: De joc, que li donessin... que és el que deia el José.
3: Sí, de jugar d'una manera o de l'altra, però almenys un entrenador que tingui poder dins del vestuari, que se'l creguin, saps? Perquè ara sents que l'entrenador és una figura com sí, que però, en realitat no té gaire...
1: Ojo, abans de fer-li la pregunta al José sobre la presidència i parlarem de la roda de premsa del Madrid, tot ens dona temps, però hi ha un tema aquí que aquí hi ha dos coses que esteu dient que són potser... No sé si antònimes, però almenys diferents. Que una és, el Madrid necessita un entrenador que posi ordre, i l'altra és, el Madrid necessita un entrenador que faci jugar en aquest Madrid. El José potser va més per aquesta segona, de dir, el Madrid necessita ordre, però el que necessita és que una persona que tingui prou habilitat per dirigir a uns jugadors que talent en tenen per parar un tren. Perquè el Madrid té una plantilla increïble.
3: Totalment.
1: Però, per tant, potser aquesta visió de l'ordre, del necessitem estructura, un tio que tingui uns collons de ferro i que posi allà... Doncs potser
3: collons
1: no és...
3: tampoc. Clar, no.
1: Potser això no és el que necessita.
3: Totalment.
1: Potser són paral·leles o antidètiques, no ho sé. Llavors, com afecta això a la presidència? Tu què opines de la Florentino Pérez?
2: A mi m'ha sorprendido esta semana. La verdad, no me esperaba un Florentino de esta manera. La entrevista que... O sea, la rueda de prensa que hizo el otro día, a mí me sorprendió. Yo cuando vi que hacía una rueda de prensa, estaba expectante.
1: Y a mí me sonaba, fins i tot.
2: La vi en directo.
3: Que calia
2: pero cuando
3: una
2: empezó,
3: mica que digués algo.
1: La vas a ver en directa.
2: Claro, y cada vez, sí, cada vez iba peor, y cada vez iba peor, y cada vez iba peor. Digo, ¿pero qué le está pasando? Estaba con mi hijo y se lo decía. Digo, ¿pero qué le está pasando a este hombre? Era una rueda de prensa que, bueno, esperábamos alguna rueda de prensa, pues no sé, iba a hablar a lo mejor de los problemas que habían habido,
3: claro,
2: o tal. Pero empezó que si al del ABC, que si al Rubén Sánchez, que si yo no sé qué. O sea, era una rueda de prensa muy callejera, muy callejera.
1: Sí. Es que yo no
2: me lo esperaba, de Florentino no me lo esperaba.
1: Yo Florentino siempre he visto un tío que s'emporte, que tenia una mena de, bueno, d'això, de presència una miqueta més cordial de lo que es va presentar, d'una manera com...
2: Sí, sí.
1: Creus que és estratègic?
3: I
1: o
3: com
1: a poca
3: autocrítica, no? També. No crec que ell hagi de fer autocrítica en si, però tampoc no sé si la posició de... O sigui, a mi no em tranquil·litzaria tampoc que al meu equip sortissin aquest tipus de conflictes dins del vestuari i que llavors sortís el president i no es parli pràcticament del conflicte, d'aquest tipus de conflictes i com això es gestiona o què.
2: No, él
3: no
2: dijo...
3: Sé. Bueno, sí, cada año pasa.
2: Sí, cada año pasa y pasan 4 o 5 veces. O sea, como... Vale,
3: bueno,
2: perfecto,
3: vale.
2: Hasta ahí, vale. Pero lo que a mí me sorprendió es que dice, y sabemos quién ha sido el que lo ha filtrado y nos lo vamos a cargar.
1: Exacto.
3: Unas maneras, ¿no?
2: No, la verdad es que fue muy, muy fuerte la rueda de prensa y yo tenía de Florentino algo muy diferente sobre su personalidad y, hostia, el otro día me sorprendió.
1: ¿Y a Macho qué? ¿Te quedarías?
2: Yo sí.
1: Has dicho que ya la acción.
2: Sí, no, yo Florentino, a ver, Florentino ha hecho muchas cosas por el Madrid y económicamente el Madrid está como está por Florentino.
3: Sí, totalmente.
2: Y al final Florentino elegirá un entrenador, pero lo que decíamos, o sea, hemos tenido el ejemplo de que no hace falta mano dura. Zidane no tenía mano dura y tenía jugadores también muy importantes. Al final hay que hacerlos jugar.
3: Y que se lo creguin, ¿no? Tant els jugadors com tal.
2: Claro,
3: perquè
2: es que tenemos los mejores jugadores del mundo. Si el Celta, con una plantilla como la que tiene, que es muy inferior a la del Real Madrid, juega al fútbol, ¿por qué no va a jugar el Real Madrid?
3: Però quin és el problema, jo em penso, d'aquests... Potser són els conflictes al vestidor que no sabem ben bé, jo, clar, no sé quina és la situació ben bé, però tant amb Xavi Alonso com amb Arbeloa hi ha jugadors que no... O sigui, amb Arbeloa hi ha jugadors barallats, amb Xavi Alonso hi ha jugadors barallats... Això és perquè tots tenen el talent com molt pujat, saps?
2: Jo crec que aquí Florentino quizás ha tenido culpa. Porque en el momento que Xavi Alonso seguramente en su momento le dijo, oye, lo de Vinicius esto no puede ser, o lo de tal no puede ser, y Florentino le dio voz más a Vinicius que a Xavi, pues ahí ya se rompe todo, ¿vale? De hecho, yo creo que las últimas noticias, ¿no?, que han habido sobre estos temas es que mucha parte de la plantilla estaba con Xavi Alonso, ¿vale? Y los problemas vienen con el grupo que no está con Xavi Alonso,
1: que les da
2: poder, exacto, le da poder. Entonces yo creo que...
3: Bueno, jugadors importants i bueno.
1: Perquè el que no hem dit, el tema d'Arbeloa ara amb Mbappé, bueno, amb tothom, no? Però a part de les hòsties que hi ha al vestuari i tal, el tema de les males relacions amb l'entrenador i jugadors, ostres, així... així, una
3: per
1: darrere l'altra.
3: Per això, és que tota l'estona.
1: Però també és veritat que jo, el que no havia passat mai, jo crec que això deu haver a tots els clubs, perquè no havia passat mai, és que siguin com comentaris constants, que sembla una telenovela, allò. Surt una persona a dir això, l'altra, no, doncs jo no he dit això, l'altra, bueno, jo no escolto ni el que diu l'altra.
3: Home, però semblava que sí, ja s'havia acabat el tema després de la roda de premsa, i avui obres el mòbil i veus l'Mbappé dient allò. És que,
2: s'ha perdido el rumbo totalmente este año. Sí, sí.
3: Sí. Mm-hmm.
1: Aleshores, tu, si ve Allegri o si ve que sigui, creus que el Madrid sí que es recupera d'aquesta l'any que ve o no?
2: Yo creo que el Madrid tiene jugadores y plantillas para recuperarse. O sea, el Madrid, por muy mal que esté, con los jugadores que tiene, cualquier partido te lo puede ganar. La Champions mismo. Todos pensábamos que el City se lo iba a pasar por encima y tal. Le sale un partido bueno, le gana en casa... Le sale la casuística aquella del City, de la expulsión, se lo carga. Uh-huh. Es que el Madrid tiene, como decía mi amigo Manolo González, uh-huh, el Madrid es el Madrid.
1: Y siempre será.
3: Es verdad.
2: Y con la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene, puede ganar a cualquiera.
3: Sí.
1: Por tanto, el Madrid es el Madrid, y más si se queda Florentino.
3: Sí.
1: I per tant, potser l'any que ve, pues, tocarà patir. Amb això, Roc, et deixaré la veu perquè,
0: sí, puguem, gràcies,
1: perquè
0: gràcies,
1: puguis parlar de la part de sota de la Lliga, perquè si no, no tindrem temps.
3: Sí. Això.
1: Vinga, som-hi.
0: Seguim. Molt bones, torno a ser aquí, no? Una vegada més, parlant de el que jo vull a la meva secció, exactament. Aquest cop tenim 10 minuts per parlar d'una lliga molt apretada, on tenim el descens amb l'Oviedo ja, que ja ha baixat, no? Però les dues últimes, la penúltima i l'antepenúltima posicions, lluitada entre 7-8 equips. Que ara mateix queden dues jornades i qui guanyi ja es salva, però qui vagi perdent es queda. Primer de tot, entenc que sé qui, és que sabeu qui està per allà, però ho repassarem.
1: Fes-nos el repàs. Perquè...
0: Tenim a Llevant i a Mallorca en posicions de descens, amb exactament el mateix balanç de victòries, empats i derrotes. Llavors, empatat de punts, l'Elche, amb més diferència de gols i, per tant, fora del descens. Després tenim a Alavés, Girona, amb 40 punts. Llavors, Espanyol, amb 42, que en teoria amb 42 estarà més o menys per allà la salvació.
3: Està bastant virtualment.
0: Llavors després Osasuna també amb 42 i Sevilla ja amb 43 juntament amb València, que en teoria els 43 ja són més o menys la salvació, perquè hauria de guanyar tothom de baix, tal. Llavors en
1: Home,
0: teoria
1: baixar amb 43 seria fort, eh?
0: Seria molt fort, però estarà allà,
3: serà un dels anys que més alt està.
0: Sí, el tall estarà entre 40, 41, 42.
3: Serà dels anys més alt el tall.
0: Com veieu vosaltres aquest descens? Com l'heu... El seguiu, el primer de tot? El teniu mirat?
1: Sí, sí, jo estic bastant ficat. Vosaltres?
2: Sí. Yo incluso tengo dos candidatos que ahora cuando nos pregunte...
0: Exacto. Sí, tú tienes dos candidatos directos ya.
2: Sí.
0: Ostras, home, pero teniu mirat el calendari también, porque això...
2: Sí.
0: Al Girona, por ejemplo, li queda jugar al Wanda la següent jornada i l'última contra l'Elche, que estan a un punt...
3: No, és que aquell partit pot
0: aquell
3: ser...
0: Partit serà una...
2: Però esta setmana hi ha un Levante-Mallorca, eh?
3: També, sí. Hòstia. Sí, el cap de setmana. No.
0: Que són, sí, que qui guany...
2: Por eso los de 43, yo creo que los de 43 ja estan...
0: Sí, perquè hi ha molts duels aquí, clar, entremig.
3: Exacte. Sí.
0: És que si Levante-Mallorca alguns dels dos guanya, ja se'n va. Amb 42, i en teoria amb 42 ja estàs, o més o menys.
3: No, aquest partit aquest cap de setmana és tremendo.
0: Que fort, sí. I després, bueno, l'última jornada és Girona-Elche, que literalment estaran allà. O sigui, sí. Segurament aquell partit qui guanyi se'n va i qui no, segurament es queda. O sigui...
1: I tu no vas a dir que el Girona és un no, José?
2: Jo creo que...
1: El Girona li pot passar.
2: Mallorca i Elche van a ser los que van a bajar.
1: Ah, bueno.
0: Mallorca i Elche. Però, llavors, creus que... Com que el Girona guanyi a l'última jornada?
3: I sí, que aquest cap de setmana perd el Mallorca.
1: L'Elx no juga gens malament, és un equip que té cosetes.
3: Jo espero que... A mi no m'agradaria que l'Elx baixés, eh? Jo crec que ha fet una temporada bé, m'agrada com juga...
0: A mi em fa pena perquè...
2: És que veu la trajectòria... Sí. Perdó. La trajectòria de Levante...
3: Va cap amunt, totalment.
2: Total. El otro día le remonta un partido al Celta increíble.
0: Es verdad, 3-2
2: a casa.
3: No, al Llevant.
2: A Osasuna también otra vez. Y haciendo un fútbol, ¿qué es lo que hablamos? ¿Por qué el Madrid no hace ese fútbol?
1: Sí.
3: No, y realmente, si salvan al Llevant es heavy, porque... Va haver unes quantes jornades que estaven allà sota amb l'Oviedo i deies, el Llevant i l'Oviedo ja no. I de cop va començar a guanyar...
1: I... estan en una bona dinàmica i efectivament això els fa millorar. Llavors jo penso que el Girona, jo sabia que tenia un mal calendari, perquè jo no confio tant en que el Girona guanya el camp de l'Elx, però
0: ja, no, és a Montilivi, a casa.
1: Ah, és
0: l'última jornada és a casa, que canvia bastant, eh? Última jornada ja jugant-s'ho tot a casa és...
1: Clar, és diferent. I el que estem deixant també davant d'aquí és l'Espanyol, que assumim que una victòria l'altre dia...
3: Jo crec que l'Espanyol ja no baixarà.
0: Sí, amb 42, en teoria, amb els duels que ja vagi tal...
1: A quina hora juguen Levante de Mallorca?
3: Inclús penso que...
2: Unificada, no?
0: A la jornada no, és la següent. Ahir és unificada, també?
1: És aquesta? Aquesta també és unificada?
0: Juguen el dissabte, o sigui, el diumenge, perdó, a les 7.
3: Sí, tots unificada.
1: Pues llavors sí.
0: El Barça també juga a les 7?
3: Sí.
0: Llavors són unificades les dues últimes.
1: Les dues últimes, com a...
3: Jo penso que l'Espanyol es salvarà. Inclús els que estan més en dubte són el grup... Bueno, la parella que està a la B Girona, no?, que estan empatats. Aquests, jo crec que aquí està el límit dels que s'ho estan jugant.
0: Sí,
3: més
0: sí,
3: amunt
0: sí.
3: Que això... Bueno,
1: li vam donar 3 punts
3: podria
1: de
3: ser, saps? Podria ser, però...
1: Li vam donar els 3 punts a l'Alavés.
3: És tan fort.
0: Sí, això és molt fort.
3: A mi em sap
0: perquè
3: greu,
0: ara, ara l'Alavés m'ho mirava i els hi queda Oviedo, que és veritat que és fora, però Oviedo ja estan baixats, i el Rayo Vallecano jugant a casa de l'Alavés, última jornada, el Rayo que està a la final,
3: el Rayo
0: de, la
3: que està a final de la conference. Que
0: sí,
3: ja...
0: que els hi és completament igual
3: és
0: això.
3: Igual.
0: De fet, 23 de maig es juga l'última jornada de Lliga i
1: el 26.
0: Tenen la final el 27.
3: Sí, és que no.
0: 27. Mm. 4 dies després, o sigui que...
3: No.
0: Anterior a l'Alavés pot puntuar molt aquestes últimes dues jornades. I,
3: cuida, I el Girona...
0: Al Llevant també li queden dos partits fàcils.
1: Pues sí que ho veiem així, eh?
3: Jo crec que el Llevant...
2: Al Levante, que li queda?
0: Al Levante li queda Mallorca a casa, que és aquesta que parlàvem, i Betis fora de casa, però és Betis que no juga res,
3: ja. Sí, ja, el Betis.
0: Ja estan a Champions.
3: Serà l'última.
0: O sigui que, en teoria, el Girona... Jo veig el Girona molt difícil, la veritat. O sigui...
1: Jo crec que està entre Girona i ells perquè segurament el Mallorca perdi aquest cap de setmana.
2: Jo crec que l'Atlético Madrid li va fer un favor al Girona.
0: Sí, eh? Sí, espero,
3: jo penso
0: perquè...
3: que no és mala, que jo no veig tan difícil que el Girona puntuï, inclús pugui guanyar. Sí. Bueno, no ho sé, però
0: espero.
3: L'Atlético està una ja... mica ja fora, sí, de vacances, pensant, sí, en el Mundial, els jugadors.
2: Sí.
0: Perquè ha fet en Miro el calendari i després d'aquest partit Levante-Mallorca, Levante li toca al Betis, a casa del Betis, que no juguen res i tal, i al Mallorca li toca el Real Oviedo a casa.
1: A casa del Mallorca.
0: A casa del Mallorca, que no juguen res. O sigui que tothom aquí ja puntuarà. Em fa molta por el Girona.
1: És fort com al final de Lliga es gira una miqueta i jugar contra equips grans sembla millor, gairebé.
3: Perquè ja ho tenen decidit. Depèn de com estigui.
1: Home, els partits... Però per el que heu dit, tothom té rivals grans i el partit més agarnissat segurament serà aquest Mallorca-Levante d'aquesta jornada.
3: I l'altre Girona-Elx.
1: I l'altre Girona-Elx, exacte.
0: Jo ara m'estic preocupant mirant concretament perquè veig molt duel entre, o sigui, entre els propis
3: entre
0: del
3: ells.
0: Descens i em fa por el Girona.
3: Sí, sí. A mi l'únic que em fa ser optimista és que és veritat que el partit del Girona d'ahir va ser, no? Abans d'ahir, ja no sé. Abans d'ahir. Que van empatar contra la Real Societat.
0: Sí.
3: Van empatar, però almenys vas veure un Girona que estaven, o sigui, vull dir que hi anaven com en plan agobiats, sí, de voler hi anar, saps?
1: Amb consciència del que s'estan,
3: sí,
1: jugant,
3: sí,
1: no?
3: Llavors, bueno, anant així contra l'Atlético de Madrid, no sé, potser veig més possibilitats que un altre moment de la temporada que el Girona, jo és que hi ha hagut moments de temporada que el veia bastant fluixet, eh?
0: Ja, jo ara veig, sí, el Girona jugant bé, però amb una ratxa molt dolenta, eh?
3: Sí.
0: O sigui,
3: sí,
0: han empatat contra el Rayo i Real, han perdut contra el Mallorca a casa, han perdut contra el València, han perdut contra el Betis, han perdut contra el Madrid, o sigui, fan molt que no guanyen.
1: És que al Girona li queda una miqueta. Jo no sé si... Jo crec que depèn bastant del favor, perquè jo el Mallorca el veig perdent a Montilivi contra l'Elx fins i tot, eh? Vale que canvia, que és a casa i que s'ho juguen tot, però...
3: És que l'Elx jo el veig que juguen bé a vegades. A vegades. No, sí, que han fet bons partits, l'Elx, eh?
1: Sí, no, i tenen bons jugadors.
3: No sé, fa patir.
1: La veritat és que jo crec que tenen un mig del camp que no està gens malament, l'Elx. Jo crec que és un equip que podria tranquil·lament optar a quedar-se per com, per el tipus de joc que fa, però clar, sí que és veritat que té la... Contra qui juga l'Elx aquesta jornada?
0: L'Elx juga contra el Getafe a casa, abans de...
3: Contra el Getafe.
0: Abans d'anar a casa al Girona.
1: El
0: Getafe és un rival que...
3: Aquí depèn de molt del que passa.
0: S'estan jugant a Europa, el Getafe.
2: La UEFA.
0: Ara mateix estan a Conference.
1: Hòstia, perdó.
0: Però a 3 punts de la Real, no, realment no s'estan jugant massa, perquè estan a 3 punts de la Real, que ja està a Europa, llavors els és igual... Estan a 4 de l'Atlètic. O sigui que 6 estan jugant, però l'Atlètic hauria de guanyar tot per entrar.
3: Ja.
0: O sigui que...
3: El Atlètic Club, dius.
0: Segurament, és possible que arribin...
1: I ells no poden fer Europa.
0: No, no, Europa ja estan... Poden, sí, podrien entrar a Europa, Europa League. Dic. Perquè estan a dos del Celta, que estava un per sobre.
1: Home, pues...
0: Sí, s'estan jugant a Europa League o Conference amb Celta i Getafe. Però bueno, que no, no és ni molt menys jugar-se al descens. O sigui...
1: No, no, però, home, ja t'estàs jugant alguna cosa, eh? Puja,
0: sí, sí, és diferent.
1: Arribar
0: sí,
1: a Europa
0: sí.
1: League no és tonteria. I, no. I estan jugant al camp de...
0: Jugant al camp...
1: Al camp de l'Elx.
0: Al camp de l'Elx, sí.
1: Pues, és un partit també molt difícil. L'Elx també té un calendari difícil, de fet.
2: Aina, la porra... A los que bajan 10 puntos.
1: Sí, sí, total, total.
2: Les ganes i 100%,
3: 100%.
2: I te llevas la lligueta.
0: L'única forma de guanyar, no?
1: Ara mateix, home, és el moment més interessant per apostar, eh?
3: Total, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Ho hauríem de dir, eh? Hauríem de fer porres ara de qui creiem que guanyarà, apunta.
0: Fem o porres ja... dels dos, vale, sí, sí, jo m'ho apunto.
3: De qui creiem, va.
2: De qui baixarà.
1: Perquè la teva lligueta és...
3: De qui baixarà, no, són tres partits a part. Sí, vale. Que...
1: Vinga, doncs
3: podem
1: fem...
3: concloure això fent la proposta del José, sí, sí.
1: Concloem fent les porres del descens, que és una porra
3: atrevida. Qui baixarà
1: atrevida.
3: A dues jornades.
1: I això ho sumem a la lligueta, no? A mi em sembla bé.
3: Vale, vale. Oh.
0: Mare
3: meva, agafem la proposta.
0: Són uns corruptes.
2: 10 punts
3: per equip que encertis, no?
1: Excepte l'Oviedo.
0: No, clar, que l'Oviedo no compta.
1: L'Oviedo no compta.
3: L'Oviedo no compta.
1: I si el José els endivina, me'ls dona a mi.
3: No. Aquí ja teníem un acord nosaltres.
2: Jo los míos van per a l'aire.
0: Que difícil, això. Està molt difícil, eh?
1: Vale. Comptant que Oviedo baixa...
3: A part és fort pensar-ho, perquè jo sento sempre que després d'una temporada jugant amb aquests equips, se'm fa com molt raro cada cop el Mallorca, que a part també és un equip que porta... De cop el Mallorca segona. Se'm fa raríssim,
0: el tens carinyo, o què?
3: Sí, no sé, doncs, l'Elx mira no tant, no, perquè són equips que han pujat fa menys, però de cop el Mallorca, que baixi, jo què sé, el Llevant tampoc em passa tant així, però si baixés l'Alavés també sabria com estrany, saps?
1: El Llevant li pot passar, eh? Encara també.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No estem...
3: Però el Llevant no se'm fa tan raro que baixi, perquè tampoc... Yeah, yeah. Però...
1: No, sí, sí.
3: Però sí, sí, de cop que baixi el Mallorca, que vaig, ho veig possible, veig, em fa com raro que baixi el Mallorca.
1: És el que té que el descens estigui tan apretat, també. I el Mallorca no, que hi ha molts equips, no refereixo, que hi ha molts equips que tenen oportunitats de baixar. I clar, és que jo el Mallorca tampoc el veig tan clar. Aviam, Aina, tu tens clares les apostes?
3: En Roc, vull que tornis a dir, sisplau, l'ordre d'ara mateix, així ràpidament.
0: Ordre de baix a dalt.
3: Per no deixar-me ningú en les meves consideracions.
0: Llevant Mallorca i Elx empatats a punts de 39... A la vez Girona empatats a 40 i llavors hi ha Espanyol que... Bueno, està empatat amb l'Osasuna a 42, però
3: vale.
0: Jo no comptaria almenys.
3: Jo diré que juguen al camp del Llevant, no?, aquest cap de setmana. El Mallorca diré un i la... Em faria molt de pena que baixés el Girona, és que jo ho veig molt difícil. Ho veig que ho tenen difícil. És que si no, què has de dir, l'Elx?
1: Bueno, no, bueno.
3: No, és que l'Alavés...
1: L'Alavés també pot ser, però té calendari fàcil perquè juga contra el Rayo. Jo crec que l'Alavés d'aquests és el que menys possibilitats té.
3: Ja, ja.
1: És el que menys possibilitats té de baixar.
3: A veure, que també pot guanyar... O sigui, també poden empatar aquest cap de setmana i que baixin al Mallorca del Llevant. Això també pot passar, eh?
1: Sí, sí, sí. I jo crec que una de les meves apostes, de fet, és el Llevant. Jo crec que el Llevant se l'estimbarà, tot i que vingui amb una bona dinàmica. Per mi, són Llevant i Mallorca.
3: Anava a dir el mateix, Llevant i Mallorca.
0: Hosta, què dieu, vale.
3: Sí.
1: I tu et quedes amb Mallorca
2: i Elche. Sí, sí.
0: Vale, tu també Llevant i Mallorca.
3: Vale. Llevant.
0: Llavors tu, José, Mallorca, Elche.
2: Sí, sí.
1: I Roc votarà?
0: Jo tinc bastant diferent, eh? Tots aquí voteu al Mallorca.
1: Sí, sí, és veritat que el Mallorca també podria ser que...
3: Madrid.
0: Jo, de fet, mira, us diré una cosa. Dels 6 que heu dit, jo només coincideixo amb un. I és l'Elche del José. Jo dic Elche i Alavés.
3: Ells i Alavés.
1: I Alavés el veig complicat, eh? Jo ja et dic
3: a
1: que...
3: Mi...
0: O sigui, juguen a casa de l'Oviedo, que encara que estiguin baixats...
1: Juguen a casa de l'Oviedo i a casa del Rayo, tio.
3: Els equips que estan allà baix...
1: Claro.
3: Els equips que estan allà baix, a vegades, de cop, guanyen, eh?
1: Jo crec que
0: jo confio.
1: Se t'ha pirat amb l'Alavés.
3: Jo sí que tinc una mica la sensació que el Mallorca, de cop, igual no baixa, perquè guanyen aquest... Jo què sé, saps? En plan, els agafen a...
0: Cauen moltes pluges a les meves porres, però vaig primer a la lliga, amb 2 punts de diferència. Així que quan em guanyeu en algo ja em podeu criticar.
3: Et puc avançar encara amb els 40 que puc sumar, bueno, els 30
0: veritat,
3: que puc sumar, sí.
1: L'Aina, a més a més, m'ha copiat, tio. Això és horrorós. Bueno, va, doncs anem a la lligueta superràpid. 3 partits,
3: sí.
1: Els podem apostar, també.
3: Sí,
1: va.
3: Sí, sí, sí, així, 100%. Ràpid. Doncs jo torno a seguir amb les porres a la part més curta, però no la menys important. Ho he dit bé, vale. O més o menys bé. Quatre partits, així ràpidament.
1: Vinga, va.
3: Primer de tot, la final de la Copa de la Reina, Barça-Atlético. El Barça encara pot fer el triplet, recordem, el Barça femení, si guanyés la Champions i la Copa.
1: La Barça. Jugo contra
3: l'Atlético, la Barça.
0: Jo dic 3-1.
3: Molt bé.
1: 2-0.
3: Sí, jo crec que 2-0 és un bon resultat.
1: Ja, vinga, anem.
3: No, diré 3-1, perquè el Roc, si l'han encertat... 3-1, va.
0: Soc més fiable, això.
3: 3-1.
2: 4-0.
1: Sí, podria ser.
3: Sí, podria ser també perfectament. Sí. Després tenim...

0: podem perjudicar ni el casal del Club Natació, ni el de la Font, ni el del Pasqualet, ni els que es fan arreu del poble.
1: Des de l'Ajuntament admeten que el casal d'estiu i el Club Jove són uns serveis grans, amb 300 places que funcionen des de fa molts anys, i que funcionen molt bé.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ha mort Isidre Grau, fundador d'Embotits Grau, l'empresa que es va convertir en la coneguda botiga d'embotits artesans Grau Vila. El 1960 va posar la primera pedra de l'empresa familiar que, des que es va crear, ha mantingut l'essència que va instaurar des d'un principi. Un home que, amb esforç, constància i estima, va impulsar l'ofici de la seva vida, a través d'uns valors basats en la qualitat, la proximitat i el respecte per la tradició, una filosofia que ha perdurat en el temps, al igual que el seu llegat.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Aquest cap de setmana tindrà lloc a l'Espai Can Rius el Caldes Juga, el conjunt d'activitats, tallers i jocs de taula organitzats per la propietària de la botiga Planeta Tucan, Helena Presaizen. Una iniciativa que enguany consolida la seva tercera edició i preveu prop de 140 jocs de taula, tot organitzat amb diferents jocs per a famílies, infants, joves i adults, separant cada espai on es troben els jocs segons les edats que van adreçats.
3: L'objectiu de la festa del Caldes Juga és que vinguin famílies amb canalla o adults, també veurem bastants adults a jugar, a mans de jocs, a provar coses. Hi ha moltíssims jocs. Aquest any, si aconsegueixo posar-los tots, hi haurà 138 jocs de taula, però bueno, si no ho aconsegueixo hi haurà 125, així que hi ha per tots els gustos i colors. L'espai està estructurat de manera que al pis de baix hi ha un espai de petits, llavors al pis de dalt petits i joc de taula de 5 anyets cap a baix, i tot el que són els tallers que es fan a interior es fan també als pis de baix. I al pis de dalt és on hi ha els jocs de 6 anys cap amunt, també els tornejos es farem al pis de dalt, i la part exterior doncs, també hi haurà algun taller i la pintacares el diumenge.
1: Aquesta iniciativa gratuïta va néixer fa 4 anys a partir de la Festa de la Primavera, la celebració que va ser un èxit al poble. Reunia els comerciants del centre històric preparant una desfilada de moda i una jornada de jocs per als infants, tot organitzat per les botigues de roba i l'organitzadora del Caldes Juga, Helena Presaizen, qui ha explicat a Ràdio Caldes com va sorgir tot.
3: Aquest és el tercer Caldes Juga, però la realitat és que tot sorgeix de fa 4 anys. Fa 4 anys vam decidir amb l'associació de béns i comerciants de muntar una festa de la primavera. Aquesta festa de la primavera es va fer a l'Espai Can Rius i consistia que al primer pis es feia una desfilada i participaven tots els comerços de moda del centre històric, i al pis de baix es va muntar tot de jocs, més per canalla, públic familiar, que em vaig cuidar jo. I ens va passar que va morir d'èxit, perquè no s'hi podia entrar ni a la desfilada ni a baix. Hi havia moltíssima gent. Llavors, a partir de 2024, vam decidir separar-ho. I aquests anys, el 24 i el 25, i aquest, ho fem separat. Jo organitzo el Caldes Juga i els comerços de moda fan una desfilada.
1: La iniciativa es va crear de la passió pels jocs de l'organitzadora i membre de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Helena Presaizen, qui ha expressat les seves intencions educatives i pedagògiques sobre els jocs de taula a Ràdio Caldes.
3: Jo soc una botiga de joguina educativa i crec molt en els jocs de taula. Crec que no hi ha ningú que pugui dir que no li agrada el joc de taula. El que sí potser és que t'agraden uns jocs de taula concrets i no t'agraden d'altres, però tothom té el seu joc i tothom es pot enganxar amb un joc de taula. Crec molt en el que aporten, en el que podem aprendre, i no estic parlant de matemàtiques ni geografia, sinó de paciència, frustració, empatia, comunicació, socialització. Llavors, crec que és molt important fomentar aquests jocs de taula i fomentar les no pantalles.
1: Els jocs de taula donaran el tret de sortida demà de 10 a 2 del matí fins a les 8 de la nit. A més, s'organitzaran els tallers de fer i decorar un estel, crear titelles de goma Eva i decorar la teva totebag, seguit d'un parell de tallers a partir de 5:45 de la tarda. La jornada començarà diumenge a les 10 del matí per jugar a jocs de taula, pintar cares i fer diversos tallers de papiroflèxia i pintura, posant fi a les 2 del migdia amb el sorteig de la ruta dels enigmes. En aquesta tercera edició, la principal novetat serà el taller d'estels, a més dels canvis en els tornejos i tallers. Però, com a conseqüència de les obres de l'exterior de l'Espai Can Rius, no hi haurà jocs a l'exterior com els últims anys. L'organitzadora, en declaracions de Ràdio Caldes, destaca l'important canvi respecte a les passades edicions sobre la ruta de l'enigma.
3: L'any passat vam fer una novetat i aquest any l'hem mantingut, que és la ruta de l'enigma. Això imita una mica la idea de la Via del Pinxo. Doncs és una cosa molt similar, però no has de fer cap gasto en lloc. Simplement 12 comerços del centre històric, que són les botigues que s'hi van voler adherir, a la porta tenim un joc de lògica. I el sorteig es farà el dia 24. Llavors, doncs, durant tot aquest mes de maig, la gent el que fa és ha de resoldre el joc de lògica que hi ha a la porta de l'establiment, entrar dintre de l'establiment, dir la resposta i, si és correcte, li segeixen unes butlletes que tenim per participants.
1: El diumenge serà el dia on la principal activitat acabarà i es farà el sorteig de diversos premis, entre els quals es troben els següents.
3: Una vegada la butlleta està correctament segellada, jo aquí a la botiga tinc la bústia, premi és un circuit d'aigües d'Espai Cel per a 2 persones, un joc de taula i un joc o joguina d'exterior. I en cas de que estiguin segellades les 12 butlletes, de les 12 establiments, perdona, hi ha un premi addicional. O sigui, d'entrada la butlleta és vàlida amb 9 establiments dels 12, vam fer perquè així, doncs, si hi ha algun establiment tancat o que per horari la persona no li va bé anar o que no aconsegueix resoldre l'enigma, doncs que hi hagi opció, només amb 9 enigmes poder optar el premi, però si la butlleta que surti guanyadora té els 12, doncs tindrà part un premi sorpresa.
1: Des de l'organització es recorda que, com cada any, seguirà sent gratuït i per a tots els públics. Per a més informació, a l'Instagram de Caldes Juga.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. L'església Sant Pere de Figueres acollirà demà un espectacular catifa floral sota el títol El somni de Gaudí a Figueres, una creació artística marcada dins els actes commemoratius de l'any Gaudí. Una catifa dissenyada per Quim Desquens i elaborada per Acció Cívica Calderina conjuntament amb altres associacions. Una obra de 3,3 per 6 metres de difícil execució per la riquesa tècnica i cromàtica que incorpora. Una creació que combina fins a 10 textures i 31 colors diferents utilitzant materials tan diversos com clavells naturals, molsa preservada, carbonat càlcic tanyit, encenalls de colors, arenes, sals tanyides i terra negra de jardí. Gairebé 200 hores de feina que posen en valor el patrimoni cultural de l'art efímer. Els alumnes de l'Institut Escola de Caldes planten paradeta aquest dimarts a 10:15 al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i dissenyat durant el curs. Aquesta iniciativa s'emmarca dins el projecte QME, un programa de cultura emprenedora a l'escola. L'acte de cloenda d'aquest curs serà el dia 12 de juny a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius. La setmana següent, el dia 2 de juny, seran els alumnes de l'Escola Montbui que també participin en aquest projecte QME, qui plantaran la seva paradeta per vendre els seus productes.

Com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Demà s'estrena l'exposició Música il·lustrada al vestíbul de la Biblioteca Municipal. Fins al 19 de juny, l'exposició acollirà una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. Els horaris van de dos quarts de quatre de la tarda fins a dos quarts de nou de la nit els dilluns, dimarts, dijous i divendres, i els dimecres estarà obert a la mateixa hora, afegint un horari de matí de dos quarts de deu fins a dos quarts de dues. Dissabtes tindrà el mateix horari de matins i l'entrada és lliure. A les portes del cap de setmana obrirem també pàgina esportiva.

0: En esports, l'hoquei patins és gran protagonista d'aquest cap de setmana. Amb les lligues regulars finiquitades, els play-offs d'ascens i de campionats són el gran centre d'aquesta jornada. El rec amb l'Assar femení es juga per primera vegada a la història l'ascens a l'hoquei Lliga Iberdrola, mentre que tant el Palau femení com el Barça masculí, amb dos en presència calderina, comencen a jugar-se el títol de la màxima categoria aquest cap de setmana. Ens ho explica tot plegat, com sempre, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Aquesta nit comença el somni de les jugadores del primer equip femení del Club Hoquei Caldes, que després de dos anys de lluitar per mantenir la categoria, aquest any ha fet un gran salt per consolidar el projecte i plantar-se de cara amb la possibilitat d'ascens a la màxima categoria estatal. Aquesta temporada, les calderines han classificat per la Copa Generalitat i han acabat entre les sis primeres de Lliga i, per tant, tenen totes les ganes i més d'afrontar aquest repte tan il·lusionant com majúscul. Així ha explicat l'entrenador del Recam, Oriol Sapinya, com afrontarà l'equip el partit d'aquest vespre contra el Girona.
2: Sabem que és una pista complicada, portem ja molts anys competint contra elles, les coneixem, ens coneixen, les jugadores venen molt motivades, molt il·lusionades, amb moltes ganes de començar, hem preparat bé les situacions i penso que al final, bueno, les possibilitats hi són, no? Per mi serà molt important la gestió de les emocions que puguem tindre, la confiança i la seguretat amb la qual puguem afrontar aquest partit. Sabem que la pista de Girona és una pista molt complicada, el públic apretarà i, donades les circumstàncies, el plantejament del partit és tan clar i esperem que tot surti bé.
1: El duel d'aquesta nit serà a la capital gironina i començarà a les 9, mentre que el segon dels tres partits de semifinals serà dissabte vinent al pavelló de la Torre Roja de Caldes. Tot plegat per decidir qui jugarà a la màxima categoria femenina estatal d'hoquei patins la temporada que ve. I si fem un cop d'ull, en aquesta Hoquei Lliga Iberdrola s'està disputant la final a 4 pel títol, en la que hi participa la calderina Laura Puigdueta com a capitana del General i Palau. Demà passat, les palauenques visiten el Vila-sana en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. Si passen a la final, s'hauran de batre contra les campiones de l'enfrontament entre el Fraga i el Gijón. I un últim apunt, encara en hoquei, perquè demà passat també es juguen les tornades dels quarts de final del play-off pel títol de l'Hoquei Lliga Masculina, el que també hi ha presència calderina per part del Barça. Sergi Llorca i Xavi Barroso jugaran la tornada dels quarts a casa del Noia amb la victòria per la mínima de l'anada a casa que els dona els de Ricard Arés una certa confiança per arribar a les semifinals. Canviem ara sí d'esport per anar al futbol sala, l'únic esport on encara queda per jugar i, de fet, on encara queden també coses a disputar. El sènior masculí del Sena Caldes, el Driver Cars, juga demà contra un mitja taula amb res en joc com és el Sabadell i, en cas de victòria, asseguraria matemàticament la permanència a tercera divisió. Després d'una temporada irregular en què l'equip ha aconseguit més empats que victòries, demà a les 6 de la tarda els de Quique Guardeño tenen l'oportunitat de tancar la temporada al pavelló del Bugarai i anar tranquils a l'última jornada de Lliga.
0: I a banda de l'agenda esportiva tradicional, aquest diumenge el Club Atlètic Calderí organitza la 13a cursa del dimoni. Aleix.
1: Sí, Òscar, el Club Atlètic Calderí organitza demà passat una jornada de curses per la muntanya a tots els calderins i calderines. A les 7 del matí s'obriran les portes del camp de futbol de la Torre Marimón i a 9:15 es donarà el tret de sortida per a les curses de 5 i 10 quilòmetres, mentre que a partir de les 11 arrencarà la cursa infantil. Les curses de 10 i 5 quilòmetres tenen 150 places i un cost d'inscripció de 8 euros per als no socis i la infantil, que disposa de 100 places, costa només 3 euros. Les inscripcions ja han tancat i tots els inscrits poden anar a buscar el dorsal diumenge mateix de 9:15 fins a 9:15 del matí. La cursa en qüestió tindrà un recorregut circular en un terreny de pista de sorra als entorns de la Torre Marimón i passarà a prop de la Riera i del Bosc. A les curses pels adults hi haurà un avituallament líquid cada 5 quilòmetres, un entrepà a l'arribar i trofeus per als 3 primers i les 3 primeres classificades. Els infants, per la seva banda, també tindran avituallament líquid a l'arribar i tots els participants guanyaran una medalla.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. S'ha obert el termini per presentar les sol·licituds per als grups de música locals que vulguin formar part de la Festa Major. La primera actuació està prevista el 9 d'octubre a l'Embalat, a 12:15 de la nit, un horari adreçat a bandes amb repertori festiu i format d'escenari gran. La segona actuació serà del 10 d'octubre, 12:45 del migdia, i és un horari pensat per a propostes més íntimes, acústiques o de proximitat. Les inscripcions es poden fer a través del web i tanquen el 12 de juliol. És necessari que una persona del grup estigui empadronada a Caldes. Pel que fa al temps, aquesta tarda serà plenament assolellada, amb temperatures molt suaus que es mouran entre els 29 i els 24 graus durant el vespre. El vent bufarà fluix a moderat, sense complicacions, i no s'espera precipitacions. La nit arribarà amb ambient més fresc, baixant fins als 19 graus. De cara a demà, dissabte, jornada molt tranquil·la i estable. El matí començarà fresc, amb mínimes d'uns 15 o 16 graus, però ràpidament el sol farà pujar els termòmetres fins als 28 graus al migdia i primera hora de la tarda. Dominarà el sol durant bona part del dia amb alguns intervals de núvols prims a la tarda, però sense risc de pluja. I diumenge continuarà el temps d'estiu, matinada agradable i un migdia clarament calorós, amb màximes que arribaran als 30 graus i un cel majoritàriament serè. En resum, serà un cap de setmana ideal per fer totes les activitats a l'aire lliure que prepara Caldes.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 22 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dimarts.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: ready for this?
1: Bona tarda, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques i la gent de Sant Feliu! Benvinguts una setmana més al no sé què dir. Sí, tinc encara l'al·lèrgia. És al·lèrgia, ara hem passat de constipat a al·lèrgia. Perdoneu la meva absència la setmana passada. La vida universitària és més dura del que m'esperava. Vaig donar-me compte. Us diré la veritat. Me'n vaig anar a dormir el dijous. Tenim música anècdota ja per anar tirant així. Vinga. Dijous passat, que era 20... No, què fins? Si avui és 22. Dijous passat... 14. Molt bé. Gràcies, Monter. 14, ja ha fet la brometa. Agafant... Bueno, dijous 14 a les 12:30 de la nit. El Sergi, cansat de tota la tarda, vespre, nit, de fer treballs de psicologia... No us diré els temes perquè tampoc és un tema, no és un programa científic ni psicològic, és un programa d'humor. Així que ens ficarem que vam fer temes diversos de psicologia. En aquestes que després de molt cansanci vaig aconseguir estirar-me al llit i hi havia quelcom en el meu cap que em rebotava com una idea insistent que havia de tenir en compte. Mica en mica vaig voler desfer-me d'aquella sensació quan de sobte vaig adonar-me'n per mi mateix. Doncs, efectivament, ho havia fet tot, tot l'ús de la universitat estava al dia, totes les entregues s'havien realitzat correctament, però no havia fet el més important de la setmana. El guió del programa del 22 menys 7 són 15, del guió del programa del 15 de maig. Aleshores, fruit del pànic, presa del pànic, vaig agafar el meu telèfon mòbil, vaig escriure-li a en Monter, sabent que aquelles hores encara seria despert gravant alguna nocturna radiofònica o mirant algun tríptic d'Andorra, i vaig dir: Monter, em sap greu, però no podré venir demà a fer el programa. Ell ràpidament em va respondre amb la seva calidesa i el seu amor amb un sempre polze amunt. Jo el vaig contestar com a boomer que sóc, dient-li moltes gràcies, exclamació, i una figura d'un emoticono ajupint-se demanant disculpes. I fins aquí l'anècdota de per què no va haver-hi programa. De fet, m'han fotut bronca. Hi ha hagut gent: home, jo l'esperava, és el meu, sí. En fi. De fet, una de les persones que m'ha cantat la canya és l'Albert, un dels nostres MVPs del programa, el qual avui tenim una música per ell. La tenim, Monter. Monter està amb una balla amunt, té dos pantalles, si en tingués quatre no sabria on mirar. Tenim una música preparada per ell perquè avui... L'Albert fa anys.
2: I anys, per molts anys, ara tu vas per molts anys.
1: I ho celebrarem amb una anècdota conjunta de seva i de la Núria. Avui no en tenim cap seva, tot i que ens n'ha enviat una recentment de 6 minuts i mig, i en parlarem de quan la posem i com la posem, però interessant, no us faig més spoilers. Així que, Albert, moltes felicitats, gaudeix molt del dia, des d'aquí la nostra felicitació, gaudeix molt d'aquests 43 anys. I I ara sí, entrem a la recta final del programa. Seguim amb el programa. Recordeu que podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemontbui.cat. I dit això, comencem amb... Per què s'estan apagant i encenent els llums? Hi ha sensors? Que guai, la ràdio més moderna que va amb sensors. Ara hauré de fer tota l'estona... Llàstima que no em veieu, perquè si veieu que movent-me els braços de tant en quant... En fi, comencem amb una anècdota, com no podia ser d'altra manera, de la coprotagonista d'aquest programa, que és la Núria. Així que endavant.
0: Bones, hello, bonjour. Bon dia, bona tarda, Sergi, bona nit. Ho estigues escoltant això, el vàter a casa, conduint, espero que no conduint, no sé, caminant, passejant el peix, el que sigui...
1: Bona tarda, Núria. Gràcies per totes les franges horàries amb les que explicites la teva salutació. Mira, avui precisament no he anat a treure el peix a passejar, però li donaré records de les teves parts. Així que moltes gràcies. No acostumo... Bueno, sí, de fet, sí, t'acostumo a escoltar conduint, per tant, no... Vull dir, però amb mans lliures, no que vagi... En fi, és igual. Sí, seguim, aviam, què t'ha passat?
0: Ja que en anteriors moments de la vida t'he enviat un àudio parlant d'una cosa que em va passar amb el cotxe, ara m'ha vingut una altra anècdota.
1: Més anècdotes de cotxe. I la Núria, què pot sortir malament? És perfecte, ja comencem molt bé.
0: Que és una vegada que jo, bueno, pues en els momentos, fa un parell o tres d'anys que conduïa un cotxe antic de que em va donar el meu avi del cotxe del 98 o així. Jo aquell dia em sentia com molt valenta, suposo, i vaig dir, me'n vaig a Caldes, havia quedat, suposo, per fer alguna cosa.
1: Els cotxes del 98, cuidado perquè empoderen a la gent, sobretot a la Núria, fins al punt de decidir, aniré de Granollers a Caldes, o sigui, aquesta anècdota pot ser brutal. Per tant, seieu-vos, poseu-vos els cinturons, que aquesta anècdota no tindrà res a envejar a Fast and Furious.
0: No em diguis què, però no sóc capaç de recordar-me, i vaig...
1: Aquí he tallat un moment, recordeu, havia quedat, suposo, per fer alguna cosa. Entenem, entrem aquí en el terreny de suposicions. Amb qui havia quedat? No ho sabem. Per fer què? Tampoc ho sabem. Arribat a aquest punt, sospito que ni tan sols havia quedat. Simplement estava tan empoderada que va dir, agafo el cotxe, me'n vaig de Granollers a Caldes i que sé lo que Dios quiera.
0: Voler fer, bueno, pues, Granollers des de mi casa fins a Caldes. I llavors, pues, jo vaig... Anar pues, de Granollers, vaig agafar la meva rotonda de confiança i dic, vale, aquí puc...
1: Para. La Núria és meravellosa, eh? I tu pots tenir un súper de confiança, una carnisseria de confiança, un podòleg de confiança, però la Núria va més enllà. Ella sobrepassa aquests límits i ella té rotondes de confiança. No, és que la rotonda aquella de Palau... No. És la rotonda de confiança de la Núria. Agafa-la, no et perdràs mai.
0: Començo a agafar la carretera de Caldes, arribo a Caldes i tal, i dic, aniré sense GPS, perquè, pa què?
1: Aviam, què millor que potenciar aquest empoderament del cotxe del 98 que agafar la teva rotonda confiança per un trajecte que és escabrós i difícil, com és de Granollers a Caldes, que tothom ho sap, sense passar per Palau, ni llocs d'aquests raros, però és que, a més, diu ella, com que vaig tan a saco i que agafo la meva rotonda confiança, avui, a més, sense GPS ni hòsties, avui... Agafeu-vos perquè ni els senyors dels anells, el senyor dels anells es van atrevir a fer un camí tan complicat, tres pel·lícules per explicar un camí. La Núria t'ho fa sense GPS, a la locura, i venga, i vinga, aviam què passa.
0: Per què? No? Ja m'ho conec. Vale. Jo anava confiada, comptant que crec que era la tercera vegada que feia la carretera Granollers-Caldes o així, o sigui, bueno, no sé, el meu jo del passat tenia molta confiança en les meves habilitats.
1: Tercera vegada que va des de Granollers a Caldes sola i va dir sense GPS. Avui ja tirem la casa per la ventana, anem a cegues, carregada de confiança, que és com ha de ser, i res pot sortir malament.
0: I llavors arribo a Caldes, bueno, passo pel, com al carrer de l'estació, crec.
1: A veure, ens estalviem aquí peripècies de cop i volta i ja som a Caldes, vale? O sigui, ha anat bé. Per tant, tot el que és el circuit, tot el que és la carretera, no hi ha hagut problemes. Per tant, el problema va ser a l'arribar a Caldes. Ja és estrany que a Caldes passin algunes coses. Però bé, aviam, què va passar?
0: Que és, i llavors, doncs, hi ha un moment que dic, hòstia, vaig aparcar al pàrquing de sorra, crec que es diu el del Molí, i jo...
1: El pàrquing de Sorra del Molí és el pàrquing de l'Stage, que coneixem tots, aquell que està al costat de l'Stage. No?
0: Jo, clar, anava per la carretera, pel carrer de l'estació, juraria que és aquell que fa, bueno, fa baixadeta i fa així una corbeta, i llavors, clar, hi havia com moltes línies en el terra, i dic, clar...
1: El carrer de l'estació que fa baixadeta, fa corbeta i hi ha línies al terra. Pot ser que sigui, no ho sé, no ho sé, Núria. Les línies al terra ja et dic què són. No són simples contínues, discontínues, sinó que són un carril bici que és supernecessari dintre Caldes tenir un carril bici que va, diràs, pel lateral. No, no, pel centre del carrer. Que és, o sigui, jo no sé qui va tenir aquesta idea, però m'agradaria tocar-li la cara una mica per felicitar-lo.
0: Ah, cony, però ja la com entro jo. Com giro a l'esquerra per intentar entrar a l'entrada del pàrquing del Molí?
1: Comencem a la fase crítica. Com entrem a l'entrada del pàrquing?
0: I no vaig ser capaç, jo, amb tota la meva confiança que tenia feia 5 minuts, de poder girar. Pensava que si girava faria algú il·legal, tot i que no hi havia res que m'impedís, no hi havia cap senyal que m'impedís girar a l'esquerra. I llavors, doncs, clar, què em va passar?
1: Tot i que no hi havia senyals que indiquessin el contrari, la Núria va seguir la seva intuïció i la va portar a què? A no girar. I on et porta a no girar?
0: Que com que no vaig poder girar a l'esquerra, em vaig quedar sense Caldes, bàsicament. I llavors vaig veure un cartell que posava Sentmenat.
1: Fins a Sentmenat. O sigui, per no voler girar, se'n va anar a Sentmenat. És a dir, va creuar Caldes. Imagineu-vos entrant per la rotonda de dalt del Mercadona, el Romà Martí, pels de Sentmenat i companyia, a plaça del Pinocho, creuar-se, suposo que hauria baixat pel Montserrat o per algun d'aquests, fins al carrer Oms, suposo, i au, cap a baix. I cap a baix, baix, baix, baix, va veient com les cases van fent petites de Caldes i es va obrint un horitzó negre que és Sentmenat.
0: Jo, merda! I llavors, en comptes d'haver girat, o sigui, en comptes de girar a l'esquerra, vaig dir, bueno, doncs vaig fins a Sentmenat.
1: Sí, sí, fins a Sentmenat has d'arribar, filla meva. Però bueno, tranquil·la, aviam, què va passar quan vas arribar a Sentmenat?
0: I vaig haver d'anar a fer els 6 quilòmetres de Sentmenat. Primera vegada que vaig fer la carretera aquella, jo, a la vida, òbviament em vaig trobar ciclistes.
1: Deurien sortir de Caldes, de la línia aquella deu acabar en algun moment que dona a una carretera, diguem, de vehicles i tal, que és per on van ells, tot i que se'm fa estrany que hi hagin vehicles per zones on hi ha circulació, no? Normalment van per vies apartades, sense molestar, però bueno, aviam què va passar amb els ciclistes.
0: Primera vegada que davant un ciclista, amb corba, sense visibilitat, en un canvi de rasant, però el ciclista m'anava dient, tu passa, passa, bueno...
1: Aviam, bona feina en avançar ciclistes. Està bé que t'empoderis més avançant ciclistes. El que no te'n refiïs d'ells. Ells volen la carretera per ells. Per tant, què et dirà? No, passa, passa. I ve un tràiler de cara, vale? Aquesta és la idea del ciclista. El ciclista vol la carretera per ell. Per tant, no us refieu dels ciclistes.
0: Total, un drama. Llavors, clar, vaig pensar, bueno, espera, jo he anat diverses vegades a Sentmenat perquè he anat amb altra gent a casa de l'Albert.
1: Ja està, l'Albert. Ja havia de sortir l'Albert. Ja he anat altres vegades a casa de l'Albert. Què hi ha a Sentmenat? Jo què sé. Tenies la pizzeria San Remo que ja ha tancat. Tens el Camilo. Tens el Coro. Tens... Ja està, no hi ha res més. No hi ha res... Bueno, un parc aquàtic. Tenen un parc... No sé si heu anat mai, no hi aneu. Tenen un parc aquàtic. I casa de l'Albert. Ja està. Sentmenat és això. Aquestes quatre coses. Va, clar. Hem d'anar fins a casa de l'Albert, anirem. Aviam.
0: I dic, sé que hi ha una rotonda, i llavors vaig arribar a la primera rotonda de Sentmenat on hi ha el Caprabo, vaig donar la volta, i al tornar que em trobo? Un tractor.
1: Va, ara ja no és una rotonda de confiança, és una rotonda salvadora, no de confiança, però salvadora. I ara ens trobem un tractor.
0: I no el podia adelantar, perquè hi havia moltes curves i jo anava molt cagada. I dic, ja he tentat prou la sort en intentar aparcar en un lloc sense el GPS, sense haver-m'ho mirat abans i havent adelantat un ciclista i m'ha sortit bé la jugada. Llavors jo anava doncs, darrere del tractor que, bueno, doncs hi haurà gent...
1: Màxim respecte pel tio del tractor, els tractoristes a tope. Espero que allò que no recordes, aquella quedada que tenies, no fos urgent, almenys no corres pressa ni res, perquè o no requerís la teva presència, perquè suposo que ja deus anar com una hora tard. Després, primer ciclistes, primer et passes Caldes, després ciclistes i ara un tractor. En fi, aviam.
0: Tinc que estar d'acord o no d'haver-ho fet, però jo no em sentia segura d'adelantar-lo, llavors pues, Vam anar 30 per hora o 20 per hora a la carretera setmanal. O sigui, bueno, vaig poder gaudir del paisatge. Espectacular, eh?
1: Com anar amb autobús, és el mateix. Vas veient passar el paisatge. Quin paisatge? Bueno, surts de Sentmenat, que és el primer que et troba al cementiri. Mira, escolta, Caldes el tenim més amagat. Llavors vas veient coses millors, vas veient, ja comences a veure una mica Caldes, veus una mica la llum al final del túnel, però, bueno, en fi, tampoc cal això.
0: Van agradar molt. I al final vaig poder aparcar. Jo crec que no vaig aparcar en el pàrquing que volia perquè no vaig entendre com entrar, crec, o potser sí, no me'n recordo. Però la cosa és que és la història de quan jo vaig intentar aparcar Caldes i vaig acabar a Sentmenat.
1: Va aparcar, sí. A on? No ho sabrem mai. Tampoc he volgut indagar en el tema perquè encara li criaríem alguna cosa nerviosa i no vull indagar. Però bueno, va aparcar.
0: I és una anècdota pues, que als meus amics els fa molta gràcia perquè es veuen les meves habilitats. Per això la meva puntuació per conduir és un 6 sobre 10. No passa res. O sigui, és com la vegada que vaig voler anar a on era, a Prats de Lluçanès, i vam acabar en un camí de carro i el meu cotxe es va convertir en un 4 per carro. Que això...
1: 4 per carro, eh? Cuidado. Diu que té un 6 de 10 a... en habilitat conductora. Home, jo te'n posava més, perquè anar a Granollers, a Caldes, passant per Sentmenat, ha de ser molt bo. I aquesta anècdota de Prat de Lluçanès, sisplau, per un altre dia, que converteixes el teu cotxe en un tot carro, sisplau, la volem per un altre dia.
0: 4x4. Que això, Sergi, si vols... És una altra història que et puc explicar. Va ser molt divertida. Aquesta no hi havia l'Albert, però hi havia altra gent, però no ell. Però bueno, aquesta és la meva mini història de la ruta escènica, no escènica, la ruta turística de Sentmenat.
1: Es lia ella mateixa ja amb el final. Eh? Moltes gràcies, Núria. I sí, sisplau, quan puguis, volem l'anècdota de tu anant a Prats de Lluçanès per camins de carro. Ha de ser meravellós, perquè Prats de Lluçanès a prop no queda, que diguem, no? I tot i així, encara, Pere, perquè encara té més coses a afegir sobre aquesta anècdota, i ens ha enviat un apunt.
0: Bona, Sergi, disculpa perquè no entendrà res del carrer que t'he dit, però és el carrer Oms, que l'he buscat i jo em pensava que era el carrer de l'estació, però no. Disculpeu, Caldes, calderins, calderines, no sóc de Caldes, llavors és el carrer Oms, no el carrer de l'estació.
1: Ara em quadra tot. Que sé, tots tenen línies i tots, bueno, no tots fan baixadeta ni corbeta, però bueno, gràcies, Núria, se't perdona, se t'estima a parts iguals i ets més que benvinguda a Caldes si portes més anècdotes com aquesta i no portes coses de Sentmenat. I ara sí, anem a una altra anècdota que tenim conjunta de l'Albert i de la Núria.
0: Bona, Sergi. Vinc a fer-te una última, una altra anècdota, espero que no sigui l'última.
1: Bueno, bona tarda, altre cop. Esperem que no sigui l'última. Aviam.
0: Avui havia de fer uns tràmits per la Generalitat i, bueno, he estat una hora i mitja barallant-me.
1: Només? Quina sort que tens. Digue'm com ho has fet per anar tan ràpid. Jo també vull fer tràmits només en hora i mitja. Aviam.
0: Llavors, ha sigut una lluita molt intensa. He suat molt, s'ha patit molt i tot era per un tràmit que jo estava col·laborant, no era per mi el tràmit, era per una altra persona. Per qui era aquest tràmit?
1: Ja, lluitar contra el sistema informàtic i la burocràcia de la Generalitat sempre és digne de reconeixement, però que a més aquest tràmit no sigui per tu és més meravellós. Per qui era aquest tràmit?
3: Hola, Sergi, sóc l'Albert.
1: Preciós. L'Albert també col·laborava en aquesta anècdota, ja graven junts i tot, fins i tot quan han de fer coses importants com un tràmit i els hi surten peripècies i ho envien aquí. Clar que sí, si és que què faríeu sense mi?
3: Sí, era meu. Sí, és una puta merda, vull dir, jo sol no podia fer-ho, així que he demanat ajuda a la Núria.
0: Perquè no tenia el certificat digital.
3: Exacte.
1: Què millor que demanar ajuda a la Núria, que és una persona que té uns nervis d'acer, sobretot a la conducció. Per tant, amb els tràmits, segurament no perdrà els nervis. Vull dir, tranquil, que la Núria t'ajudarà. A més, segur que t'ofereixen una de facilitats per fer els tràmits. La Generalitat sempre pensa en això. En aquest país, fer un tràmit és la cosa més senzilla i fàcil del món.
3: L'ordenador, que això és, bueno, això és un món, vull dir... Tu t'ho posen fàcil, en aquest país, per fer un puto canvi de càrrec. I això, bueno, hem quedat avui i bueno, jo he arribat a les 6:15.
1: comencem amb els tempos. Arribem a 6:15, 6:15. Què havíeu de fer exactament?
3: I, per fer això, vull dir, era omplir un document.
1: Omplir un document? Ens hem estat una hora i mitja, eh? Vull dir, cuidado, omplir un document una hora i mitja. Hem començat a 6:45.
3: Amb les dades de... Simplement era canviar el meu nom, que estava com a vocal, a vice, i enviar-ho a la gent, no?
1: Cuidado aquí, eh? Hi ha un canvi d'estatus. Si veieu l'Albert amb un cotxe esportiu, ja sabeu per què. Perquè ha passat de vocal a vice. De què? No ho sabem, però ha passat de vocal a vice.
3: Però és que, clar, el tema ha sigut aquí, no? Enviar. Hauria de ser una cosa senzilla, de pim-pam, 5 minuts com a molt. No.
0: Espera't, que encara queda fer el tràmit amb l'Ajuntament. Bueno.
1: Si encara n'han fet un, però queda el... Bueno, ja serà una altra anècdota, no acabarem avui. Quan ens queda Monter... 9 minuts no ens dona, no ens... per fer tràmits no ens dona.
3: Aquest només ha sigut amb la gent. Jo només t'aviso que hem tardat una hora i mitja per enviar el document, ¿vale? Perquè, o sigui, vull dir, ara mateix la Núria té obert el Chrome amb 200 pestanyes, té obert el Firefox amb 200 pestanyes més.
1: Recordem que s'han estat una hora i mitja per enviar i omplir un document i ara mateix tenen... un ordinador o dos, no especifiquen, al qual hi ha dos exploradors d'internet amb 200 pestanyes actives cada un per al tràmit senzill, que és enviar. Tu imagina't el que és... No, hem de fer una modificació dels estatuts... No. Agafa't advocats, agafa't una gestoria, munta't tu la gestoria. Pues imagina't com... Jo recordo quan era demanar subvencions... No, jo em demanava festa a la feina, perquè a qualsevol moment et podien trucar. Bueno, aviam què va passar.
3: Ja veig, perquè cap d'aquests ens estava funcionant. Llavors tu omplies les dades de tot el que vindria a ser el tema d'això, de la gent, vale? De la sol·licitud aquesta, i al final et posa signa i envia. I clar, aquí és on comença el drama, perquè tu...
1: Vale, anem per passos. Omplir les dades de la sol·licitud, fàcil. El problema és al final, el signe i... O sigui, allò que has de clicar i en principi ja està... Aquí està el problema, aquí. Aviam, per què és un problema?
3: Tu dius signa i envia, però no és tan fàcil. Vull dir, llavors allò t'obre una altra web. Aquella web...
1: Allò et porta una web que porta Chicas Calientes en Seminat i Granollers, no? Suposo, bueno, aviam, i després què passa?
3: Et fa un pas a pas.
1: T'ensenya a fer pas a pas, ets tontet, vale? I això és molt fàcil. Si no saps fer-ho, busca't la vida, jo t'ensenyo a fer.
3: Descarrega una aplicació que no sé què cony és.
1: Això és veritat, això et fa descarregar una aplicació que no fa servir. Suposo que algú es deu estar lucrant d'aquesta cosa que després no es fa servir. O sigui, és que no té ni funció, és una aplicació que tu l'obres i surt un PNG, que Generalitat de Catalunya, i ja està. O sigui, no és ni el clave PIN, que et surt un QR, res. No ho sé, i segurament deu estar obsolet, és a dir, tu carregues i tal, i no va.
3: Signatura electrònica o no sé què polles, bueno, da igual.
0: El JavaScript ha estat obsolet i no sé quines
3: sí,
0: merdes,
3: no sé. M'ha
0: fet descarregar
3: deuen...
0: una altra cosa, sí. M'ha fet, bueno, és en plan choose your own adventure, no saps mai on acabaràs. I després s'ha col·lapsat el buscador.
1: És com aquells jocs aquells d'antics d'ordinador que tu havies de prendre decisions i aprendre les decisions que prenguis et porten per un camí o altre. Això és un tràmit de la Generalitat. Hòstia, després diuen que no s'impliquen amb la gent. Gràcies, Generalitat, per fer-ho tan complicat.
0: Sí, hem tornat a fer perquè no ha funcionat.
3: Sí, no et deixava... Oi que s'ha quedat tot en blanc? Vull dir, un pantallazo blanc.
0: Sí. Llavors, t'ho deixava fer tot. O sigui, quan hem tornat a fer una altra vegada, compte que hem fet el tràmit potser 6 vegades. O 7.
1: O sigui, a tot això, el navegador col·lapsant, a lo millor el tràmit s'ha fet 6 vegades, és a dir, l'Albert és vicepresident 6 vegades, o sigui, 6 anys consecutius, o el que durin els mandats has d'estar allà 6 anys, 6 vegades, aviam...
3: Jo crec que t'has quedat curta, eh?
0: Hi ha hagut un moment en què sí, tot bé, però no t'has deixat adjuntar un arxiu, i dius, però vaig a...
1: aquí l'altre, o sigui, ara ja he signat, ara has d'adjuntar l'arxiu, és que no pots adjuntar l'arxiu perquè pesa més de 1,5 megas, oh, és que pesa 1,5, l'has de comprimir, com es comprimir? Ah, t'has de descarregar aquesta aplicació perquè és el zip, que és el que accepta la Generalitat perquè el WinRAR no l'accepta, li dona problemes, és que només facilitat, jo no sé, aviam, què...
0: Adjuntar l'arxiu... I llavors no deixava. Llavors hem hagut d'anar rebotant a tots els... O sigui, tots els... Jo què sé com es diuen, els buscadors o el que sigui.
3: Sí, bueno, hem anat trobant, no?
0: Sí, llavors al cap d'una hora i mitja...
1: En aquest punt, l'Atzar és el millor aliat que podeu tenir, és a dir, aviam si hi ha sort. Aquest, l'Opera, que no el fa servir ni Cristo, anem a provar. L'Internet Explorer, no va, prova'l igual. És igual. Bueno, i després d'hora i 30 minuts, què ha passat?
0: Ja s'ha fet. S'ha patit. S'ha molt, l'Albert ha hagut de fer un pit i tot.
1: S'ha fet, guita, eh? I l'Albert recorrent al tabaquisme per calmar els nervis en una situació estressant que es viu a les oficines virtuals de la Generalitat. O sigui, la Generalitat, d'aquí podem treure una conclusió, i és que la Generalitat incita a la gent a fumar. Fixeu-vos, eh? Com va la cosa.
3: Sí, un pit.
0: Jo contemplant treure l'Albert Mojito que tinc...
3: No, gràcies, ara aquestes hores de la nit ara em ve de gust.
0: I al final està... O sigui, ara hem de fer com una memòria d'això, perquè futures persones que hagin de fer aquest tràmit no hagin de patir, que patiran igual, perquè la gent ho posa tot molt fàcil.
1: Gràcies per ajudar altres persones que es trobaran en un futur en aquesta situació. El vostre sacrifici serà recordat, tot i que jo això vaig deixar-ho per escrit i com fer-ho, però veig que ningú m'ha fet cas. No passa res. Us estimo igual. En fi, recordeu que això, la gent que ho llegeixi, que segurament escoltarà aquest programa, l'adjuntaran. Ells són persones amb experiència, vosaltres no en tindreu quan ho feu, ¿vale? Per tant, tingueu-ho molt en compte.
0: I això, doncs aquesta és la història.
3: Exacte, per si has de fer tràmits a la Generalitat, que sàpigues que has de dedicar-hi un mínim de 8 hores laborals.
0: Sí, i compte que hem tardat una hora i mitja perquè jo ja havia fet alguna similar i ja tenia part de les eines a l'ordinador, però tot i així me les ha fet tornar a tenir i descarregar 4 vegades.
3: Això que no ho he fet jo, perquè si ho hagués de fer jo, mare de Déu,
0: amb l'ordinador a la feina, no hagués tingut un problema.
3: Bueno, Sergi, ja està, és això, vale? Apa, que vagi molt bé, vinga, bona nit.
1: Bona nit. Ja ho sabeu, si heu de fer un tràmit de la Generalitat, truqueu a la Núria i l'Albert i us ho solucionen ràpid. Gràcies, nois. Però espera't, perquè hi ha un últim apunt.
0: Sergi, que sàpigues que hi ha una mini-enquesta de satisfacció del tràmit i li hem donat un 1 perquè la Generalitat tingui en compte que és una merda el tràmit.
3: Sí, ara mateix ho tindran en compte, no pateixis.
0: Sí, ui!
1: Gràcies per la sinceritat. Segur que la Generalitat deuen estar preocupats allà. Ai, que hem fet malament, si era tot molt clar. En fi, doncs ara sí, anem encarant la recta final del programa.

0: for this. I fins aquí el no sé què dir d'avui divendres dia 22. Me l'he apuntat. Avui divendres dia 22 i també me l'he apuntat perquè avui, ja us ho explicaré la setmana que ve, me'n vaig al cine a veure Mandalorian i Grogu. El Monter ja sabia de què anava. No vaig amb el Monter. Potser sí, algun dia. Andorra. Anirem a un cine d'Andorra. M'has de dir quin cine d'Andorra està bé. I jo us explicaré què tal. Doncs avui això, recordar aquestes anècdotes que hem tingut i sobretot una gran felicitació a l'Albert, que avui em fa, si no recordo malament, 26. Em fa dubtar. 26 o 27 o 20... Sí, 20 i alguns. La cosa és que estic molt content perquè veure'l créixer és un plaer i que ens enviï més anècdotes d'aquestes és encara més i millor. Així que amb això tanquem el programa d'avui. Moltes gràcies, calderins, calderines, setmanatencs i setmanatenques. Fins la setmana que ve.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: L'alcalde Isidre Pineda assegura que està treballant per la variant de Sentmenat i que en els pròxims dies poden haver novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què s'ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha mostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el Club Jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que en qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que ofereixen també a Caldes. Ha mort Isidre Grau, fundador d'Embotits Grau, l'empresa que es va convertir en la coneguda botiga d'embotits artesans Grau Vila. El 1960 va posar la primera pedra de l'empresa familiar que, des que es va crear, ha mantingut l'essència que va instaurar des d'un principi. Aquest cap de setmana tindrà lloc la tercera edició del Caldes Juga. El conjunt d'activitats, tallers i jocs de taula organitzats per la propietària de la botiga Planeta Tucan, Elena Presaizen, una iniciativa que es durà a terme a l'Espai Can Rius i que oferirà prop de 138 jocs de taula perquè infants, joves i adults puguin passar-se dissabte i diumenge jugant i descobrint noves propostes. En esports, aquesta nit, les jugadores de Recamp La Sar Femenia juguen pujar a l'Hockey Lliga per primera vegada en la seva història. Les calderines disputaran el primer partit de play-off contra el Girona. Continuant amb els play-offs i les finals, també hi haurà presència calderina als partits del Palau Femení i el Barça Masculí, que comencen a jugar-se el títol de la màxima categoria aquest cap de setmana. I acabem amb el temps. Avui les temperatures s'han enfilat fins als 29 graus. La nit arribarà amb un ambient més fresc i els termòmetres baixaran fins als 19 graus. De cara al cap de setmana estarà marcat pel temps estable i plenament estiuenc. Tant dissabte com diumenge predominarà el sol amb alguns núvols prims decoratius i sense risc de pluja. Les temperatures aniran clarament a l'alça amb tardes càlides entre 28 i 30 graus, mentre que els matins seran més suaus i agradables. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca, benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, mercè a l'aigua calenta. Però...
1: tenim tràfic de drogues.
0: Això ja ho vas dir la setmana passada.
1: Sí, és veritat. Sí, però és que en tenim molta, eh? Molta droga. Aquesta setmana dues operacions policials. La primera, a la Font dels Enamorats, contra una plantació de marihuana, i es veu que un veí de l'urbanització tenia la llum punxada i gastava molt, i clar, allò cantava. Si gastes molta llum de nit és que estàs fent créixer plantes de marihuana.
0: No falla. I la segona intervenció?
1: Ui, aquesta encara més sonada. Ni més ni menys que el carrer Aparici, més amunt de la plaça del Mauri. Ahir mateix, eh? I exactament igual, eh? Plantació de marihuana...
0: Caram, la gent com hi va, tu.
1: Ostres. Sí, Déu-n'hi-do. Home, és que et compres quatre llavors, gastes una mica d'electricitat i al cap d'uns mesos et fots d'hora, eh? Si no et pilles abans, és clar, si et pillen, sí, sí. Merda.
0: Aquí no pillaran mai la plantació de marihuana que té el jardí perquè alimenta les plantes amb la seva llum interior. És el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
1: El Jonathan Andic.
0: Hombre!
1: Sí, un paio amb molta empenta.
0: I tant.
1: Almenys això és el que pensen els Mossos d'Esquadra, que el van detenir, i el jutge que el va fotre a la presó. Això sí, al cap de 15 minuts havia pagat el 1 milió d'euros de fiança.
0: Clar, clar, el paio està forrat. Va fotre una empenta al seu pare perquè caigués dalt a baix d'un terreple i cobrar l'herència, presumptament. I clar, es dona la circumstància, que el seu pare era ni més ni menys que el paio més ric de Catalunya.
1: Sí, l'amo del Mango.
0: Que està a Palau. És que no et surt res bo de Palau, eh?
1: No. En tot cas, la policia diu que els indicis són molt clars i que la cosa va ser premeditada.
0: Sí, des que el Carles Porta es va inventar crims, que a aquest país passen coses molt fosques.
1: Ja ho pots ben dir. En fi, això és Patada al Ventre i volem posar llum a la foscor. Com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable, de crims de poques soltes.
3: Tenim termes romanes, fetes fa 2.000 anys. Tenim la pell molt fina, deu ser de

0: Un tros minúscul del ballar.
1: Hi ha una mosca a l'estudi,
2: fot-li,
1: eh?
2: Fot-li, fot-li, fot-li.
1: Però una mosca
2: guions.
1: Molt fot-li. Gran, eh? Sí. Una mosca mida...
2: Mida de Sam. Mida Sam. Avui no ha vingut el Sam.
1: Som, però mosca. Som tres, perquè hi ha el Jordi, el Xavi i la mosca. I ara sí. El Monter, que
2: intentarà intentar per intentar... matar-la.
1: Però fem una retransmissió.
2: No diguis Monter... matar-la, que hi ha els animalistes que ens estan no, escoltant.
1: Estaborneix-la només.
2: Sí. I treu-la d'aquí, que marxi. No, res.
1: Has fallat, eh? No. Que clar, qualsevol la mata, perquè deus necessitar un bazooka.
2: Jo crec que ens matarà abans ella, nosaltres, eh?
1: No, no hi ha manera, eh?
2: Mosca bueno, de la tele.
1: La mosca de la ràdio. Mira, ha sortit de l'estudi, ara se la queda el Munter, que continuarà, entenc, la cacera...
2: Batallant.
1: A la part dels botons de la ràdio. En fi, Jordi, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Avui en el guió t'he posat el número de WhatsApp, perquè mai el diem.
1: És veritat.
2: Perquè abans el teníem penjat a les parets,
1: clar,
2: i ara ja no.
1: És que no ens en recordem mai. I de fet, fa molt temps que no diem que tenim Facebook, bueno, Twitter,
2: és,
1: Instagram, és, perquè
2: això és igual,
1: arroba patada al ventre, ja ho sabeu. I també tenim el WhatsApp del programa, que és el 608-970-864, que ara mateix li demanaria al Monter si ha arribat algun missatge al WhatsApp del programa, però no ho faré perquè està matant la mosca, està intentant matar la mosca. Mira-la,
2: fins allà.
1: Ha tornat, eh?
2: Mira, està...
1: Ara està vol estar aquí perquè ha topat contra el vidre que ens separa... Sí. El Monter i a nosaltres. Fa gràcia veure una persona seguint amb la mirada una mosca.
2: Amb un rotllo si fos... paper a les mans.
1: Com si fos un caçador. Saps el típic...
2: Aquell que surt amb el Bugs Bunny.
1: Exacte.
2: Aquell que va
1: amb l'escopeta.
2: Amb l'escopeta.
1: Vam pensar més en un... Saps els gats que veuen un pardal i es posen tiesos?
2: Sí.
1: I se'l miren fixament tots els moviments que fa el pardal, doncs el Monter ara mateix és un pardal, intentant caçar un... Bueno, no, ell no és el pardal, és el gat, clar. Sí. Mira-la, ha tornat a passar. Ara fa gràcia perquè la veus passar amunt i
2: avall.
1: En fi, els nostres oients no poden veure la mosca, per tant, continuem amb les nostres coses, que et volia preguntar què tal la setmana.
2: Bé, normaleta, sí, i tu?
1: També, normaleta, sí.
2: Només et volia proposar una cosa.
1: Digues.
2: Que és que ja hi ha la inscripció pels grups que han de cantar calderins de la Festa Major.
1: Ah.
2: Jo anava a proposar...
1: Perdona. Què vol dir inscripció? Que et pots inscriure per cantar?
2: Sí, pots dir, escolta, jo soc grup calderí...
1: Ah, grups calderins. Va, jo em pensava que deies, els catarres...
2: Ah, no.
1: No s'apunten per cantar el Festa Major.
2: Subs calderins, sí, després si els agafen, els agafen, si no. I dic, tu et veuries amb corda cantar les nostres cançons de patada al ventre? Si ens les posem, sí, a cantar, què?
1: M'hauria de preparar bé. Però sí, no?
2: Podríem
1: fer-ho.
2: Ser grup calderí.
1: Podríem ser grup calderí. Triem un parell, coneixem de músics. Podríem agradar el Ramon Soler.
2: Sí,
1: algú. Vull dir que, clar, nosaltres cantar no en sabem, però mira, saps?
2: Però clar, ho hauríem de fer nosaltres, el de cantar.
1: Clar, exacte, sí. Però vull dir, tocar la bateria, la guitarra, això ja no. Però què vols dir, d'apuntar-nos?
2: Què?
1: Ens apuntem?
2: Però hauríem d'ensejar molt, no? Aprendre les lletres. Ja tenim 20 cançons, eh? Que no és moco de pau,
1: hauríem d'ensejar molt, o no, eh?
2: Bueno.
1: Vull dir...

0: Saps que va ser el meu primer CD?
1: Veus?
0: Compact disc.
1: Sí.
0: Perquè vam comprar un compact disc i jo diu, ostres, doncs l'hem de provar, però no tenim compact disc, tenim cassets i tenim... Què més tenim? Discos.
1: Sí.
0: I pel Circo de Lectores, que es comprava llibres, també hi havia també per posar CDs. I vam comprar CDs.
1: I vas comprar què?
0: I vam comprar Milli Vanilli.
1: Pues no eren ells.
0: La gran farsa.
1: Mira la cançó aquesta, que tampoc és cap cosa, pues no cantaven ells.
0: No.
1: Què s'ha de fer per apuntar-te?
0: No ho sé, em sembla que hi ha un prospecte...
1: Ho has de presentar una maqueta o què?
0: Bueno, presentem tot. Presentem el link del YouTube i del Bandcamp i adéu,
1: Sí, és veritat. Tenim les cançons de Patada al Ventre penjades a YouTube.
0: Patada al Ventre,
1: el canal de Patada al Ventre, o si no, al Bandcamp, que és patadaalventre.bandcamp.com, el nostre disc, el M'he enamorat d'en Jaume Balart i altres cançons de Caldes de Montbui, mentre el Monter continua intentant matar la mosca.
0: Encara
1: el
0: no.
1: Monter és un tio que, quan se li posa una cosa a la banya, fins que no hagi matat la mosca, avui no marxarà a la ràdio.
0: En tenim una altra de més petita, però aquesta es mou i està al vidre. Aquesta podríem matar tranquil·lament.
1: Aquesta, mira, si et vols donar el gust de matar una mosca, aquí tens una, aquesta... que no es mou.
0: Ja ha embrutat el vidre.
1: Mare meva, però... Sí, t'ha quedat a darrere el cadàver, del paper, no sàpigues.
0: Ai, animalistes, no vingueu a la ràdio.
1: No, que aquí es maten animals. Mira, ara va amb el Kleenex a netejar-ho. Molt bé, Monter, una persona neta i endreçada.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno, escoltem, comencem a parlar de coses del poble, o què? Perquè aquí parlem de nosaltres.
0: I de mosques.
1: Una cosa, que jo ara em tiro enrere. Una cosa que jo volia fer un dia, que ja ho farem un altre dia, és començar entre els oients del Patada al Ventre una porra de qui serà el grup de la Festa Major, el grup de fora, diguem, del Festa Major, el grup gran. L'any passat, bueno, fa dos anys van venir els Figaflowers, l'any passat van venir els, no sé com es deien ells, la Fúmiga.
0: La Fúmiga, que feien el comiat, però encara s'estan acomiadant.
1: Sí, bueno. Aquest any... Fem una porra, va.
0: No,
1: tinc uns candidats claríssims.
0: Sí, aquells dos, no?
1: Quins dos?
0: És un noi i una noia, no sé com se diuen.
1: Ostres, ara m'has matat.
0: És que no hi entenc de música catalana actual. Però són un noi i una noia, que sempre els entrevista el Basté.
1: Ah, sí, ja sé què vols dir, el Ginestà.
0: Ginestà? Doncs Ginestà.
1: No sé què ens mira. No, jo dic Catarres.
0: Sí?
1: Sí. Catarres, sí.
0: Ah.
1: Jo dic Catarres.
0: Molt bé. Bueno, com ho farem? Ja ho engegarem per xarxes?
1: Sí, podem fer per xarxes. Podem fer una enquesta, no?, d'aquestes? Sí. En posem quatre grups, Ginestà, Catarres i un parell més que ja se'ns acudiran.
0: I altres?
1: Ja se'ns acudiran altres.
0: No anava a dir que hi hagi l'opció altres.
1: Sí, que al final hi hagi l'opció altres, que serà la que votarà tothom. Sí. En fi, passem a parlar de coses que han passat de veritat, no coses futuribles.

0: Mira que hi ha cançons de Sopa de Cabra i el Monter ens posa la que és en castellà, que tots ens giràvem d'esquena quan anàvem al concert. Quins nassos. Vinga, va, comencem el repàs de l'actualitat de la setmana amb una gran notícia, i és que el Club Natació Caldes està d'aniversari.
1: Ah, sí? Ah, sí? Quants anys fa? 100? I vindrà l'alcalde amb un ram de flors?
0: Podria ser, sí. A 70, 70.
1: 70. Ah, caram. I què fan? Què fan?
0: Doncs mira, fan una gran festa, eh? Durant tot l'any ja han anat organitzant diferents activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci, no cal córrer, al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions, una trobada que es farà al camp de futbol de les Cremades.
1: Així encara queden dies. M'apuntaré a algun esport del CNE per poder sortir a desfilar. Sempre m'ha agradat desfilar, així com fan els nens al final del Rosario, Sánchez, saps?
0: Sí.
1: Allò que surten tots en fila.
0: Sí, sí, amb els pares allà sota un sol de justícia, sí, sí. Tot el que la festa s'està preparant de forma similar a la que el Club Natació ja va organitzar pel 60è aniversari, ara fa 10 anys.
1: Home, podrien innovar una mica, trobo.
0: Doncs sí que innoven, sí, perquè el club, per celebrar el seu 70è aniversari, ha incorporat el xantatge emocional com a mètode per aconseguir els seus objectius.
1: Què vols dir?
0: Doncs que una altra notícia d'aquesta setmana que afecta el Club Natació Caldes ha estat l'avís, per dir-ho finament, que han fet els dirigents del club a l'Ajuntament. Actualment es veu que estem en fase de renovació de la concessió per la gestió del complex de les Cremades, que actualment gestiona el Club Natació Caldes, i bueno, clar, depèn de com vagi el concurs, doncs igual deixen de gestionar-lo. I el club adverteixen que si no guanyen ells, quedaran en una situació econòmica molt complicada.
1: Home, clar, t'ho diràs, amb la pasta que els dona gestionar el gimnàs, la piscina...
0: Sí, es veu que el club està en una situació econòmica una mica delicada.

0: cada d'ençà de la Covid, de la que diuen que encara no s'han recuperat. Es veu que aleshores, com que va parar tot de cop, diguéssim, sí, van haver de demanar molts crèdits i alguns d'ells encara els han de tornar. I clar, sense els ingressos de gestionar les instal·lacions... Ojo, que el Munter, última hora, el Munter ha caçat la mosca.
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Tranquil·litat d'esperit, Munter? Molt bé. Doncs que deia que, clar, si no poden gestionar les instal·lacions, no tindran ingressos i no podran tornar els crèdits.
1: Clar.
0: Ja, com s'ho faran?
1: Sí. Bueno, s'ha de dir que els darrers anys el manteniment de les instal·lacions per part del club ha estat força deficient.
0: Sí. És que diuen que l'Ajuntament no els ha deixat actualitzar quotes, que és allò típic, es diu actualitzar per no dir apujar-les. I així, clar, és ben natural que no hagin pogut atendre els alts costos de manteniment. Total, en resum, que els responsables del club han fet el pluricó perquè l'Ajuntament es miri amb bons ulls l'oferta que han presentat per continuar gestionant el complex de les cremades.
1: I això es pot fer en un procés així? O...
0: No, clar que no. El que no pot ser... Bueno, sí que es deu poder fer, clar, tu deus poder fer el pluricó, diguem-ne, però que segur que no pot passar és que l'Ajuntament es deixi influenciar per aquest pluricó.
1: No ho sé, eh?
0: En principi no. I tampoc pots enviar-los un pernil als membres del tribunal, que ha de decidir això, clar.
1: O un abonament a les classes de spinning, això no? Si pots,
0: no en principi no. En principi no pots.
1: Però em sembla que l'Ajuntament ja, o menys el grup d'Esquerra, ja estava dient que no, que continuïn amb la concessió.
0: Bueno, clar, és que...
1: Ho han dit un ple de fa... que 3 mesos, 4.
0: Clar, si és un percal, eh? Si no el canvi, sí, és una murga. Quan hi ha canvi de concessió, sempre és una murga. Sí. Però clar, com que fa unes setmanes ja es va anunciar que la part de la Font dels Enamorats ja no la gestionaria el Club Natació Caldes, sinó que ho gestionaria una empresa, bueno, doncs, no sé, ja com, segurament hi ha nervis, no ho sé, ja com la por de que ara els arribi una empresa que... Si hi ha una empresa que considera que pot treure rèdit de les instal·lacions de la Font dels Enamorats, segurament deu haver-hi una empresa que considera que pot treure rèdit de les instal·lacions de les cremades. No? Mm. Bueno, a més, perquè clar, una empresa no té un club de natació que té els seus gastos, no té un club de bàsquet, no té un club de... No? No sé.
1: I després, a la gent del CN Caldes els hi passaria el deute que tenen amb els que venen nous, si
0: clar,
1: vinguessin gent nou?
0: No. En principi no.
1: Mm.
0: No, no.
1: Per tant, s'haurem de quedar.
0: Clar, ja farà això, si arriba ja, algú que té una, fa el mateix per menys diners o tal, aquí les normes són les normes. No pot no estar... Vull dir, al final, el que ha de decidir està lligat de mans. Si una oferta és millor que l'altra, s'ha de quedar la que és millor. Sigui de qui sigui. Va. De fet, és una... En principi, és cega, l'oferta. Clar, tu ho vas decidint i al final... Home, sí que vas veient els noms de les empreses, però me refereixo que... Al final no, el nom no influeix, és una qüestió de números, 2 i 2 fan 4,
1: no, clar,
0: si
1: clar,
0: un
1: clar,
0: fa 4 i l'altre fa 5, guanya el de 4, per tant.
1: Clar, clar. Després obren el sobre, és com posar un lema, una obra,
0: exacte,
1: quan escrius en un concurs literari. Després obrim el sobre amb el lema i sabem el nom.
0: I el pseudònim, exacte. Doncs això, que estan en aquesta situació patint els dirigents del Club Natació Caldes, perquè clar, el seu futur en depèn.
1: Pues tu, qui no plora no mama.
0: Ja.
1: Si han de fer ploricó, que el facin.
0: Bueno, sí.
1: A mi que no m'apugin la quota, per això.
0: Això. I que aviam si poden obrir d'una vegada el jacuzzi.
1: Sí.
0: Bueno, el jacuzzi diria que ja està obert o no, no ho sé ara.
1: Et diria que va desaparèixer.
0: Va desaparèixer directament, eh?
1: Tot. Ja, ja no hi és.
0: Jacuzzi, bueno.
1: Ja no hi és.
0: I la sauna, què?
1: La sauna de les dues només una.
0: Només en queda una, bueno. I no sé si és la seca o l'humida, jo anava a la seca, ara fa temps que no hi vaig, però...
1: Doncs no sé si és la que funciona o no. Potser ja fa tant temps que no hi vaig, que tampoc.
0: Tot plegat estava una mica deixat de la mà de Déu l'estiu que hi havia anat amb els nens, una mica...
1: Ara abans de començar el programa comentàvem amb el Montel que les escoles d'estiu, ojo, perquè n'hi ha moltes que s'estaran banyant aquest estiu allà, sí, i que els usuaris de la piscina, a veure què haurem de fotre.
0: Sí,
1: haurem d'anar a la platja.
0: Correcte, correcte. Sí, sí. En fi, més coses?
1: Som-hi.
2: Nueva York!

0: Clar, que si nosaltres estem aquí és que no, avui no anem al concert de Bad Bunny, que és el tema del dia, per l'amor de Déu. A les 8 comença i nosaltres no hi anem, Jordi?
1: Jo no he sentit res d'aquest home.
0: Mira,
1: si no que
0: tinc la veritat,
1: però... Però quan has posat aquesta cançó, només que la primera paraula ha dit no sé què, acabat amb ela, i he pensat, ui, Bad Bunny. Oi? No sé què, hi ha molt, o no sé què dir, també la...
0: De Puerto Rico, Puerto Rico. No, Puerto Rico, perquè les L's són les com es diuen, les L's que no sonen gaire, com es diuen, les fluixes. Les R's fluixes, les R's àtones, que no sé com es diu. Són les que diuen amb L, amb L, fa gràcia.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. En fi, mira, escolta, aquesta veu que parla. Veus? Sí. Bad Bunny canta, nosaltres podem cantar per la festa major.
1: És el que anava a dir, com podríem... pot tenir tant èxit una persona que no sap cantar?
0: Podríem cantar saca calés, sí, saca calés, no... saca calés.
1: No cal, bé, clar.
0: Sí, sí.
1: M'he enamorat, ets molt velat.
0: Exacte.
1: I ja està.
0: Seríem de conya, mira, escolta. Bad Bunny. En fi, més notícies. Aquesta setmana s'ha presentat el projecte de tren orbital que ha servit de desllorigador per aprovar els pressupostos de la Generalitat.
1: Sí, no tinc molt clar què collons hi fotia el nostre alcalde a la presentació d'un tren que va de Mataró, Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Santa Pepa, Sabadell, Terrassa i Martorell, però no per Caldes.
0: Bueno, doncs, bona pregunta. Sí, sí, però en qualsevol cas, l'Isidre Pineda està convençut que el tren orbital és la solució, o una de les solucions, als problemes de mobilitat que té actualment Caldes.
1: Doncs jo dubto que cap calderí vagi a Santa Perpètua de la Mogoda, en cotxe, per agafar el tren per anar a Granollers o a Mataró o a Sabadell o a Terrassa, i menys per anar a Vilanova, que has de fotre una volta, que
0: sí,
1: déu-n'hi-do.
0: D'entrada, no, si no hi has d'anar a fotre gran cosa a Vilanova, però bueno, almenys serà millor solució que la merda de projecte que estan fent a la C-59.
1: Clar.
0: Que li faran un carril als segalers mentre els cotxes continuarem embossats allà cada matí. Ara, quan l'autobús arribi a Palau, a llepar com tots els altres,
1: Ah, clar.
0: Perquè jo, si vols, et faig el comentari setmanal de les obres.
1: Què? Com està
0: la cosa? Que jo tinc la sensació, sense ara, igual m'equivoco,
1: Ai.
0: Però jo tinc la sensació que, clar, uns 100 metres aproximadament abans d'arribar a la rotonda de Palau, allà ja no hi ha espai per un altre carrer, perquè hi ha cases construïdes. Per tant, allà hi haurà un seda, que haurà com es diu això?
1: Amb prioritat.
0: Un sedival pas, diguéssim.
1: Amb prioritat per passar,
0: no sabem d'aquí.
1: Si és l'autobús.
0: No ho sé, l'autobús haurà d'esperar-se a que algun cotxe el deixi passar. I ja et dic jo que jo no el deixaré passar.
1: Ai, quin merder, és un pitote.
0: Encara serà pitjor que ara.
1: Sí, sí, sí, sí. Una cosa important. Saps que per quina carretera haurem de passar els calderins per anar a agafar l'autobús de Santa Perpètua? Doncs per la C-59, amb aquest puto carril bus. Les putes tres rotondes i el radar de tram de la variant de Palau.
0: És que se'ns pixen a sobre i diuen que plou.
1: Això del tren orbital es veu que és un projecte que portava dues dècades en un calaix, i ara Esquerra l'ha desempolvat per poder tenir les excusa per aprovar-li els pressupostos al PSC, que pobrets, doncs mira. La inversió total prevista és de 5.200 milions d'euros que pagaria el govern d'Espanya.
0: Està bé això,
1: sí?
0: Està bé.
1: Que pagui
0: un projecte, però paga l'altre.
1: Paga l'altre, La idea és tenir el projecte enllestit el 2040, que segurament ja estarem jubilats.
0: Sí, no sé si hi haurà pasta per pagar-nos les pensions, però en principi hauríem d'estar jubilats. Segons Esquerra, de 120 quilòmetres de recorregut només caldrà construir 68 quilòmetres de via i 18 estacions, perquè la bona part de la línia passarà per trams que ja estan en servei. La primera fase de les obres es farà entre el... No hi ha pressa, tampoc.
1: No?
0: 2028, encara queden dos anys, i el 2031.
1: Qui sap on serem. I una cosa, que el nostre alcalde, que ja hem dit que va anar a la presentació del projecte, doncs es veu que n'ha fet un reel.
0: Ah! Quina casualitat, quines coses,
1: Sí, així que és el moment del Telepinades Vespre.
2: Acabem de presentar a Sant Sadurní d'Anoia el projecte del tren Orbital, una infraestructura importantíssima per tot el país i també per Caldes de Montbui. Us explico, de fet, les parades més properes es trobaran a Parets i a Santa Perpètua. Per tant, a poc més de 10 minuts quedarem molt més ben connectats amb ciutats importants, ja sigui des de Mataró fins a Terrassa, fins, evidentment, tot aquest arc metropolità. Jo estic molt content perquè aquests municipis d'entre 10 i 20.000 habitants, com podria ser Caldes de Montbui i els pobles del voltant, a vegades quedem en terra de ningú. Per tant, dono suport al projecte de l'Orbital perquè és progrés i és futur per la nostra gent, per la gent de Caldes i per la gent d'arreu.
0: A veure, Santa Perpètua de Mogoda no està 10 minuts de Caldes.
1: No, no, i Parets.
0: I Parets encara menys.
1: Per tant...
0: Però ja, o sigui, no està 10 minuts ni el diumenge al matí, que no,
1: no
0: passa
1: no,
0: cap cotxe.
1: No,
0: o sigui,
1: no.
0: El dilluns a les 7 del matí ja et dic jo que no està ni a 20 minuts,
1: no, no.
0: Ni a mitja hora.
1: I per tant, què es pensa? Que el 159 es passa en 2 minuts?
0: Clar, no.
1: No.
0: No, no.
1: Ja t'estàs aquests 10.
0: Bueno, Déus, si en el futur tu agafes l'autobús a Caldes pel carril bus...
1: Ai.
0: Déus, igual sí. Agafes el carril bus i després vas... Bé, clar, arribes a... Tu em sembla que havia sigut usuari del tren a Santa Perpètua.
1: No, Santa Perpètua no. Jo m'anava cap a Montcada.
0: A Montcada.
1: Sí.
0: Perquè allà a Santa Perpètua, quan arribes, aparca.
1: Ah,
0: no
1: sí.
0: És fàcil.
1: Sí, sí. A la Llagosta sí que hi havia aparcament perquè era com un polígon industrial.
0: Un polígon industrial, però sí. També déu-n'hi-do. També déu-n'hi-do, perquè havies d'anar a 10 minuts caminant a aparcar en un lloc que et podien matar a la nit, perquè no hi havia cap ànima, ni cap casa, ni res. Però bé.
1: I a Parets, que diu també 10 minuts, hi ha segalers que porti a Parets?
0: Hòstia, ara m'has matat, jo diria que no.
1: Jo no em sona, oi, tampoc?
0: Que no, potser el que... No, potser no, crec que no.
1: No, oi?
0: No.
1: Bueno.
0: No sé ben, com s'hi va, Parets? Deus haver d'anar a Mollet i a la dreta? Bueno, saps la carretera que va per anar a Gallecs, no? La carretera antiga de Gallecs.
1: Sí.
0: No havia un desviu que anava a Parets? No, ni ho sé. O la de Lliçà de Vall?
1: No ho sé. Si tu vas per, sí, si tu vas per Lliçà de
0: Vall,
1: és abans d'arribar a Lliçà de Vall,
0: hi ha Parets.
1: I si continuessis, Lliçà de Vall, Lliçà de Munt...
0: Jo és que diria que no hi he anat mai a Parets, mira què et dic.
1: No se m'havia perdut.
0: Ni jugar a bàsquet, saps?
1: Alguna festa major, potser algun concert.
0: Sí?
1: Però...
0: Ara que ho dius...
1: Ara, però no recordo molt bé quin concert, ni a quin
0: potser
1: lloc.
0: Potser sí,
1: ni...
0: Que vam anar a un concert de Parets.
1: Pot ser, però... No.
0: En fi, és igual. En qualsevol cas, trobo molt fort que el nostre alcalde, que ara el Terrapinedes Vespre... Va, que m'embarbusso. Dic que trobo molt fort que el nostre alcalde, que ara el Terrapinedes Vespre s'hagi d'anar a fer fora de Caldes i per qüestions que tampoc són tan importants per Caldes, no?
1: Que no descuida el Terrapinedes Vespre més calderia,
0: Ah, no?
1: Això,
0: home,
1: no.
0: Home, menys mal.
1: El que passa és que va tan enfeinat que últimament ho ha de fer els divendres al matí. Per exemple, avui.
0: Ah, avui hi ha hagut la pena després,
1: clar,
0: també.
1: Nosaltres fem el guió els dijous a la nit i després va i el tio ens fot un Telepinedes al dematí. Però, bueno, el tenim. Aquí teniu...
0: sabem reaccionar.
1: Sí, teniu el Telepinedes vespre d'avui divendres. La cosa va de la brigada.
2: Bon dia, mireu. Hem ampliat l'equip de brigades de via pública per anar resolent les diferents incidències que els veïns i veïnes ens feu arribar a l'Ajuntament. Entre tots i totes millorem Caldes i, per tant, us dono les gràcies per fer servir aquest portal d'incidències a la via pública i aquells que tingueu incidències i veieu coses que es poden millorar, envieu les fotografies perquè ens van molt bé per tenir en compte qüestions que s'han d'arreglar. Amb aquestes dues persones anirem sobretot millorant voreres. Ara estem fent aquesta vorera del carrer Sant Pau i seguirem treballant per fer Caldes un poble viu, actiu i un poble cada dia una mica millor.
0: Veus Caldes Lletja, quin servei
1: sí.
0: Més bo que fa?
1: Sí, sí. No cal enviar fotos a l'Ajuntament, ja ho fa Caldes Lletja, i ja ho veuen els de l'Ajuntament, i amplien la brigada, i és perfecte.
0: És que el nostre alcalde viu a Instagram, per tant, no cal enviar fotos, efectivament, només els has de penjar a Instagram. A TikTok no, però a Instagram.
1: A Instagram, ja està, clar.
0: Està. Sobretot, em passa una notícia d'última hora, que es veu que l'empresa Segalers, ara que parlàvem d'autobusos,
1: què li ha passat,
0: farà un ensaio, ho diu el periòdico, un ensaio inédito de reparto de paqueteria. O sigui, no només
1: no
0: repartirà
1: fotis.
0: Treballadors per Catalunya, diguéssim, al Segalers, sinó que també enviarà paquets a una línia que va de Mataró, Granollers i Sabadell, tot això, o sigui, una mica el tren orbital aquest, però en bus, la línia E13, es veu, farà distribució de paquets. Tu, si vols enviar un paquet, estàs a Granollers i vols enviar un paquet a Sabadell, l'envies amb els Segalers. Llavors hi haurà un tio allà a la parada del bus que estarà esperant el paquet amb una bicicleta o un patinet elèctric i portarà el paquet a la casa de la persona que...
1: Està bé.
0: Has vist?
1: Si abans et llogaves el Truyols, que tu portés, doncs el Segalers. Està bé. A no ser que després es quedi amb el repartiment d'Amazon i que tu vagis un trajecte i dius, espera, que haig de parar aquí, que haig d'anar al tercer pis, quart segona, a portar un...
0: Clar, clar. No s'acabaria mai el
1: compra.
0: Trajecte.
1: Sí,
0: no, no és bona idea, no. Bueno, vale, doncs això,
1: Doncs ja ho tenim.
0: Estupendo. Pues bang, Monter, posa música. Mira el Bad Bunny com sona. No, diu que no.
1: No, hi ha molt.

0: És ben bé que el nostre alcalde, des que el conviden a puestos sense venir a cuento, se ha venido d'arriba, eh? I no en té prou en fer telepinedes vespre. Ara s'ha inventat, atenció, la nit als hidro.
1: Què és això?
0: Home, doncs ben fàcil. Ho estem fent al revés, te n'adones?
1: És igual. Ningú se n'adona, ningú llegeix els guions.
0: Però jo no ho he vist, ja m'ha fet gràcia, mira. És que havia de començar el Jordi i jo m'he precipitat. En fi, que dic que és ben fàcil, això, eh? El telepinedes vespre, l'Isidre Pineda dona notícies, oi?
1: Sí.
0: Doncs la nit al Zidro fa el que feia la Mònica Terribas a la nit al dia. Entrevistes en profunditat.
1: Què dius ara?
0: Sí, tot plegat per parlar de la nostra gran amiga.
1: Quina amiga? No em fotis un compromís, eh?
0: No, amiga...
1: No, llegidor, que poso el guió, perquè amb el canvi de papers no queda bé.
0: No queda bé. No, amiga, amiga entre cometes, vull dir. Sí, home, el tema aquell recurrent d'aquest programa...
1: No, m'estàs parlant de la nostra amiga.
0: Efectivament, la nostra amiga. Una entrevista per parlar de la Cel.
1: No em volia saber d'altra.
0: Escoltem un tastet de la nit als Hidro.
2: Jordi, avui fa sol.
3: I tant.
2: Ja has posat la rentadora?
3: Està posada i acabada.
2: Què tal això de formar part de la Cel, de la comunitat energètica?
3: Fantàstic.
2: M'ho expliques? Okay. Som-hi. Per què et vas apuntar a la Cel?
3: Perquè crec molt amb la generació d'electricitat no fòssil, o sigui, amb l'eòlica, amb la solar...
2: I tu que ets usuari, com ha anat això d'apuntar-te a la Cel? Com podries explicar a la gent quina és l'utilitat per un domicili de Caldes de Montbui?
3: Va ser molt fàcil només apuntar-me. En uns mesos em van dir que ja havia sigut admès, tenia dret a un quilowatt el que es produís. Em sembla que és la biblioteca d'aquí de Caldes.
0: Però això durant 5 minuts, ben bé, no?
1: Què dius, una entrevista tan llarga?
0: Sí, l'alcalde fent una entrevista a un usuari de la Cel.
1: Molt bé.
0: És que, bueno, ja ho sospitàvem, no? Però la frustració del nostre alcalde, que ha arribat molt lluny a la vida perquè és alcalde d'un poble, però ell hagués volgut exercir de periodista.
1: Sí. Ui, Nota. Sí. Ara sempre entrevista el mateix, eh?
0: Sí.
1: Aquest és de la corda, el Jordi aquest que entrevista és de la corda. I fa poc va haver-hi una notícia que era que tots els usuaris de la Cel havien renovat.
0: Uh-huh.
1: I sortia una foto d'una persona renovant, i era el mateix Jordi.
0: Ostres, aquest és el Jordi de la Cel de Caldes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Deu ser del partit o...
1: És del partit.
0: Bueno, però igual... Clar, hauríem de dissimular una mica aquestes coses, perquè Caldes ens coneixem tots.
1: Sí.
0: Llavors, home, intenta entrevistar algú que sigui una mica més neutre, no?
1: Clar.
0: Que també et dirà si està a la Cel, o també et dirà que
1: no
0: és de la Cel.
1: No és pels d'esquerra la Cel.
0: No, és per tot Caldes.
1: Per tot Caldes. No sé.
0: Pots entrevistar...
1: Si el Suárez tingués la Cel, podries entrevistar a Suárez.
0: Totalment. No és el perfil, eh?
1: No, de tenir la Cel, no.
0: No. Però bueno, no sé. Escolta'm, no se sap mai.
1: Bueno, com que no està mai a casa el Suárez, que sempre està allà a la xorreria...
0: És que gasta poc.
1: Si el Biosca tingués la Cel, pues mira...
0: Llavors sí, llavors sabria què dir. Però clar, és que gasta poc. No deu notar una factura gaire forta de la llum.
1: No.
0: Tampoc té pinta de fer rentadores.
1: No gaire, no? No.
0: No sé.
1: Bueno, ja li regalarem un vale de descompte per la Cel.
0: Correcte.
1: El Suárez.

0: Les associacions de veïns de les urbanitzacions Can Maspons, els Lledoners i Can Regassol demanen que s'estudiï una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes.
1: Per fer aquesta petició, l'associació s'ha basat en les últimes dades d'habitants per barri a Caldes, que diuen que a Can Maspons hi ha 447 habitants, 226 als Lledoners i 126 a Can Regassol. Un total de 799 persones que, segons expressen, no disposen d'una connexió urbana equivalent a la d'altres urbanitzacions d'aquest municipi.
0: Sí, segons l'anàlisi que han fet els veïns, aquestes gairebé 800 persones, quasi la meitat formen part de col·lectius que poden tenir més necessitat d'ús de transport públic regular per accedir, per exemple, a centres educatius, serveis sanitaris, comercials, administratius, bueno, gent bàsicament que no té cotxe.
1: Sí, els veïns expliquen que el servei de bus que connectava Caldes amb Can Maspons es va cancel·lar fa uns anys amb l'argument que era deficitari, però ara, que ha crescut tant la població dels barris com el nombre de passatgers que fa servir el servei de bus urbà, doncs és més necessari que mai.
0: Doncs mira, no em sembla mala idea, eh? Podrien muntar un bus urbà que connectés Caldes amb les urbanitzacions, però que operés a tot arreu menys el Capravo. Així, la gent de les urbanitzacions compraria el comerç local.
1: Ah, molt ben vist. I no caldria tenir oberta el trànsit Pimargall els dissabtes al matí, perquè els de les urbanitzacions vinguessin a comprar, que ja podrien venir en bus.
0: Clar, no, haurien, no necessitarien aparcar a la porta de la carnisseria ni a la porta de la fruiteria. I després de comprar, a més, es podrien quedar al poble a fer gasto, a fer un bon vermut i agafar una bona cogorza, que al tornar a casa no caldria que conduïssin.
1: No, si és que tots són avantatges,
0: totalment,
1: home.
0: Totalment. Bueno, no et pensis, eh? No? Perquè el més fàcil quan et fots per dins aquestes urbanitzacions és perdre't. Ja m'imagino el pobre conductor de l'autobús urbà amunt i avall per Can Regassol sense trobar la parada amb els passatgers tots tajats al darrere, eh? Vomitant un quadro.
1: Ui, seria dramàtic.
0: Totalment.
1: Sí que et persi en aquestes urbanitzacions.
0: Eh? Molt, és terrible.
1: Sí, sí.
0: És un món nou, eh? Mm. És un món desconegut per la majoria dels calderins.
1: En canvi, el bus urbà, per aquí cal excavar tot a llet.
0: Mm.
1: Va tot a llet.
0: Sí, és un
1: clar,
0: perill.
1: Allà no s'ho coneix, no podria anar tan ràpid.
0: No, carrer Jaume Balmes és horrorós.
1: Sí,
0: és horrorós.
1: Sí, sí, sí, va molt ràpid, sí. Molt, sí, molt, sí. Molt.
0: Clar, creuen nens per allà que van a l'escola d'avui. Ai, en fi. T'imagines que aquesta gent d'aquestes urbanitzacions estiguin disposades a tot per poder aconseguir un bus urbà?
1: Segrestar-lo, com el 47.
0: Pitjor, declarar la guerra a la resta del municipi. Atacar Caldes.
1: Oh, una cosa així com la cançó que hem preparat avui.
0: En sèrio?
1: Escoltem-la.

0: Wow.
1: Prepareu-vos per la guerra.
0: Sí, sí, estic cagat ara,
1: Que ve l'exèrcit de l'extraradi.
0: Ostres, aniré allà a la rotonda de les calcetes aquelles, o els calçotets, no sé què són, sí. Mirar a veure si realment venen, quina por, per favor.
1: Estan disposats a tot.
0: Sí, sí. Sí, és un tipus de gent la, que viu en aquells barris, que igual, sí, eh?
1: Sí, no en conec gaire.
0: Va, en conec algun i...
1: Sí?
0: Va, no, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, en fi. Molt bé, molt
1: doncs,
0: bona, com sempre.
1: Una cançó més que ja tenim...
0: Una cançó que, si tot va bé, sonarà per la Festa Major a l'Embalat, eh?
1: Si ens decidim cantar-la.
0: Clar, exacte. Podríem... Mira, saps què podríem fer, Jordi? Podríem cantar, fer un concert per la Festa Major i convertir-ho en una tradició.
1: Sí, clar.
0: Que cada any...
1: Un cap de Siskel.
0: Mira, anava a dir, ja em sonava la idea. Em sonava, dic, d'on ho he tret, això? Una plec de cançons sobre Caldes podríem fer, no?
1: Sí.
0: No s'ha fet mai.
1: Mai.
0: No, és una idea brillant que acabo de tenir.
1: Sí, i podríem contactar amb el Ramon Soler.
0: Sí, que toqui, que vingui a tocar. I podríem tenir uns pallassos que meritgessin.
1: Sí, també,
0: No sé, i podríem dir el Vicenç Conejos.
1: Per exemple.
0: Va, fa una obra de teatre, el Vicenç Conejos.
1: Sí.
0: Diumenge que ve, em sembla.
1: Diumenge,
0: dissabte,
1: sí, sí.
0: Recordo.
1: Sí, ara... No, dissabte.
0: Dissabte al centre, no?
1: Dissabte al centre. Hi ha teatre i el diumenge al casino també hi ha
0: teatre. És una obra de teatre customitzada de Caldes.
1: Sí.
0: Ja en parlarem la setmana que ve, però es diu Corredossos de Baix, em sembla.
1: Sí. Sí, sí.
0: Pues una, val la pena, perquè en aquest poble tenim cançons sobre el poble per partida doble.
1: Home.
0: I obres de teatre sobre el poble.
1: Clar que sí.
0: Clar. I tenim musicals, també, no?
1: I programes de ràdio sobre el poble.
0: També. I de tot. Tenim de tot en aquest poble. Bueno, un temazo, com sempre,
1: Molt bé.
0: Posa bona música i tu fas bones lletres. Estupendo.
1: Perfecte.
0: Curiós. bandcamp.petalventre.com o, si no... el canal de YouTube de...
1: No, em sembla que ho has dit al revés, no? Bancamp.petadalventre.com No, és primer
0: petadalventre.bancamp.com i això sí que no falla. Si aneu a YouTube, aneu al canal de Petadalventre i allà trobareu tots els temazos aquests del programa. Estupendo.

0: Ja sabeu que cada població catalana té dret a tenir 2 dies de festa de lliure disposició. Això és una cosa que es tria entre empreses, partits polítics, entitats, comerços, però que acaba passant pel ple i allà decideixen. Per tant, l'altre, una mica, és parafernàlia.
1: Sí, a Caldes aquest 2026 es va triar el dia 25 de maig i el 9 d'octubre.
0: Per tant, amics meus, aquest dilluns que ve és festa! Ha, ha!
1: Sí! Ara ve sonar una música.
0: Sí. Sí. Passa que, clar, està al dalt de tot de la línia i el monitor no havia girat el paper.
1: Full.
0: Posa-la.
1: És la nostra música recurrent de festa.
0: Sí.
1: I què hi ha? Què hi ha? Capgrossos, gegants, diables, atraccions, confeti, banderetes al carrer...
0: Ja, el que hi haurà és una merda punxada en un pal.
1: Un kebab?
0: No em refereixo a un kebab. Estic fent servir una expressió per dir que no hi haurà res.
1: Ah, perquè un kebab és una merda punxada en un pal. I a més dona voltes.
0: Certament. La qüestió és que el dia 9 d'octubre s'entén que sigui festa local perquè després s'enllaça ja directament amb la festa major. I clar, aquell dia 9 ja hi poden haver-hi actes de la festa, no?
1: Sí. I aquest dilluns 25 de maig?
0: Doncs és la segona Pasqua, que ja em diràs.
1: Palmes, Palmons, la Mona...
0: Home, no, això va ser la primera Pasqua. A la segona... No sé, mira, ja saps què diuen. Segundes partes nunca fueron buenas.
1: Bueno, cap problema. Saps què farem? Entrarem al calendari d'activitats que hi ha al web de l'Ajuntament, que allà ho posa tot, i mirarem els actes que hi ha pel dia 25 de maig. I així sortirem de dubtes. A veure, entro i posa agenda dilluns 25 de maig... Exposició càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, del 7 de març al 13 de setembre,
0: no,
1: Termàlia.
0: No sembla molt festiu.
1: No. I exposició música il·lustrada del 23 de maig al 19 de juny a la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui. I no hi ha res més.
0: Tampoc sembla gaire festiu, eh? Doncs no hem sortit de gaires dubtes, no?
1: En fi, si busquem fora de l'Ajuntament alguna cosa trobarem.
0: A veure... Sí, mira, festa del Pentecostès, Pasqua Granada. La festa té un rerefons clarament religiós i commemora el descens de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Segons que expliquen les Sagrades Escriptures, 50 dies després de la resurrecció de Crist, l'Esperit Sant va aparèixer davant dels seus deixebles més fidels i els va encomanar l'inici de la tasca evangelitzadora.
1: Hosti, quins sustos deurien fotre, pobrets.
0: Sí, clar, si apareix un fantasma allà, no? Però aquí mana Esquerra i no són molt de missa, no ho entenc. Diferent que manés Unió Democràtica, no ho sé.
1: Oi, jo què sé, mira... La qüestió és fer festa.
0: Espera.
1: Què més?
0: Diu aquí. Hom creu, però, que el fons històric d'aquesta celebració és més antic i es basa en una festa agrària en què primitivament es donava gràcies per la collita.
1: Home, això ja té més lògica. La merda és que s'ha acabat l'època de calçots.
0: Mira, saps què? A Barcelona és festa. Doncs què, coi, a Caldes, que som així de copions, també.
1: Doncs fotem un Caldes Translation d'això?
0: Vinga, va, som-hi. Quin titular hi posem al Google, va?
1: Doncs mira, ja ho tinc, diu així el titular. Per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren. S'ha d'anar a missa, potser? Sona així en el Google.
2: Per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren. S'ha d'anar a missa, potser.
1: Vinga, comencem a viatjar. Endavant, Xavier, què t'imagines, va?
0: Doncs imaginem que un lituà de nom Arvydas Sabonis ve dilluns de Pasqua a Granada Caldes i troba que no hi ha ningú. Tothom ha aprofitat el bon temps per anar a la platja. Clar, el tio s'avorreix, no pot parlar amb ningú, no pot fer res, un rotllo es deprimeix, i es vol tirar dalt a baix del pont. Per sort, passava el picanyol per allà, que no hi entén de dies de festa, i anava al camp a collir tomàquets, i li explica la notícia.
1: Abans, però, la passarà pel Google per traduir-la del català al lituà.
0: Vols dir que el picanyol sap fer anar el Google gaire?
1: I vols dir que el lituà, com el Sabonis, vindria a Caldes per tirar-se d'un pont? Mira, tot són suposicions. El picanyol el tradueix i li queda així.
3: Kadnyat selektu nuo Barcelonos. Caldes de Montbui kaimo gyventojai velykų sekmadienį rengia vakarėlį. Nors iš tikrųjų nežino, kaip jį švenčia. Galbūt turėtume eiti į mišas.
1: I mixes, eh?
0: M'agrada molt barcelonus, eh? No és una llengua gaire parc en paraules, eh? Fa una brasa important
1: sí,
0: per explicar un concepte una mica fàcil.
1: Això fa que el Sabonis no suïcidi i decideixi canviar de país per passar uns dies més animats. Està dolgut, però està viu.
0: Decideix anar a animar-se i passar-s'ho teta a Polònia.
1: Collons, molta festa no hi ha a Polònia, eh?
0: Bueno, i què? És que també ho vols tot, Jordi.
1: Sí.
0: Arriba a casa d'un amic, el Jacobs Cesny, que té un estanc a Varsovia i que el seu germà juga al Barça. El paio sabia que el Sabonis estava a Caldes i li pregunta què hi fot a Polònia. El gegant lituà li tradueix la notícia del lituà al polonès i li passa.
1: Doncs li quedarà així, en polonès.
4: Aby dotrzymać kroku w Barcelonie, mieszkańcy Caldes de Montbui urządzają imprezę w niedzielę wielkanocną. choć tak naprawdę nie wiedzą, jak ją świętują. Może powinniśmy pójść na mszę?
0: També fan una mica de giragonses per explicar el tema. En fi, què hi farem?
1: El polonès, tot i que a Polònia havien tingut un papa com el Karol Wojtyla, diu que, clar, anar a missa no és un bon plan per anar a distreure's a un altre país. Li compra uns bitllets perquè vagi a Brasil i els hi regala.
0: Són de molt bona pasta, que se'ls xeixesni, eh? Però quedem-nos a l'estanc. Un nebot del Yao Ming, que està d'Erasmus allà, entra a l'estanc per comprar paper de liar. El germà del Tec no en té. Per tant, li dona un paper normal, un dinar 4, i per liar-lo li escriu allà la notícia que li ha passat al lituà. Així, amb un paper i aquesta liada representa que li ha donat paper per liar.
1: Bueno, ha quedat tan liat que necessita traduir del polonès al xinès el que hi diu. Ho posa al Google i en surt això.
2: 塔尔德斯德蒙特布伊的人们在复活节星期天举办派对，尽管他们并不真正了解复活节的庆祝方式，也许我们应该去参加弥撒。
0: Cada vegada és més llarg, eh?
1: Sí, cada vegada és més llarg. I he tingut un moment que deien Sin City.
0: Sí, i al final està bé perquè ha dit missa.
1: I ha dit missa.
0: O sigui, és l'única paraula que s'assembla a la nostra, eh?
1: Ja tenim el xinès amb la notícia calderina. I ara què passa?
0: Doncs mira, el nebot del Yao Ming agafa un bus urbà per anar del sud al nord de la ciutat. S'equivoca, n'agafa un altre i va parar a Noruega.
1: A Noruega, en bus? Collons, no s'ha equivocat per poc, no?
0: No, sí, ja s'estranyava, ja, que creuava una ciutat i hagi comportat 24 hores de viatge en bus, però és prudent i no diu res. Un cop a Noruega i veient que allò no és Varsovia, està perdut. Un policia el deté veient la cara de sòmenes que fot i li arranca el paper de les mans. No entén el que hi diu, aquell paper, clar.
1: Vaja, el famós paper d'aliar de les notícies de Caldes. Doncs el poli noruec, a comissaria, el tradueix del xinès al noruec. I li queda així.
2: For å holde tritt med Barcelona, arrangerer folk i Caldes de Montebay fester påskedag, selv om de egentlig ikke vet hvordan de skal feire påske. Kanskje vi burde gå i messe?
1: Ja està. Que aquest és més curiós, cursat,
0: els noruecs són més a la idea. Van més a la idea.
1: Bueno, el policia, clar, flipa amb la notícia aquesta.
0: Per sort, el seu policia té molts contactes amb la policia d'arreu del món. És per això que li envia un fax amb aquesta notícia al Xavier Morales. El Morales és l'agent de mobilitat. Per tant, a ell què collons li expliques? Ell no és policia. Agafa el fax i el reenvia al cap de la policia de Caldes, el Josep López.
1: Aquest el tradueix al català i de la notícia que era, recordem, per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren, s'ha d'anar a missa, potser? Després de recórrer el món, s'ha quedat amb això.
2: Per seguir el ritme de Barcelona, la gent de Caldes de Montbui fa festes el diumenge de Pasqua, tot i que no saben ben bé com celebrar la Pasqua. Potser hauríem d'anar a missa.
0: Bueno.
1: A veure, diu, per seguir el ritme de Barcelona, la gent de Caldes de Montbui...
0: De Montbui, eh? Es va traduir al castellà, sí, Montbui.
1: Montbui, diu, fa festes el diumenge de Pasqua. En quin lloc hem dit que era diumenge?
0: És dilluns, festa.
1: Sí, en quin lloc ho hem dit? No ho hem dit a cap lloc. I diu, tot i que no saben ben bé com celebrar la Pasqua, això sí que ho ha respectat, potser hauríem d'anar a missa.
0: Sí.
1: Bueno, això també està bé. Però en quin lloc ha canviat el dilluns de Pasqua, que fem festa a Caldes, per un diumenge de Pasqua normal? I s'ha saltat la Granada?
0: Sí.
1: O s'ha inventat el nom del poble?
0: Sí, sí. Fatal.
1: Bueno, mira,
0: tornem a les andades.
1: Tornem a les andades, de sempre.
0: S'haurà d'esforçar més el Google, eh? El senyor Google té feina per davant. Molt bé, doncs ja ho sabeu, dilluns és festa pels que treballen a Caldes o treballen a Barcelona o els que van a l'escola. Ja.

0: I compte amb això, que cal destenir una invasió que riu tantú dels quillos del càmpic del Pasqualet.
1: Més greu que la de les escombraries de pobles veïns on fan el porta-porta?
0: Bastant més greu. Estem parlant de la invasió de la processionària del Pi, que estem patint, i que no és cap broma, perquè ja sabeu que si un gos es menja, una oruga es mor. I no hi ha res pitjor que l'amo d'un gos que se li mor al gos, que no hi ha qui l'aguanti. I bé, les orugues tenen efectes menys greus, com cosetes, com lesions oculars en humans, erupcions cutànies, la degradació dels arbres... Bah.
1: Però tots tranquils, amos dels gossos, que abans podíeu intentar lligar entre vosaltres quan traieu a passejar el gos, i ara només podeu anar mirant a terra, vigilant que el vostre xutxo no es mengi una oruga. Tranquils, perquè l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla.
0: Sí, sí, sí, perquè fa poc s'ha posat en marxa la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'oruga processionària als espais públics del municipi.
1: La segona fase? Vols dir, doncs, que la primera no va anar massa bé, que diguem, no?
0: Bueno, clar, per això fan la segona. Si la primera ja hagués funcionat, no hagués calgut fer la segona, oi? Mm. El que es fa ara és instal·lar trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes del municipi.
1: Com has dit, això? Feromones sexuals? Però això l'altre dia em vaig jo sentir tan terriblement atret per un dels pins d'allà al parc de Can Rius. Va ser perquè tenia feromones sexuals?
0: Sí, però com... Clar, són feromones sexuals per les erugues, no pels gravins.
1: Ah, doncs aleshores no ho entenc, perquè jo mirava aquell tronc de pi, no sé, em pujava una cosa...
0: Estàs fatal, ben bé, eh? Mm. Total, que la instal·lació d'aquestes trampes és una mesura preventiva abans que la retirada dels nius a l'hivern. Una cosa curiosa és el funcionament de les trampes, a través de les feromones sexuals femenines.
1: Veus?
0: D'orugues femenines.
1: Ah.
0: Doncs les feromones aquestes atreuen els mascles amb l'objectiu d'evitar la fecundació de les femelles i, per tant, limitar la reproducció de l'espècie. Aquest sistema permet actuar de la manera més sostenible, evitant l'ús de productes químics en el tractament de la plaga.
1: Veus que bé? Una cosa sobre les orugues. Fan aquells nius blancs a les copes dels arbres, oi, ells?
0: I tant.
1: Sí. I després baixen a terra en fila índia, oi?
0: Sí, ho fan per enterrar-se a terra i completar la seva metamorfosi en papallona.
1: Ja, però van del niu a terra amb la boca enganxada al cul de l'oruga del davant. Quina mida més trista, no? Quin fàstic, eh?
0: Sí.
1: Això és la pel·lícula aquella...
0: Sí.
1: De por, que no me'n recordo.
0: L'oruga humana, sí, sí.
1: Sí. Cien pies humanos.
0: Cien pies humanos?
1: Sí. O,
0: sí. Cien pies humanos? No sé, no la mireu, per favor.
1: Sí, és escalosa.
0: Sí, no, no, cal. Fora, fora.

0: El petó ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdetes.
1: Merdeta número 1. Agenda boja aquest cap de setmana amb dues activitats que semblen contradictòries, però que en realitat no ho són gens. D'una banda, el Cal de Juga, que dissabte i diumenge reunirà joguines de tot tipus i activitats per tota la família a l'espai Can Rius. I de l'altra, el Tas de Vins de la Vallesana, demà a la tarda. Tot de gent que fa veure que hi entén de vins i l'únic que vol és agafar una bona merda. Clar, nens jugant amb un per una banda, esnobs borratxos per l'altra, però ben mirat, deixes els nens al Cal de Juga i tu te'n vas a mamar a la Vallesana. I depenent del número de vins, quan catastis, doncs potser t'acabes oblidant dels nens i no te'n recordes d'anar-los a buscar fins l'endemà al matí.
0: Sí, merdeta número 2. Els comuns de Caldes han iniciat un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes dels calderins i calderines. La formació ha posat en marxa aquesta setmana una enquesta oberta i preveu reunir-se amb les entitats, associacions i persones diverses de la vila per construir col·lectivament propostes pel municipi de cara a les properes eleccions municipals. Sensació de precampanya molt d'hora i una mica d'angoixa, perquè em sembla que durant els propers mesos ens trobarem aquest Marc Calvo, que és el candidat de Comuns a l'alcaldia, fins a la sopa, una mica, eh?
1: Sí. Merdeta número 3. Dilluns va ser el dia dels museus i el Termàlia ho va celebrar amb una edició especial de la ruta Camins de Bruixes. La cosa no es va fer dilluns, que era el dia dels museus, sinó el divendres anterior a la nit, perquè dilluns, l'endemà, la gent treballa i era una merda. Total, que la resta de museus de Catalunya ho van celebrar el dissabte. Així que, en realitat, cap museu va celebrar el dia dels museus el dia concret dels museus. Un lío. Això sí, el Museu Termàlia va tenir entrada gratuïta durant tot el cap de setmana passat. Si us n'acabeu d'enterar ara, doncs mira, mala sort, massa tard. Podeu anar a pagar les penes demà al Tas de Vins de la Vallesana o esperar per sortir de casa a fer coses el 20 de juny, que ve la Jèssica Albiach a Caldes a presentar el Marc Calvo.
0: Veus? El Marc Calvo a la sopa!
1: Sí,
0: és terrible.

0: posat Bad Bunny, posem a Morrissey, els Smiths, quina varietat musical. Posa una mica de Bad
1: Bunny. I sopa d'acabar amb castellà.
0: Busca algú de Bad Bunny, home, posa Baile Inolvidable, per exemple. Posa-la, que està molt bé.
1: El Bad Bunny és aquest que tenia la cançó de les nòvies?
0: Sí. Me pregunto, si tenia mucha novia.
1: Pues així sí, mira, que conec una cançó.
0: Veus, home? I tant, sí, sí. En coneixes més, però no saps que són del Bad Bunny.
1: Vale.
0: Mira, veus? Bueno, aquesta és igual, aquestes noves de l'últim disc. Mira.
1: No sap que no.
0: Està a punt de començar, comença a les 8. No sap cantar, té la veu greu. Clar, veus, aquestes coses profundes.
1: No sap vocalitzar.
0: Belte.
1: Ni cantar ni vocalitzar. Ni...
0: Mira, ara no canta tan greu, ara.
1: Això està tonejat, eh?
0: Bueno, escolta'm, si no us agrada Bad Bunny, no passa res, en fi.
1: No.
0: Escolta'm, acabem el petó del ventre d'avui repassant la informació esportiva, no?
1: Sí, va.
0: Doncs vinga, va, què tal el futbol?
1: Empat.
0: I el bàsquet?
1: Les noies campiones de Lliga i els nois han salvat la categoria.
0: Bueno, bé, i el futbol sala?
1: Els nois se salven i les noies baixen.
0: Vaja, i la previsió del temps per aquest cap de setmana?
1: Calorada.
0: Nosaltres ho deixem aquí, Munter, fins la setmana que ve.
2: Os!
0: Jordi Gravi, fins la setmana que ve.
1: Apa, adéu, i Xavi Serra, fins la setmana que ve.
0: La setmana passada veu dir-ho del lleó de la plaça?
1: Sí, que ho vam dir,
0: final. Segur,
1: sí que ho vam dir.
0: No, sí. Jo...
1: Ara, no va ser la frase final.
0: Ah, bueno, no passa res.
1: Perquè ho vam dir i després vam dir que la Vicenta... vam dir que la Vicenta continuava segrestada. És que vam segrestar la Vicenta, alcalde d'Estasleixa.
0: No sé si és bona idea.
1: No.
0: En fi, que el lleó de la plaça us guardi.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'alcalde Isidre Pineda assegura que està treballant per la variant de Sentmenat i que en els pròxims dies poden haver novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, en què s'ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha mostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el club jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que en qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que ofereixen també a Caldes. Ha mort Isidre Grau, fundador d'Embotits Grau, l'empresa que es va convertir en la coneguda botiga d'embotits artesans Grau Vila. El 1960 va posar la primera pedra de l'empresa familiar que, des que es va crear, ha mantingut l'essència que va instaurar des d'un principi. Aquest cap de setmana tindrà lloc la tercera edició del Caldes Juga. El conjunt d'activitats, tallers i jocs de taula organitzats per la propietària de la botiga Planeta Tucan, Elena Presaizen, una iniciativa que es durà a terme a l'Espai Can Rius i que oferirà prop de 138 jocs de taula perquè infants, joves i adults puguin passar-se dissabte i diumenge jugant i descobrint noves propostes. En esports, aquesta nit, les jugadores de Recamp La Sar Femenia juguen pujar a l'Hockey Lliga per primera vegada en la seva història. Les calderines disputaran el primer partit de play-off contra el Girona. Continuant amb els play-offs i les finals, també hi haurà presència calderina als partits del Palau Femení i el Barça Masculí, que comencen a jugar-se el títol de la màxima categoria aquest cap de setmana. I acabem amb el temps. Avui les temperatures s'han enfilat fins als 29 graus. La nit arribarà amb un ambient més fresc i els termòmetres baixaran fins als 19 graus. De cara al cap de setmana estarà marcat pel temps estable i plenament estiuenc. Tant dissabte com diumenge predominarà el sol amb alguns núvols prims decoratius i sense risc de pluja. Les temperatures aniran clarament a l'alça amb tardes càlides entre 28 i 30 graus, mentre que els matins seran més suaus i agradables. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible.
1: Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és divendres 22 de maig i obrirem l'informatiu amb algunes de les declaracions que ha fet aquest matí l'alcalde Isidre Pineda en una entrevista amb Conxi Sánchez al programa El Fòrum d'aquesta casa. Ha assegurat que s'està treballant activament per fer realitat la variant de Sentmenat i que poden haver-hi novetats en els propers dies. L'alcalde també ha respost les demandes d'Ara Caldes sobre la manca de places del casal d'estiu per a joves i infants. I el ser divendres, i també ens fixarem en els actes d'aquest cap de setmana que, entre d'altres, tindrà lloc el Caldes Juga. Aquesta festa anual del lleure arriba a la tercera edició amb gairebé 140 jocs de taula per a totes les edats. Com sempre, també ens fixarem en les cites esportives del cap de setmana, que té partits claus. Avui el rec amb l'àser femení es juga per primera vegada a la història l'ascens a la màxima categoria, l'hoquei Lliga Iberdrola. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'alcalde Isidre Pineda assegura que s'està treballant per la variant de Sentmenat i que en els propers dies poden haver-hi novetats. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes en què s'ha explicat que s'està treballant en la modificació del traçat original. S'ha mostrat optimista en el fet que pugui ser una realitat els propers anys, una obra que considera clau i imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble. Ara Caldes lamenta l'insuficient nombre de places que l'Ajuntament ha ofert pel casal municipal d'estiu i el Club Jove. Retreuen que hi ha 30 infants i 7 joves que han quedat fora. Per això demanen a l'Ajuntament treballar conjuntament per replantejar el model actual, adaptant-ho a la realitat social del municipi. L'alcalde es mostra obert a parlar-ne, però recorda que no és fàcil fer el canvi i que qualsevol modificació podria perjudicar la resta de casals d'estiu que s'ofereixen també a Caldes. Ha mort Isidre Grau, fundador d'Embotits Grau, l'empresa que es va convertir en la coneguda botiga d'embotits artesans Grau Vila. El 1960 va posar la primera pedra de l'empresa familiar que, des que es va crear, ha mantingut l'essència que va instaurar des d'un principi. Aquest cap de setmana tindrà lloc la tercera edició del Caldes Juga. El conjunt d'activitats, tallers i jocs de taula organitzats per la propietària de la botiga Planeta Tucan, Elena Preseizen. Una iniciativa que es durà a terme a l'Espai Can Rius i que oferirà prop de 138 jocs de taula perquè infants i adults puguin passar-se dissabte i diumenge jugant i descobrint noves propostes. En esports, aquesta nit, les jugadores de rec amb l'àser femení es juguen pujar a l'Hockey Lliga per primera vegada en la seva història. Les calderines disputaran el primer partit de play-off contra Girona i continuant amb els play-offs i les finals, també hi haurà presència calderina als partits del Palau Femení i el Barça Masculí, que comencen a jugar-se el títol de la màxima categoria aquest cap de setmana. I acabem amb el temps. Avui les temperatures s'han enfilat fins als 29 graus, la nit arribarà amb un ambient més fresc i els termòmetres baixaran fins als 19 graus. De cara al cap de setmana, estarà marcat pel temps estable i plenament estiuenc. Tant dissabte com diumenge predominarà el sol amb alguns núvols prims decoratius i sense risc de pluja. Les temperatures aniran clarament a l'alça, amb tardes càlides d'entre 28 i 30 graus, mentre que els matins seran més suaus i agradables.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: La variant de Sentmenat avança i en els propers dies poden haver-hi novetats. Així ho ha informat l'alcalde Isidre Pineda en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes. Assegura que s'està treballant en la modificació del traçat original i es mostra optimista en el fet que pugui ser una realitat en els propers anys. De fet, considera que la construcció d'aquesta variant és clau imprescindible perquè ha de permetre treure els camions i vehicles de gran tonatge del centre del poble.
3: La de la variant de Sentmenat també, evidentment, és imprescindible per treure trànsit pesat del centre del poble i del carrer. Perquè això passi, Primer s'ha de construir la rotonda d'accés sud i per tant s'han de fer les obres de la C-59 i després s'ha de modificar el traçat per connectar la variant de Sentmenat amb aquesta rotonda. Hi ha un consens amb l'Ajuntament de Sentmenat perquè això es tiri endavant. Justament això vaig parlar-ho amb el secretari de Mobilitat fa pocs dies i crec que puc dir en paraules seves que aviat tindrem bones notícies. Per tant, això s'està fent. Són gestions que són lentes, però que estan passant.
2: La variant de Sentmenat, segons els càlculs actuals, podria arribar a desviar uns 6.300 vehicles diaris que deixaran de travessar el nucli urbà. Una nova carretera que podria absorbir fins a 10.800 vehicles al dia, dels quals 500 serien passants. Pineda també ha recordat que el fet d'aconseguir que avancin aquests projectes és gràcies a la tasca que s'està fent des de l'Ajuntament per posar en el mapa les necessitats del municipi. Afirma que, davant de gestions de la Generalitat i altres organismes per desencallar aquest projecte, igual com ho ha fet per fer realitat les obres de la C-59 o per accelerar la construcció de la variant de Sant Feliu.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Aracades critica la falta de previsió de l'Ajuntament per la falta de places del casal municipal d'estiu i del Club Jove. En un comunicat, el grup municipal s'ha mostrat preocupat pel fet que un any més hi hagi famílies que s'han quedat fora del servei. Segons les dades que exposa la formació, en aquesta edició s'han quedat fora 30 infants i 7 joves. Segons manifesten en un comunicat, Aracades considera que cal donar prioritat a aquest servei públic per donar una resposta més àmplia i no haver de deixar fora part dels infants. Creuen que la limitació actual obliga a recórrer cada any al sorteig, deixant fora moltes famílies que necessiten aquest recurs durant el període no lectiu. De fet, la formació s'ofereix a treballar conjuntament amb el govern per trobar solucions sobre la qüestió i buscar alternatives per millorar el servei. Entre els canvis plantejats per la formació, Més enllà de l'ampliació de places, també proposen allargar la durada del casal. Actualment comença a les 9 del matí i finalitza a 2:15, uns horaris que per ara Caldes són insuficients, tal com afirmen declaracions a Ràdio Caldes el líder del grup municipal, que també considera que s'hauria de plantejar incorporar un servei de menjador.
4: Des d'ara Caldes volem posar sobre la taula una realitat que es repeteix cada estiu a Caldes i és la manca de places al casal municipal. Aquest any una trentena d'infants han quedat ja en llista d'espera i això no és un cas puntual, sinó una tendència que es repeteix any rere any. Parlem d'un servei públic essencial que ajuda moltes famílies a conciliar durant les vacances escolars i no pot ser que l'accés depengui d'un sorteig i que hi hagi famílies que en quedin fora sense una alternativa pública, no? Creiem que cal fer un pas endavant en aquest sentit, ampliant places, revisar el model i recuperar també horaris més amplis que s'adapten millor a la realitat de les famílies. Al final no es tracta de criticar per criticar, sinó de construir, i per això des del nostre grup demanem poder treballar conjuntament amb el govern per trobar solucions, a buscar aquestes alternatives que ens ajudin a aconseguir un servei més just i accessible per a tothom.
2: Des de l'Ajuntament asseguren que no és tan fàcil ampliar l'oferta de places del casal d'estiu i del Club Jove. L'alcalde Isidre Pineda, en una entrevista avui al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, s'ha mostrat obert a escoltar les propostes de millora d'Ara Caldes, però recorda que a Caldes hi ha actualment uns 7 casals d'estiu diferents i que un canvi en el servei públic podria perjudicar la resta d'oferta que hi ha al municipi.
3: Aquesta oferta, entenc que hi és a Caldes i és positiva. I jo sóc defensor de que els serveis públics han de ser els millors serveis possibles i, evidentment, que hi hagi un casal municipal és bo i que sigui el millor del món, el millor de tots, si cap, no? Amb tot el respecte, m'entendreu, per la resta de casals, que també ho fan molt bé. Però tampoc vull perjudicar la resta de casals d'estiu. Clar. Evidentment, treballem-ho conjuntament, si hi ha aquesta demanda, però crec que també hauríem de treballar-ho tenint en compte aquesta realitat, que a Caldes hi ha més casals d'estiu i que tampoc volem perjudicar ni el casal del Club Natació, ni el de la Font, ni el del Pasqualet, ni els que es fan arreu del poble.
2: Des de l'Ajuntament admeten que el casal d'estiu i el Club Jove són uns serveis grans, amb 300 places que funcionen des de fa molts anys, i que funcionen molt bé.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Ha mort Isidre Grau, fundador d'Embotits Grau, l'empresa que es va convertir en la coneguda botiga d'embotits artesans Grau Vila. El 1960 va posar la primera pedra de l'empresa familiar que, des que es va crear, ha mantingut l'essència que va instaurar des d'un principi. Un home que amb esforç, constància i estima va impulsar l'ofici de la seva vida, a través d'uns valors basats en la qualitat, la proximitat i el respecte per la tradició, una filosofia que ha perdurat en el temps, al igual que el seu llegat.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Aquest cap de setmana tindrà lloc a l'Espai Can Rius el Cal de Jugar, el conjunt d'activitats, tallers i jocs de taula organitzats per la propietària de la botiga Planeta Tocant, Helena Presaizen. Una iniciativa que enguany consolida la seva tercera edició i preveu prop de 140 jocs de taula, tot organitzat amb diferents jocs per a famílies, infants, joves i adults, separant cada espai on es troben els jocs segons les edats que van adreçats.
5: L'objectiu de la festa del Cal de Juga és que vinguin famílies amb canalla o adults, també venen bastants adults a jugar, a mans de jocs, a provar coses. Hi ha moltíssims jocs. Aquest any, si aconsegueixo posar-los tots, hi haurà 138 jocs de taula, però bueno, si no ho aconsegueixo hi haurà 125, així que hi ha per tots els gustos i colors. L'espai està estructurat de manera que al pis de baix hi ha un espai de petits, llavors al pis de dalt petits i jocs de taula de 5 anyets cap a baix, i tot el que són els tallers que es fan a interior es fan també als pis de baix. I al pis de dalt és on hi ha els jocs de 6 anys cap amunt, també els tornejos es farem al pis de dalt, i la part exterior doncs, també hi haurà algun taller i la pintacares el diumenge.
2: Aquesta iniciativa gratuïta va néixer fa 4 anys a partir de la Festa de la Primavera, la celebració que va ser un èxit al poble. Reunia els comerciants del centre històric preparant una desfilada de moda i una jornada de jocs per als infants, tot organitzat per les botigues de roba i l'organitzadora del Caldes Juga, Helena Presaizen, qui ha explicat a Radio Caldes com va sorgir tot.
5: Aquest és el tercer Caldes Juga, però la realitat és que tot sorgeix de fa 4 anys. Vam decidir, amb l'associació de veïns i comerciants, de muntar una festa de la primavera. Aquesta festa de la primavera es va fer a l'Espai Can Rius i consistia que al primer pis es feia una desfilada i participaven tots els comerços de moda del centre històric, i al pis de baix es van muntar tot de jocs, més per canalla, públic familiar, que em vaig cuidar jo. I ens va passar que va morir d'èxit, perquè no s'hi podia entrar ni a la desfilada ni a baix. Hi havia moltíssima gent. Llavors, a partir de 2024, vam decidir separar-ho. I aquests anys, el 24 i el 25, i aquest, ho fem separat. Jo organitzo el Cal de Juga i els comerços de moda fan una desfilada.
2: La iniciativa es va crear de la passió pels jocs de l'organitzadora i membre de l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre Històric, Helena Presaizen, qui ha expressat les seves intencions educatives i pedagògiques sobre els jocs de taula a Radio Caldes.
5: Jo soc una botiga de joguina educativa i crec molt en els jocs de taula. Crec que no hi ha ningú que pugui dir que no li agrada el joc de taula. El que sí potser és que t'agraden uns jocs de taula concrets i no t'agraden d'altres, però tothom té el seu joc i tothom es pot enganxar amb un joc de taula. Crec molt en el que aporten, en el que podem aprendre, i no estic parlant de matemàtiques ni geografia, sinó de paciència, frustració, empatia, comunicació, socialització. Llavors, crec que és molt important fomentar aquests jocs de taula i fomentar les no pantalles.
2: Els jocs de taula donaran el tret de sortida demà de 10 a 2 del matí fins a les 8 de la nit. A més, s'organitzaran els tallers de fer i decorar un estel, crear titelles de goma Eva i decorar la teva totebag, seguit d'un parell de tallers a partir de 5:45 de la tarda. La jornada començarà diumenge a les 10 del matí per jugar a jocs de taula, pintar cares i fer diversos tallers de papiroflèxia i pintura, posant fi a les 2 del migdia amb el sorteig de la ruta dels enigmes. En aquesta tercera edició, la principal novetat serà el taller d'estels, a més dels canvis en els tornejos i tallers. Però, com a conseqüència de les obres de l'exterior de l'Espai Can Rius, no hi haurà jocs a l'exterior com els últims anys. L'organitzadora, en declaracions de Ràdio Caldes, destaca l'important canvi respecte a les passades edicions sobre la ruta de l'enigma.
5: L'any passat vam fer una novetat i aquest any l'hem mantingut, que és la ruta de l'enigma. Això imita una mica la idea de la Via del Pinxo, Doncs és algo molt similar, però no has de fer cap gasto en lloc. Simplement 12 comerços del centre històric, que són les botigues que s'hi van voler adherir, a la porta tenim un joc de lògica. I el sorteig es farà el dia 24. Llavors, doncs, durant tot aquest mes de maig, la gent el que fa és ha de resoldre el joc de lògica que hi ha a la porta de l'establiment, entrar dintre de l'establiment, dir la resposta i, si és correcta, li segellen unes butlletes que tenim pels participants.
2: El diumenge serà el dia on la principal activitat acabarà i es farà el sorteig de diversos premis, entre els quals es troben els següents.
5: Una vegada la butlleta està correctament segellada, jo aquí a la botiga tinc la bústia, el premi és un circuit d'aigües d'espai cel per a dues persones, un joc de taula i un joc o joguina a l'exterior. I en cas de que estiguin segellades les 12 butlletes, les 12 establiments, perdona, hi ha un premi addicional. O sigui, d'entrada la butlleta és vàlida amb 9 establiments dels 12, vam fer perquè així, doncs, si hi ha algun establiment tancat o que per horari la persona no li va bé anar o que no aconsegueix resoldre l'enigma, doncs que hi hagi opció, només amb 9 enigmes poder optar el premi. Però si la butlleta que surti guanyadora té els 12, doncs tindrà part un premi sorpresa.
2: Des de l'organització es recorda que, com cada any, seguirà sent gratuït i per a tots els públics. Per a més informació, a l'Instagram de Caldes Juga.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. L'església Sant Pere de Figueres acollirà demà un espectacular catifa floral sota el títol El somni de Gaudí a Figueres, una creació artística marcada dins els actes commemoratius de l'any Gaudí. Una catifa dissenyada per Quim Desquens i elaborada per Acció Cívica Calderina conjuntament amb altres associacions. Una obra de 3,3 per 6 metres de difícil execució per la riquesa tècnica i cromàtica que incorpora. Una creació que combina fins a 10 textures i 31 colors diferents utilitzant amb materials tan diversos com clavells naturals, molsa preservada, carbonat càlcic tanyit, encenalls de colors, arenes, sals tanyides i terra negra de jardí. Gairebé 200 hores de feina que posen en valor el patrimoni cultural de l'art efímer. Els alumnes de l'Institut Escola de Caldes planten paradeta aquest dimarts a 9:45 al mercat setmanal per vendre els productes elaborats per la cooperativa que han creat i dissenyat durant el curs. Aquesta iniciativa s'emmarca dins el projecte QME, un programa de cultura emprenedora a l'escola. L'acte de cloenda d'aquest curs serà el dia 12 de juny a les 10 del matí a la Sala Noble de Can Rius. La setmana següent, el dia 2 de juny, seran els alumnes de l'Escola Montbui que també participin en aquest projecte QME, qui plantaran la seva paradeta per vendre els seus productes.

Com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs a algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. Demà s'estrena l'exposició Música il·lustrada al vestíbul de la Biblioteca Municipal. Fins al 19 de juny, l'exposició acollirà una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. Els horaris van de dos quarts de quatre de la tarda fins a dos quarts de nou de la nit els dilluns, dimarts, dijous i divendres, i els dimecres estarà obert a la mateixa hora, afegint un horari de matí de dos quarts de deu fins a dos quarts de dues. Dissabtes tindrà el mateix horari de matins i l'entrada és lliure. A les portes del cap de setmana obrirem també pàgina esportiva.

0: En esports, l'hoquei patins és gran protagonista d'aquest cap de setmana. Amb les lligues regulars finiquitades, els play-offs d'ascens i de campionats són el gran centre d'aquesta jornada. El rec amb l'Acer femení es juga per primera vegada a la història l'ascens a l'hoquei Lliga Iberdrola, mentre que tant el Palau femení com el Barça masculí, amb dos, en presència calderina, comencen a jugar-se el títol de la màxima categoria aquest cap de setmana. Ens ho explica tot plegat, com sempre, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Aquesta nit comença el somni de les jugadores del primer equip femení del Club Hoquei Caldes, que després de 2 anys de lluitar per mantenir la categoria, aquest any ha fet un gran salt per consolidar el projecte i plantar-se de cara amb la possibilitat d'ascens a la màxima categoria estatal. Aquesta temporada, les calderines han classificat per la Copa Generalitat i han acabat entre les 6 primeres de Lliga i, per tant, tenen totes les ganes i més d'afrontar aquest repte tan il·lusionant com majúscul. Així ha explicat l'entrenador del Recam, Oriol Sapinya, com afrontarà l'equip al partit d'aquest vespre contra el Girona.
2: Sabem que és una pista complicada, portem ja molts anys competint contra elles, ens coneixen, les jugadores venen molt motivades, molt il·lusionades, amb moltes ganes de començar. Hem preparat bé les situacions i penso que al final, bueno, les possibilitats hi són, no? Per mi serà molt important la gestió de les emocions que puguem tindre, la confiança i la seguretat amb la qual puguem afrontar aquest partit. Sabem que la pista de Girona és una pista molt complicada, el públic apretarà i, donades les circumstàncies, el plantejament del partit el tenim clar i esperem que tot surti bé.
1: El duel d'aquesta nit serà a la capital gironina i començarà a les 9, mentre que el segon dels 3 partits de semifinals serà dissabte vinent al pavelló de la Torre Roja de Caldes. Tot plegat per decidir qui jugarà a la màxima categoria femenina estatal d'hoquei patins la temporada que ve. I si fem un cop d'ull, en aquesta Hoquei Lliga Iberdrola s'està disputant la final a 4 pel títol, en la que hi participa la calderina Laura Puigdueta com a capitana del General i Palau. Demà passat, les palauenques visiten el Vilassana en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. Si passen a la final, s'hauran de batre contra les campiones de l'enfrontament entre el Fraga i el Gijón. I un últim apunt, encara en hoquei, perquè demà passat també es juguen les tornades dels quarts de final del play-off pel títol de l'Hoquei Lliga Masculina, el que també hi ha presència calderina per part del Barça. Sergi Llorca i Xavi Barroso jugaran la tornada dels quarts a casa del Noia amb la victòria per la mínima de l'anada a casa que els dona els de Ricard Arés una certa confiança per arribar a les semifinals. Canviem ara sí d'esport per anar al futbol sala, l'únic esport on encara queda per jugar i, de fet, on encara queden també coses a disputar. El sènior masculí del Sena Caldes, el Driver Cars, juga demà contra un mig de taula amb res en joc com és el Sabadell i, en cas de victòria, asseguraria matemàticament la permanència a tercera divisió. Després d'una temporada irregular en què l'equip ha aconseguit més empats que victòries, demà a les 6 de la tarda els de Quique Guardeño tenen l'oportunitat de tancar la temporada al pavelló del Bugarai i anar tranquils a l'última jornada de Lliga.
0: I a banda de l'agenda esportiva tradicional, aquest diumenge el Club Atlètic Calderí organitza la 13a Cursa del Dimoni. Aleix.
1: Sí, Òscar, el Club Atlètic Calderí organitza demà passat una jornada de curses per la muntanya a tots els calderins i calderines. A les 7 del matí s'obriran les portes del camp de futbol de la Torre Marimon i a 9:15 es donarà el tret de sortida per a les curses de 5 i 10 quilòmetres, mentre que a partir de les 11 arrencarà la cursa infantil. Les curses de 10 i 5 quilòmetres tenen 150 places i un cost d'inscripció de 8 euros per als no socis i la infantil, que disposa de 100 places, costa només 3 euros. Les inscripcions ja han tancat i tots els inscrits poden anar a buscar el dorsal diumenge mateix de 9:15 fins a 10:15 del matí. La cursa en qüestió tindrà un recorregut circular en un terreny de pista de sorra als entorns de la Torre Marimon i passarà a prop de la Riera i del Bosc. A les curses pels adults hi haurà un avituallament líquid cada 5 quilòmetres, un entrepà a l'arribar i trofeus per als 3 primers i les 3 primeres classificades. Els infants, per la seva banda, també tindran avituallament líquid a l'arribar i tots els participants guanyaran una medalla.
0: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. S'ha obert el termini per presentar les sol·licituds per als grups de música locals que vulguin formar part de la Festa Major. La primera actuació està prevista el 9 d'octubre a l'Embalat, d'11 a 1:15 de la nit, un horari adreçat a bandes amb repertori festiu i format d'escenari gran. La segona actuació serà del 10 d'octubre, 1 a 2:15 del migdia, i és un horari pensat per a propostes més íntimes, acústiques o de proximitat. Les inscripcions es poden fer a través del web i tanquen el 12 de juliol. És necessari que una persona del grup estigui empadronada a Caldes. Pel que fa al temps, aquesta tarda serà plenament assolellada, amb temperatures molt suaus que es mouran entre els 29 i els 24 graus durant el vespre. El vent bufarà fluix a moderat, sense complicacions, i no s'espera precipitacions. La nit arribarà amb ambient més fresc, baixant fins als 19 graus. De cara a demà, dissabte, jornada molt tranquil·la i estable. El matí començarà fresc, amb mínimes d'uns 15 o 16 graus, però ràpidament el sol farà pujar els termòmetres fins als 28 graus al migdia i primera hora de la tarda. Dominarà el sol durant bona part del dia amb alguns intervals de núvols prims a la tarda, però sense risc de pluja. I diumenge continuarà el temps d'estiu. Matinada agradable i un migdia clarament calorós, amb màximes que arribaran als 30 graus i un cel majoritàriament serè. En resum, serà un cap de setmana ideal per fer totes les activitats a l'aire lliure que prepara Caldes.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 22 de maig. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dimarts.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Ràdio Caldes. 107, Ràdio Caldes. 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom! Benvinguts, benvingudes, nova edició d'Escaldents! Esteu sintonitzant Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Nova edició d'Escaldents, com sempre, com és habitual, tots els divendres, des de les 10 de la nit fins a la matinada, posant el millor so al nostre dial a través de les onades, de les ondes. I, com sempre, les millors sessions de música electrònica perquè aneu escalfant l'ambient, aneu preparant el cap de setmana. Si ja sortiu avui divendres, nosaltres, doncs això, t'hi posem la música perquè aneu preparant la festa. I si no surts avui, si no sortiu avui, doncs ja us prepareu de cara al cap de setmana, però amb Escaldents sempre. Escolta, que no sortiu, doncs a casa i amb el volum a tope amb Escaldents, en Ràdio Caldes. Avui toca viatjar al passat, però també cap al futur i al present. Ostres, quin viatge, La primera sessió de 10 a 11 serà de clàssics, del progressive, però també de la aquell format de música electrònica que li anomenaven la Dream Music. I ja cap a les 11 serà l'actualitat de la música Tech House, Latin Tech House, les novetats i totes dues sessions que avui t'acabo de dir que presentem a Escaldents, totes barrejades per un servidor, DJ Peris, que us dona la benvinguda a Escaldents. Com sempre, podeu recuperar tots els programes, totes les sessions al www.radiocaldes.cat, al podcast d'Escaldents, allà programes, i a través de les meves xarxes socials, DJ Peris in Session. Doncs fetes les presentacions, i avui el menú, viatgem al passat i després cap al present i al futur. Doncs com sempre, comencem amb el compte enrere, amb el 3, amb el 2, amb el 1. Nova edició d'Escaldents a Ràdio Caldes.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Com al Vallès no hi ha res, i a Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Radio Caldes. Molt bona nit.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts, nova edició d'Escaldents. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 de la FM i a través d'internet, www.radiocaldes.cat. Déu-n'hi-do, quina sessió, quin programa avui tenim d'Escaldents. Nosaltres, en lloc de posar-li llum a la foscor, no, li posem foscor a la llum. Amb nosaltres comenceu el cap de setmana. Comenceu, si sortiu de festa, doncs nosaltres t'hi posem el warm-up. I si no sortiu, teniu un cap de setmana complicat, doncs igualment comenceu amb nosaltres i la festa us la munteu a casa, al cotxe, però sempre gaudint de la música electrònica. Salutacions d'en DJ Peris, com sempre al comandament d'Escaldents. I avui, dues sessions, com és habitual. La primera de totes, Progressive House, Melody Techno, So Fosc. I després, ja cap a les 11, pujarem una miqueta de BPMs i anirem cap al trance. Una miqueta de llum, també, va bé. Llum, melodies de piano, veus angelicals del trance. Però primer de tot, foscor. Aquest és el menú d'avui, d'Escaldents. Com bé sabeu, podeu recuperar tots els programes, totes les sessions d'Escaldents a www.radiocaldes.cat. Busques el programa Escaldents i en el podcast hi trobes tot i cadascun dels programes dels divendres de 10 de la nit fins a la matinada amb tu. Doncs m'hi poso al comandament, als plats, a la controladora. Comencem, com bé dèiem, amb la sessió de Privacy House, Melody Techno, i després cap a la sessió del trance. I com bé sabeu, comencem amb el compte enrere. El 3, el 2, l'1. Benvingudes, benvinguts, nova sessió d'Escaldents.

A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Radio Caldes. Molt bona nit.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle.
2: Is everybody ready?
3: Yeah!
4: What are we waiting for? Let's have some music!